0: 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des d'Areta a morir dignament, puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
4: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
5: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho compri.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AQAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, sobre l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren los pianets, los organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, no?
3: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54. Yeah.

0: Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
1: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
0: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que, per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal com explica l'Esther Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també

0: anada Mata Faluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
1: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
2: ¿Mono?
1: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
2: ¿Mono?
1: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
2: Del...
1: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
3: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
0: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
4: Anís del mono, dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
5: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
6: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
0: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i que quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc Exacte, tampoc és poc. I d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, ja estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubís, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, a Glamunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Acrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que t'apareix és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Fes-la diferent, aquesta última.
9: Com que diferent?
10: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
9: Ok. Tot perfecte.
10: Així, amb una mica d'alegria.
9: Alegria.
10: Vinga, va.
9: Dai, dai, jico. Ale, ale, let's go.
10: Som-hi.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Estupendo.
11: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
12: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
12: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
12: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
12: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
12: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
12: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
12: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar.
12: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
12: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
12: Fins aviat.
13: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
14: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
14: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
15: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar a l'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
14: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
15: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala de plens i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
14: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
14: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
14: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
14: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
14: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
15: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
14: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
15: Fins i tot hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. Una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
14: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
14: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
14: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
3: Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
16: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
16: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
16: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
16: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí.
16: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé. A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
16: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
16: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a Marc. Vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
16: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
16: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
16: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la roca de la cabra?
16: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
16: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme,
3: ja, eh? Ja m'ho imaginava.
16: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
16: En comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
16: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
16: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
16: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
16: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
16: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació 91.5

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverter. Avui és dijous 1 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La T-700 està tallada a Vimbodí en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. La TV-7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments realitzats en aquest tram a l'autopista AP7 i intensitat de Montroig del Camp en sentit sud per un vehicle avariat. En sentit sud, també a la B30, lateral de la P7 i a cua, entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58 va carregada de Badia a Sabadell en sentit Terrassa, a més de la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 i retencions a Lliçà de Vall en sentit Vic per un accident que talla un carril i cua de Parets de Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona, a la 2 i a l'Antípit i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, a la B23 i a cua el Papiol en sentit Girona i d'Esplugues a Barcelona. El que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Mireia, bona tarda. Avui al Connectats volem reflexionar sobre la construcció de les nostres ciutats. Conversarem des de Castellà amb l'arquitecte Marc Déu. Continuarem parlant del funcionament i els reptes de les escoles granja. Ens acompanyarà la Sònia Pons de l'Aula Escola Entorn Rural Can Jordi de Rubí. I acabarem al Prat de Llobregat amb el nou conte de Purificación Hernández, Chef Lupo. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverter.

0: Bé, doncs és el moment de saber què és el que marca la crònica d'actualitat dels diferents municipis del Connectats en aquesta jornada. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La nova Jascava va presentar la temporada estable que arrencarà aquest dissabte amb el concert Manté Caps Tracta amb el trompetista local Oriol Vallès al capdavant. Per aquest mes també hi ha programats altres concerts com de la Swing Shot Band, de l'Anna Banana Hashak, Andrew Ardo and the Yellow Cats, Saul Andreu Quartet i l'Anna Zostrak amb Paul Patz Quintet. També seguiran a partir de la setmana entrant els swings ballables de dimecres i les jam sessions de dijous, mentre que els divendres i els dissabtes es reserven per a concerts. De cara a Nadal i Sant Esteve torna el cicle Divas del Jazz amb Laura Simó i Francesc Capella Trio el dia 25 i Laia Porta amb la Freddy's Jazz Band el 26. Per Cap d'Any, la vella Dixieland i per la nit de Reis i els Reis, la 23a edició de la Blues Boogie Reunion. El Club de Jazz dels Amics de les Arts ja ha anunciat que es prepara la 46a edició del festival amb dates confirmades, del 26 de febrer al 19 de març. L'entitat admet les dificultats econòmiques de tirar endavant i fa una crida als amants del jazz a fer-se socis del club i gaudir de descomptes i gratuïtats.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics... Bona tarda. A partir d'avui, les persones usuàries de patinets elèctrics hauran de complir noves obligacions si volen circular per Sabadell. Entre les principals mesures hi ha l'ús obligatori del casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquests vehicles. La nova normativa també incorpora requisits relacionats amb la visibilitat. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, els usuaris hauran de portar algun element lluminós o reflectant. L'incompliment de determinades normes pot comportar sancions de fins a 200 euros. Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels usuaris en l'estrena de la nova normativa.
3: Jo la veritat que ho arribo a entendre, perquè no és el mateix tenir un patinet, que un cotxe o una moto, que has de treure't el carnet abans. En comptes un patinet elèctric, qualsevol ho pot comprar i pot anar pel carrer.
4: Fatal, ja que tampoc ho trobo tan perillós el patinet. Ho trobo molta pasta per un transport que el fa servir 10 minuts.
2: Les noves mesures se sumen als requisits que ja són vigents des de principis d'any.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. El ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer, al Mar Ram, amb la modificació del Pla General Metropolità, un projecte que, recordem, diversificarà 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. La permuta dels terrenys permetrà construir 323 habitatges de protecció oficial, 120 dels quals seran cedits a l'Ajuntament de Badalona. Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Búfala i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran, com dèiem, més de 300 nous habitatges que es destinaran a lloguer i compra en règim social o de preu assequible. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
6: Portant la major part d'aquest habitatge a 6 punts diferents de la ciutat, però sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social, o sigui, habitatge assequible.
5: El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. I ja està en marxa la nova edició del NIU, la incubadora social creada per acollir persones amb grans idees emprenedores relacionades amb l'impacte social o ambiental i que vulguin formar una iniciativa viable i sostenible. Ha estat un programa que compta amb la gestió de la cooperativa pretenca Eres Social i la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu. Sergi Ruiz és tècnic d'Economia Social i Cooperativa de l'Ajuntament.
8: És un procés d'acompanyament que dura des de que inicia a mitjans d'octubre fins que acaba el maig, doncs això, uns quants mesos. Es composa de formacions i mentories i que al final tothom que hi participa ho valora molt bé. La gent surt molt contenta del que ha après, de l'oportunitat que li ha donat d'això, de posar a prova la seva idea, si realment és viable, si té opcions de funcionar.
7: Recordem que les inscripcions estan obertes fins al proper 16 d'octubre. El dia 20 se seleccionaran entre tots els participants els 10 millors projectes que passaran a formar part del...
0: Gràcies, Lluís. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La Camerata Castellà enceta aquest octubre la seva tercera temporada amb la voluntat de consolidar el projecte i mantenir una programació que té el classicisme com a eix vertebrador. La nova temporada manté la línia de les anteriors, amb Haydn i Beethoven com a referents, però també incorpora elements que permeten connectar amb altres moments i estètiques de la història de la música. El primer concert serà dissabte 3 a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, amb un programa que porta per títol Sinfonisme Català a l'Europa de Haydn i que permetrà un diàleg entre la música del classicisme europeu amb la que es feia a Catalunya en aquella mateixa època. El programa inclou dues obres de Haydn, l'obertura de l'Isola di Sabitata i la Sinfonia número 39 en sol menor, Tempesta di Mare. També dues composicions catalanes, la Sinfonia número 16 en sol major de Carles Baguer i un concert per flauta i orquestra de corda en sol major de Joan Baptista Pla i Agustí.
0: Gràcies, Albert. Des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, un grup d'infants i adolescents del barri de les Torres ha començat a participar en Contraplà, cinema per a la transformació social. Es tracta d'un projecte de creació cinematogràfica comunitària que convida el jovent a explicar la realitat del seu entorn a través del llenguatge audiovisual. Rubí és un dels 6 municipis de la demarcació de Barcelona que formen part d'aquesta iniciativa de la Diputació i la Xarxa. Culminarà amb la producció d'un curtmetratge col·lectiu sobre el barri. Ahir a la tarda es va fer la primera sessió a l'espai comunitari a les Torres, que ha inclòs una xerrada de presentació adreçada a les famílies per explicar-los els objectius del taller. A partir d'ara, els nois i noies trobaran cada dimecres i dijous, de 5 a 7 de la tarda, per dur a terme totes les fases del procés audiovisual, des de la definició de les històries fins al rodatge i al muntatge final.
0: Gràcies, Mariona. I acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
11: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
12: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
11: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
13: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Arrel del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, s'ha posat en dubte l'actual sistema habitacional del país, on viure a les grans ciutats s'ha tornat insostenible per a la major part de la gent. Parlem del model de les nostres ciutats i d'on s'ha d'arribar. Escoltem Marina Antonet des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Doncs arran del fet que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, no?, aquest desnonament que se suma als tants altres desnonaments que tenen lloc a Catalunya i a la resta de l'Estat, vam posar doncs, l'accent en aquest sentit per parlar amb un arquitecte que es dedica justament a l'urbanisme perquè ens expliqui doncs, com han crescut les ciutats fins ara, com creixeran a partir d'ara i el perquè també doncs, d'aquest augment no, dels lloguers que al final acaben sent impossibles de pagar per doncs, una persona qualsevol, podríem dir ja, perquè abans eren potser persones ja més vulnerables, amb una situació de pobresa, però ara la veritat és que la cosa s'està transformant en un fet preocupant. I és per això doncs, que hem pogut parlar amb el Marc Deu, que com dèiem viu a Castellà i és arquitecte urbanista. Comencem parlant de les ciutats. Quan mirem una ciutat com Barcelona o altres com Sabadell, Terrassa, no? O bueno, fins i tot Castellà, què ens diu l'arquitectura sobre la manera com vivim?
2: Vale, doncs jo crec que les ciutats són una suma de capes, no? De molts moments històrics, de molts models de societat, de moltes persones que hi han anat fent la seva part i les ciutats que tenim avui al final són una suma de tot això. I crec que sí que hi ha... O sigui, la ciutat jo crec que es construeix des de moltes disciplines, però l'urbanisme, que potser és la que potser més encapçala com aquesta part,

0: els carrers, però també tota la resta. Però des de que el cotxe, diguéssim, que es democratitza en el sentit de que totes les famílies tenen un cotxe, sí, evidentment, acaba sent com el protagonista de la ciutat. I, de fet, la gran part de la superfície de l'espai públic, per molt que li diem espai públic i pensem en parcs, places i així, està dedicat a cotxes anant d'un lloc a l'altre i a cotxes aparcats. I això, tot i que s'estan fent canvis, encara és bastant així a la major part de les ciutats, de, com a mínim d'Europa, però jo diria que inclús del món.
1: Perquè, clar, això hem de considerar que és un error que encara estem pagant avui dia, no?
0: Clar, és un error, penso que probablement inevitable, no? Perquè és el que dèiem, també és producte de totes aquestes decisions, són producte del que va passant a cada moment. Llavors, pues clar, en el moment en què això comença a ser una evidència, pues és una cosa que és normal, que la gent ho veu normal, i ara tenim més evidències de que això és un error, no? De tot l'impacte climàtic que té, mediambiental, a nivell de seguretat a les ciutats, i també de la pèrdua de, o sigui, del malgastament, entre cometes, d'espai que podria servir per altres coses. Llavors, probablement és un error, però bueno, al final també és una cosa que ha passat, i penso que ara, des de les administracions, des dels arquitectes, urbanistes i també des de la ciutadania, com hem d'intentar anar revertint aquestes dinàmiques a poc, no? I anar transformant les ciutats cap a un lloc més vivible i més centrat en les persones.
1: Entrem al pal de paller, parlem de l'habitatge. Per què creus que s'ha encarit tant, o per què creieu que s'ha encarit tant l'habitatge en ciutats com Barcelona, o en ciutats properes també a Barcelona?
0: Bueno, crec que és un tema complex que depèn de molts factors. Mira, abans parlàvem de la mobilitat i d'això, penso que al final també és un reflex del sistema econòmic que tenim. I clar, evidentment, per exemple, a Catalunya hi ha hagut una tendència demogràfica a l'alça des de ja fa anys, no? Que està augmentant la població en ciutats com Castellà, per exemple, és evident, però en moltes altres. Però crec que el problema, tot i que hi ha molts experts i molta gent que reclamen com que es construeixi més, no? que falten habitatges, que probablement també és així, però crec que hi ha una crisi més del model d'habitatge. Vull dir que aquests últims dies també se'n parla molt, no? de que l'habitatge és com un bé de mercat i no un dret, no? I penso que el principal problema està aquí, en l'ús que se li dona a l'habitatge. Vull dir, en ciutats, per exemple, amb un impacte gran del turisme, que potser no és Castellà, tota la segona residència, tots els habitatges d'ús turístic, tots els apartaments d'Airbnb, tot això. L'altre dia llegia que a l'Estartit, no sé si hi viuen, o sigui, hi havien com 15.000 allotjaments turístics. O sigui, 15.000 places entre càmpings, hotels, segona residències, és exagerat per la gent que viu allà, uns percentatges. En d'altre, a Barcelona també hi ha un problema similar amb el turisme, amb els expats, amb tota aquesta cosa. I llavors la clàssica, tota la part especulativa, gent que té habitatges buits i que aquests habitatges no serveixen per viure-hi. Llavors, probablement sí que s'ha de construir més, però crec que l'ús que es dona a l'habitatge i entendre que l'habitatge és un dret i no un bé de mercat, doncs penso que el principal problema ve d'aquí.
1: Per tant, no construir més, sinó construir millor, o aprofitar el que ja està construït,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o fer-ho tota l'hora. Vull dir, crec que suposo que no pots abordar la problemàtica de l'habitatge només des d'un d'aquests vectors. Vull dir, segurament s'ha de construir més, s'ha de construir millor, s'ha d'intentar gestionar diferent o activar el parc d'habitatge que està infrautilitzat, s'ha de regular els preus de l'habitatge, per exemple, en el cas del lloguer. Vull dir, s'han de fer moltes coses i s'han de fer totes alhora, penso. Si no, difícilment podrem solucionar una problemàtica com aquesta.
1: Ara, és possible construir habitatge que sigui assequible econòmicament en unes ciutats on el sòl ja és molt car, ja té un preu molt car, molt elevat?
0: Jo crec que el que ens imaginaríem com assequible, suposo que és molt difícil, no? Un preu raonable seria difícil. Ara, jo crec que més assequible del que s'està fent, probablement sí que es pot fer. Vull dir, hi ha una component que afecta més a la part arquitectònica, de dir de quina manera construïm, amb quins sistemes constructius fem servir, amb quin, o sigui, si podem revitalitzar el que ja està, el parc d'habitatges que està construït i no fer-lo de nou. Vull dir, això són moltes coses. També pensar en el tema econòmic, no només en el moment de la construcció, sinó també al llarg de la vida útil d'un habitatge, o sigui, adaptant millor els habitatges a nivell energètic, tota aquesta part, i llavors també suposo que des de l'administració també s'hauria, no sé si subvencionar és la paraula, però facilitar, doncs, que l'habitatge sigui assequible. Habitatge protegit, habitatge dotacional, vull dir, habitatges per col·lectius, que no necessàriament són col·lectius que ens imaginem com en una situació de vulnerabilitat molt bèstia, sinó que tots nosaltres podem ser un d'aquests col·lectius que té dificultats d'accés a l'habitatge. Llavors, segurament des de l'administració també estaria bé que

0: que es posa, igual que subvencionen autopistes i coses d'aquestes, pues que s'hi posés un... Mm-hmm. No sé, que es fessin coses.
1: Parlem una miqueta del model de ciutat que volem, o que seria ideal, per també saber el model que ara mateix no tenim, no? Per fer un model habitable, i parlàvem una mica del que parlàvem al principi, no? De l'urbanisme, com hauríem de construir les ciutats, com haurien de ser els carrers, quantes o quines places hauria de tenir una ciutat?
0: Sí, doncs, jo crec que... De fet, hem parlat de dos dels vectors que crec que són dels més importants. Un és l'habitatge, perquè sense una ciutat que no és capaç de donar un habitatge digne a la gent que hi viu, ja pots fer tots els parcs que vulguis i les places que vulguis i les places de llar d'infants que vulguis, que probablement allò no acabarà de funcionar. L'altre és la mobilitat, que també l'hem parlat. O sigui, és important com ens movem, no?, i amb quins modes de transport ens movem, però també el fet de repensar una mica la manera com ens movem també ens, de cop, ens dona molta superfície que la podem destinar a altres coses. Si aconseguim alliberar carrers que actualment serveixin pel pas dels cotxes, doncs allà hi podrem fer altres coses. I llavors, bueno, crec que jo, vale, soc urbanista i podem dedicar-ho a això, però crec que tothom és capaç de veure quines coses es necessiten a una ciutat, no? Carrers on s'hi pugui fer vida, bàsicament. On hi pugui haver activitat comercial, on hi puguin haver nens jugant, on hi puguin haver zones esportives, que tot això es pugui fer en unes condicions de seguretat i confort, seguretat a nivell de cotxes, a nivell de tot això, confort climàtic, que no estiguis a 40 graus en una plaça i el tobogán de turno cremi, saps? Totes aquestes coses, pues, crec que... Igual que vam parlar de l'habitatge, totes alhora una mica faran que les ciutats, crec que cada vegada siguin millors.
1: Clar, tot això és important, no? Potser s'han pensat ciutats molt per adults i poc per infants i poc per gent gran, no? I també poc pensades perquè els barris puguin ser, d'alguna manera, no sé com dir-ho, autònoms, autosuficients, no? Que tinguin ells mateixos també el seu propi comerç, no? Les seves pròpies escoles, els seus centres esportius, educatius, no? Això també deu ser important, no? Que cada barri també estigui dotat, doncs, de tots els serveis.
0: De fet, en aquesta línia ara també hi ha com una corrent que es diu la ciutat dels 15 minuts, que és possible que n'hagi sentit parlar.
1: Expliquem-ho.
0: Que el que ve a dir és que una ciutat dels 15 minuts, ens referim als 15 minuts caminant, no?, o amb transport públic, als llocs on pots arribar en 15 minuts, que hauries de tenir totes les peces de la ciutat que necessites com pel sosteniment de la teva vida quotidiana. Comerç, un parc o una plaça... una zona on practicar esport, una parada de metro o de bus o del que sigui que et pugui portar al barri del costat, una instal·lació sanitària, el que sigui. O sigui, totes les coses que una persona necessita per desenvolupar la seva vida en una ciutat, doncs que les poguessis tenir a 15 minuts de distància. I això, potser en pobles o ciutats com Castellà, més petites, poder és més habitual, però en ciutats grans això sovint és molt, molt difícil. No, llavors, reivindicar una mica aquesta proximitat passa també per fer més zones verdes, per fer-les més a prop dels llocs on viu la gent, per repartir millor els equipaments dintre una ciutat, etcètera, etcètera, coses que ja també hem anat parlant.
1: Entrem en l'àmbit de la sostenibilitat. Sovint pensem sostenibilitat, en zones verdes i plaques solars. Però què vol dir construir una ciutat sostenible?
0: Clar, una ciutat sostenible, en part, és que els edificis que la formen siguin sostenibles, per tant, tot això que deies de plaques solars, de millorar els aïllaments, d'utilitzar materials més respectuosos amb l'entorn, tot això, doncs, és una component important, però tota la part de nova construcció, vull dir, és només una de les despeses energètiques d'una ciutat. Clar, tornem a... Sempre acabem tornant al mateix lloc, però tot el tema de la mobilitat, de com ens desplacem... Tot això a nivell de sostenibilitat ambiental i tots aquests factors que potser pensem quan parlem de sostenibilitat. Però també a nivell social, segurament que una ciutat sigui sostenible vol dir que la població que hi viu estigui cohesionada, que la gent no es vegi obligada a marxar dels seus barris i pugui mantenir, doncs, els vincles que té, doncs, amb les entitats del barri, o amb els seus amics, o amb els seus veïns, o amb l'escola, o amb les famílies que van al parc. Llavors, tot això crec que també parla de sostenibilitat de les ciutats, no només és la sostenibilitat econòmica o ambiental. I crec que també és una mica una suma de molts factors.
1: Apuntem una miqueta al canvi climàtic que ja estem vivint. De quina manera transformarà les ciutats el canvi climàtic? Com ens hi adaptarem tant a la calor com també a aquests períodes de pluges intenses, no?
0: Clar, jo crec que no cal parlar en futur, o sigui, crec que ja l'està canviant la ciutat i... no sé, ahir, per exemple, jo rebia l'alerta aquesta que abans ho comentàvem de les pluges i això, i estàs tranquil·lament al sofà i de cop reps aquesta alerta i igual et penses si has de portar la nena a l'escola o no, o si pots anar... Clar, o sigui, ja no és només amb aquestes grans crisis com pot ser la de València o la de l'Adana, no? Coses d'aquestes que és evident que estan canviant l'urbanisme, les ciutats i tot. Però és que ja és el dia a dia, vull dir, estem constantment preocupats per si hi ha sequera i no podrem regar les plantes i no, aquest any obriran la piscina municipal perquè no sé què, i és que és... Vull dir, és un canvi que no és només de grans crisis, sinó que és diari i a tots els nivells.
1: Sí. Per tant, a l'estiu sobretot, no? Tenir
0: sí.
1: No? Terrats, tenir patis interiors, tenir tot
0: tenir ombratge, això... Tenir ombratge, sí, clar, que els carrers tinguin ombra, que tinguin vegetació... De fet, o sigui, també es parla de descarbonatar les ciutats, que és intentar... O sigui, que la ciutat, diguéssim, que potser si ens féssim pensar en quin material és el que caracteritza els carrers dels anys 90, 2000, etc., seria l'asfalt o el ciment, no? Els panots... Clar, també hauríem d'anar canviant aquesta mentalitat. Això, a la llarga, també pot tenir avantatges en el canvi climàtic, però és que ja en la percepció que tenim de l'espai públic ja canviarà. O sigui, una ciutat més verda redueix el que es diu l'efecte illa de calor, que és que les ciutats estan tenen una diferència de temperatura amb l'entorn. O sigui, tu mesures a la plaça del Mirador la temperatura i la mesures a baix al riu i hi ha graus de diferència. I això... No és perquè allà hi toqui més o menys sol, és pels materials que formen la ciutat. Llavors, evidentment, les ciutats han de tenir asfalt, i han de tenir panots, i han de tenir zones pavimentades, però, bueno, vull dir, potser hem de buscar un equilibri, no? I això també passa per anar transformant una mica tots els carrers, les places, etc.
1: I també en aquest augment de la temperatura o formes de viure a la ciutat, no? També hi ha el tema de la mobilitat. La bicicleta i el transport públic poden substituir, podran arribar a substituir el cotxe privat a les ciutats?
0: Sí, jo crec que sí. A les ciutats, sí. O sigui, en d'altres contextos, probablement no. I quan dic substituir, no vol dir eliminar els cotxes al 100%, però vull dir, com més gran és la ciutat, menys eficient és el transport públic. I això hi ha estudis que ho demostren. Que, vull dir, em depèn de quins contextos és més ràpid anar amb bici... que anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe tu comptes d'anar del punt A al punt B, però has de comptar el que trigues a arribar fins al cotxe, el que trigues a aparcar, sense parlar de tot el cost que té mantenir un cotxe.
1: Doncs amb aquesta part més optimista ens quedem, i gràcies, Marc, per haver passat per la ràdio.
0: A tu, a vosaltres.

0: Plegats dedicarem els pròxims minuts a parlar d'animals. Al programa ja hem parlat algun cop d'animals de companyia, però i els animals més grans? Avui connectem amb Ràdio Rubí per parlar de les escoles granges i dels seus inquilins. Mariona Jerez, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'animals, però no dels petits animals domèstics, sinó dels de granja, com cavalls, gallines, ovelles o vaques. I és que tinc aquí amb mi a la Sònia Pons de l'Aula Entorn Rural Can Sant Jordi, una granja escola. Bona tarda, Sònia.
2: Bona tarda.
1: I, bueno, primer de tot, explica'm una mica què és una aula o una granja escola, quines són les activitats que porteu, què feu allà dins?
2: Nosaltres som un centre educacional no formal que ens dediquem a fer activitats per als centres educatius els dies de cada dia i el que són els caps de setmana doncs, per les famílies. Aleshores fem tot el que és educació en el lleure i activitats diguéssim que fomentin el que és el respecte per la natura, el respecte pels animals i aquesta és la nostra funció.
1: I l'Aula Entorn Rural Can Jordi, quants anys porta oberta? Quants anys porteu treballant amb això?
2: Ara mateix portem 34 anys. La va fundar el meu pare i jo sóc la segona noia que porta el tema.
1: I així, per saber-ho, quins animals i quants animals teniu al vostre centre?
2: Pues hi ha un animal de cada espècie, excepte porcs que des de que va començar el tema de la peste porcina es van suprimir per normatives. Hi ha un animal de cada espècie. Hi ha vaques, hi ha cabres, hi ha ovelles, pues tot el que és un ramat d'ovelles, de cabres, hi ha ases, hi ha ponis, hi ha cavalls, tot el que és l'aviram, pues gallines, faixans, oques, ànecs, un emus... Disposem d'un animaló de cada espècie perquè així ens puguin els nens quan venen amb les escoles a fer l'activitat aquesta en concret que li diem el toca-toca als animals, que puguin tocar, viure, participar amb l'experiència del toca-toca cada animaló i conills també, que no t'ho he dit, que m'oblidava dels conillets.
1: I hi ha algun animal que sigui el preferit dels visitants, el que més ganes tenen de veure?
2: El cavall. El cavall els hi apassiona molt i els conills. Cavalls i conills són estrelles.
1: Hi ha algun que sorprengui, que no s'esperin que els hi vagi agradar i després arribin aquí i diguin «Ai, doncs m'ha encantat la gallina aquesta».
2: Jo et diria més que com a... es sorprenen molt, per exemple, els petits, no tant com de l'animal, sinó de l'experiència quan veuen que la llet surt de la meta de la vaca. Això els impacta moltíssim. Això és una cosa que, de veritat, és increïble quan veus les carones i com a així d'animal top, top, top, quan els puges al cavall és una bogeria. Això també els fa molta il·lusió al cavall. Jo diria que al cavall.
1: I aquests animals, bueno, clar, són animals molt diferents del gos o el gat que tenim a casa. Com els cuideu, com els manteniu i que estiguin còmodes i feliços al vostre centre?
2: Entenent el que necessita cada animal. Clar, un animal d'aquestes característiques no pot estar estabulat. Donant-li la seva llibertat per benestar animal, els animals han d'estar sueltos. Han de dir que hi ha moments puntuals, que a la nit o quan plou, que estan als seus estables. Però és fonamental que estiguin lliures al camp i que facin la vida en manada, en conjunt. Pues els cavalls tots junts han de fer... Són animals molt socials i han de conviure conjuntament amb tota la manada. Les cabres i les ovelles, igual. Jo el que més destaco és això... dintre de que cadascun té la seva necessitat, no com dintre de la seva espècie, els seus cuidats, la seva alimentació, però el que més destaco és això, que l'animal ha d'estar lliure, d'estar en llibertat.
1: I, bueno, hem parlat molt, no, dels petits, dels nens. Quins beneficis té per als nens i les nenes tenir aquesta educació, aquest complement educacional al costat de la natura i dels animals?
2: Moltíssim, moltíssim. Jo et destacaria una part molt emocional. I sobretot també el que és la part... avui en dia, per exemple, és tot com molt... com et diria, molt tecnològic, està bé, eh? Però el tindre l'olor, l'experiència del toca-toca, aquesta de la sensorial, de tocar, d'entendre que l'animal, quan tu t'apropes, la carícia li agrada. Aquests sentiments, per ells, els dona una motivació, els dona una alegria. Jo potser aquesta part és la que més destaco.
1: I hi ha algun aprenentatge que vulgueu impartir, sigui com sigui, als nens? Per exemple, el de com acostar-se a un animal o algun consell així que potser els nens no en són conscients i que poden generar situacions de perill o d'incomoditat pels animals?
2: Bueno, clar, nosaltres sempre, sempre abans de començar una activitat tenim un previ i sempre se'ls explica aquest primer contacte que han de fer, com ho han de fer, i això sempre és previ, eh? Vull dir que nosaltres sempre els expliquem i que no poden cridar perquè s'espanten, que no poden tirar pedres ni pals, que bueno, se'ls explica la forma seva que puguin entendre, perquè nosaltres també estem molt especialitzats en nens, diguéssim, de petitons. Aleshores, sempre aquest primer contacte previ que ells fan, nosaltres els hi fem tota aquesta explicació de com apropar-se a l'animal, com tocar l'animal i com el cavall. A l'hora de pujar també al cavall, se'ls hi fa també un previ de com ells han de posar el cos, com la seva sensació que no sigui rígida. Encara així es posen rígids, no? Però bueno, sempre fem un previ.
1: I, bueno, ho hem comentat un momentet al principi, no?, que m'has parlat dels porcs, la situació de la pesta porcina, com us ha afectat i com us està afectant?
2: Bueno, en el primer moment, primer dir de tot, felicitar als veterinaris de la Cambra de la Generalitat, vull dir, un protocol superràpid, una actuació superràpida, vull dir, de veritat, felicitats. Bueno, doncs ens va afectar que vam tindre que aïllar les truges, amb uns protocols d'entrada, sortida, de desinfeccions, etc, fins que va arribar un moment que, clar, com va anar a més, doncs es van tindre que suprimir de l'entorn per al problema de les entrades i les sortides, no de la gent de la granja, sinó dels clients, precisament, no? Per un possible contagi a les nostres truges. Això es va suprimir. Clar, és un tema que anirà per llarg, que ens fa molta pena no tindre les truges, però, clar, hem de tindre un control i hem d'intentar evitar que això vagi a molt més. I és una de les formes per poder també tindre aquest control.
1: Bueno, si tot funciona i al final acabem amb la pesta porcina, sí que us plantejaríeu potser tornar a tenir truges?
2: Sí, totalment. Sí. Les truges són animals supersocials i que els nens, quan veuen una truja que és de gran, dos, com un gos d'enorme, s'impressionen molt i que sí, són superamoroses les truges, i tant.
1: I, bueno, un altre tema que també pot ser una mica conflictiu per vosaltres és el de les escoles que han decidit no fer colònies ni sortides. Sí. Com us ha afectat aquesta situació?
2: Ens ha afectat moltíssim perquè compta que nosaltres fem reserves de tot l'any a lo que és setembre i, bueno, estem amb un 85% de reserves menys que l'any passat. Vull dir, imagina't quin hàndicap que ens suposa per aquest any.
1: I a nivell de manteniment econòmic, teniu altres fonts d'ingressos? Per exemple, crec que feu classes d'equitació, sí, feu altres tallers. O sigui, us suposa una pèrdua d'ingressos molt gran o encara podreu seguir mantenint els animals?
2: Ens implica una despesa molt gran, perquè compta que el que són les escoles per nosaltres és treball de dilluns a divendres. Vull dir que és molt important. Clar, hem de reobrir-nos, bueno, ja estem reobrint altres sectors i reinventar-nos, perquè, clar, les despeses són molt grans el mantindre tots aquests animals cada dia, vull dir, tant per alimentació, higiene, tema medicacions, etc. Vull dir, és molt important i estem, doncs, ja ens hem posat les piles, obrint altres clients i obrint altres serveis, diguéssim.
1: Per exemple, la gent pensa que potser les granges d'escoles són només per nens i per escoles, no? Però potser és una bona proposta per fer amb els amics un cap de setmana o amb família?
2: Sí, i tant. I super, us ho passeu super fent gincames de pagès i vivint com si fóssiu pagesos. Us ho passeu pipa.
1: O sigui que no és només per nens, o sigui, també hi podrien anar adults?
2: I tant. Fem activitats per adults en la granja, gincames, i us torneu petits pagesos.
1: I així una recomanació potser de si algú té una mica de por als animals o els hi dona una mica de temor acostar-se als animals de granja, pot venir igualment a una granja escola i
2: Igualment,
1: fer-ho, sí?
2: igualment, en tot moment està acompanyat per personal del centre, que nosaltres tenim molta personalització, vull dir, amb tots els usuaris. Vull dir, això en l'arribada es comenta i en tot moment s'acompanya i es fa l'acompanyament d'aquesta persona.
1: Vale, doncs ja no et faré cap més pregunta. Moltíssimes gràcies, Sònia, i que vagi molt bé amb la
2: Moltíssimes
1: granja
2: gràcies.
1: escola.
2: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, connectats. Soc la Meritxell d'Enbrinc i aquesta setmana us recomano la cançó de Segurament t'estimo dels Amics de les Arts. Que passeu bon cap de setmana. Una abraçada.

7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El xef Lupo és el protagonista del nou llibre de l'autora i il·lustradora pretenca Purificación Hernández. Es tracta d'un conte il·lustrat que explica la història d'un llop que, fart de ser el dolent de molts contes, somia en convertir-se en cuiner. I ho farà amb l'ajuda del llibre de receptes de l'àvia. Per conèixer més detalls, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una història sobre la perseverança i la reinvenció personal pensada per infants de més de 4 anys que volen seguir el seu propi camí i fer realitat els seus somnis. Per saber més d'aquest títol, avui ens trobem amb la Purificación Hernández. Bona tarda.
2: Què tal?
3: I portes un reguitzell de publicacions a les teves esquenes, però ja feia temps que no et teníem per aquí parlant d'aquest nou llibre. Comencem per explicar què és Chef Lupo i una mica què ha significat per tu aquest projecte.
2: Vale, pues mira, us explico. Chef Lupo, sí que fa temps que no venia per aquí.
3: Sí, sí. Venies a parlar d'altres temes, però sí. De projecte propi no.
2: Pues Chef Lupo, a més, em fa una especial il·lusió perquè, bueno, és el segon llibre, el segon àlbum il·lustrat que publico com a autoria total de les il·lustracions i del text.
3: Clar.
2: I, bueno, és un projecte molt xulo, espero que us agradi molt, però que a més té una història, i és que l'any passat em vaig presentar un concurs internacional que es diu Key Colors Competition, que és un concurs que ha funcionat a tota Europa i a Xina, i vaig quedar finalista. Ostres. I llavors dels finalistes es publiquen tots els títols. I per això que em fa especial il·lusió, perquè a més aquest llibre pues, s'ha traduït a altres idiomes, ara ha sortit als Estats Units en anglès, sortirà a Tailàndia.
1: Déu-n'hi-do.
2: L'idioma original va ser l'holandès, perquè el premi aquest es dona a Bèlgica. Llavors... de l'holandès ha passat a l'espanyol, al italià, al tailandès i ara a l'anglès. O sigui que estic super, super contenta.
3: Com et vas assabentar d'aquest concurs i una mica què et demanaven?
2: Bueno, pues és un concurs que es fa cada 2 anys i ja havia participat a l'anterior edició i havia quedat a la shortlist, però no havia quedat mai finalista. Mm-hmm. I vaig pensar, ostres, doncs prepararé un títol especialment per aquest concurs, per aquest premi, i vaig començar a treballar amb Chef Lupo, que és la història del lobito aquest que vol ser chef.
3: Vol ser cuiner, no?
2: Sí.
3: I, per tant, això és el que va desenvolupar la seva història.
2: Sí.
3: Què més podem explicar d'aquest Chef Lupo?
2: Pues, a més, us puc explicar que la idea va sorgir de... Em vaig apuntar a un taller de Lila Rogers, que és una agent que està als Estats Units, i vaig fer com una proposta pensant què passaria si la Caputxeta Vermella i el llop fan un berenar. Okay. Perquè el llop sempre, bueno, és molt pringat, el pobre.
3: I molt dolent. No?
2: I molt dolent tot. Per això li passa tot el que li passa. I d'aquí va sortir la idea i vaig anar tirant una mica del fil i vaig pensar, ostres, estaria molt bé un llop que ja no vol ser el dolent de les històries dels contes, que vol ser una altra cosa. I, bueno, i de pensar d'un llop que normalment s'acaben cruspint els personatges dels contes, doncs passar a fer cuina per fer feliços als altres.
3: I treure-li una mica, no?, aquesta mala fama que tenia el llop i poder-nos apropar a aquest animal també, que és meravellós.
2: Sí.
3: Purificació, com has fet... Com et sents en aquest procés? Perquè tu sempre il·lustraves històries, no?, que d'altres autores, d'altres autors... com és això de desenvolupar la teva pròpia història? No sé si venint del teu bagatge primer penses en els dibuixos i després penses en la història, o si ho fas a l'inrevés?
2: Pues aquesta pregunta és interessant perquè realment sí que hi ha una diferència quan abordes el text d'una altra persona. Intentes ficar-te al seu cap. Però, clar, jo tinc la tendència a pensar en imatges. Llavors, primer construeixo tota la història a través de les imatges principals que aniran sortint i vaig filant una mica després el text. Llavors és, el procés potser és una mica a la inversa o més mixta.
3: Clar. Tu penses en dibuixos, en il·lustracions, i per tant té tota la lògica, no? Que primer pensis en aquesta part visual, que al final és una part importantíssima de la literatura infantil, no? Que és el que ens fa després a casa poder explicar la història, poder viure-la i poder compartir i assenyalar, perquè són llibres molt viscuts, els llibres per nens.
2: Sí, de fet, un àlbum sempre persegueix que el que explica el text t'explica una cosa i el dibuix sempre et pugui explicar coses més subterrànies de la història, de manera que
3: no?
2: Sí, perquè, bueno, que t'expliqui coses que potser el text no t'està explicant. Llavors, et manté amb una complicitat amb el lector. Si llegeixes amb una criatura aquest llibre, podràs arribar a un nivell de complexitat molt més gran.
3: I compartir-ho és
2: clar,
3: més
2: clar,
3: maco, no? Aquestes,
2: sí, per això es fan. Sí, l'amor a les històries és molt per compartir amb els nens, sobretot.
3: Per quines edats el recomanes?
2: Bueno, jo dic que aquesta història és una mica universal perquè parla d'una persona, bueno, parla d'un personatge que ha trencat, que vol trencar la etiqueta que li han posat. Llavors jo diria que és per tothom i per perseguir els somnis. Això és per tots nosaltres, per tots. Però la història està pensada de 3 a 7 anys, però podria venir algú més jove i, bueno, i crec que està convidat tothom que vulgui sentir una història de superació i de deixar enrere les etiquetes.
3: Molt bé, doncs...
2: I de segones oportunitats.
3: Que això està molt bé sempre, sí. I és veritat que al final l'imaginari col·lectiu de quines històries expliquem i amb quines hem viscut ens marquen per tota la vida. Has explicat també que formava part d'aquest concurs, on vas quedar finalista, i que, per tant, la part de la publicació aquí ha estat una mica més senzilla.
2: Vols dir a partir de
3: poder quedar finalista, no?
2: Sí. Bueno, quan vaig quedar finalista va ser fàcil perquè es feia la publicació a l'holandès, però la bona notícia va arribar quan per fi una editorial, la Picarona, que és Obelisco Editorial, va voler comprar els drets per fer-lo en castellà. Ara m'encantaria que algú el fes en català.
3: Clar.
2: Si hi ha algun editor que tingui ganes, pues estaria super, super bé.
3: Clar que sí, poder-lo tenir.
2: Però de moment el podem trobar per nosaltres aquí a les llibreries del Prat, a la Biblio, el Chef Lupo en castellà.
3: Perfecte. Faràs presentació a la biblioteca,
2: sí,
3: no? Com serà?
2: Sí. Doncs la presentació serà aquest dissabte 3 a la Biblioteca Antonio Martín a les 11. I, bueno, com us deia, us espero, tan grans com petits, esteu convidats, i farem un petit contacontes i explicarem una mica anècdotes sobre el llibre.
3: Molt bé. Per tant, serà entretingut, serà divertit i serà per anar amb canalla, també, no?
2: Sí, tant. Hi haurà dibuix en directe. I,
3: molt bé.
2: Sí.
3: Doncs recordem, aquest dissabte, a partir de les 11, no vull deixar de parlar-te, ara parlem molt de les pantalles i de l'important que és tornar als llibres. De fet, des de les escoles s'està fent, des de les famílies s'està intentant, i de recuperar aquests moments, no? De compartir contes, de compartir històries. No sé si veus que és un moment especialment complicat o ho veus com una oportunitat.
2: A veure, jo veig que és un moment complicat perquè lo fàcil i lo que tenim molt a mà són les pantalles. Però aquell moment on acabes el dia o quan sigui, cada família o cadascú troba el seu moment, de trobar el moment de parar una mica, respirar i posar-te amb el llibre i compartir, fer una lectura compartida, és un moment que no s'hauria d'abandonar mai a la vida, encara que els nens es fan grans, es podria continuar fent lectures. És molt guai, a mi m'agrada molt que em llegeixin.
3: Sí, és molt bonic.
2: Sí.
3: Et permet tornar a aquesta part de l'oralitat, no? De la transferència de coneixements i d'aquests relats compartits.
2: Sí.
3: Doncs Chef Lupo és una oportunitat per poder-ho fer. És un àlbum que podreu trobar a totes les llibreries de la ciutat i també dissabte a la biblioteca, com dèiem, presentació oficial a les 11 a la biblioteca del Cèntric. Purificació, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest Connectats ja s'ha fos. Us hi esperem demà. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
4: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma I, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
5: Cadena de Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com, sí, sí, uf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels Amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AQAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament, doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, surt l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren los pianets, los organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tot aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història

0: Una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del moro. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que, per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
4: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
0: L'anís del mono, com moltes altres

0: Empreses tradicionals han anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%. És l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
1: Anís del mono, dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
2: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
3: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
0: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del pont del petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen aquest aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc
3: bueno,
4: és
3: tampoc
4: que...
3: Bueno, tampoc és poc, que...
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de la antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es dia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Barnaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisent. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que t'apareix és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisent es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta sí. gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisent i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Fes-la diferent, aquesta última.
9: Com que diferent?
10: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
9: Ok. Tot perfect.
10: Així, amb una mica d'alegria.
9: Alegria.
10: Vinga, va.
9: Dai, dai, jico. Ale, ale, let's go.
10: Som-hi.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Estupendo.
11: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
12: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
12: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727. I perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
12: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
12: No va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir, perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
12: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
12: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
12: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
12: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una molassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
12: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
12: Fins aviat.
13: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
14: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les amb vosaltres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
14: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona, i els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
15: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
14: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
15: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú es vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
14: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
14: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
14: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
14: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, és estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major, amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
14: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
15: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
14: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
15: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
14: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: I quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
14: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
14: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
3: A Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
16: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
16: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
16: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
16: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
16: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
16: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
16: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
16: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
16: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
16: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
16: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
16: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava.
16: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
16: En comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
16: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
16: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
16: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
16: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
16: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació
3: 91.5 Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
5: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del Teatre Auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen els Toi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, fent el seminari amb el Camp Nou, no? Amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, hi ha alguns altres teatres, com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai. Orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre, doncs, és una mica el... vull dir, és el recurs, doncs, per poder, perquè això es pugui fer, no? Perquè tinguem com una mica una casa, no? A on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat, doncs, pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix, doncs, un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda. Vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest Teatre Auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius, es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que ja estava, hi havia ja una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió, sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionessin i funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que a més passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. Vull dir que la gent hi va, vull anar-hi, o perquè viu al costat o perquè hi va en cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs seria una de les facetes importants a considerar que tenia que fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que de bones a primeres l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa a Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat era Cugat Media fa anys, i era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, el Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi a un final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada, i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat, tradicionalment una ciutat molt amant de les arts escèniques, i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea, el teatre, i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats, i per tant crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat, a nivell de programació, té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula, d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho, doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar, i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya un altre vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. Primer, és una història que gairebé ens en anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala Clavé, i, bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala Clavé, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres? I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que la Gra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana, més o menys, per tant hem retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, ja no he vist cap notícia d'això, però seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les saleta, les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
1: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent que amb molta modèstia m'hi considero que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant, això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I, per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests tres monòlegs, doncs, que, bueno, que han omplert i algú no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el Teatre Auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extendent.
0: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves el tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdó, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es va fer el traductori hi havia la sala B plantejada, el que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa al CECAT això va dir que sortiria, i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, el Teatre de la Unió, és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent al mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, perquè segons quins espectacles fan al Teatre Auditori, venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etcètera, etcètera. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
0: Maria, quin tipus de programació imagines, no?, si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió?
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic, i que fins ara Sant Cugat, doncs, estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard,

0: un hub de creació, no? De dir, els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint bueno, amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no? En certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no? De referència dins de Catalunya.
1: Xavier.
2: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el teatre del poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguéssim, que es faci a Sant Cugat i que passi, doncs, bueno, els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però bueno, iran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, en produccions doncs, més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un pas més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements. I si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació, de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
1: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació, però anem per
3: ordre.
1: De
3: producció,
1: sí. Si voleu, exacte.
2: No sé.
1: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
2: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
4: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant 2 mesos i mig pràcticament es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, les italianes, etc. I per altra banda, que es fa començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
3: Pràcticament estrenen. Exactament. Pràcticament estrenen el que després es veu a Barcelona.
4: Hi ha un teatre com aquest, que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que veien aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels 5 teatres amics...
2: I l'Atlàstica.
4: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer això, teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir l'altra cosa més, i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Auditori s'han vist coses al·lucinants, excepcionals, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques. Qualsevol tipus d'arts escèniques.
1: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium, tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?

0: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins la temporada alta, pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament, i és, en aquest cas és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
1: Dolors.
2: Bueno, jo penso que Sant Cugat tindria, ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però ja, bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
1: Breument, perquè
3: aquests petits projectes que em feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat.
1: S'ha fet un centre de creació a l'Unió.
3: No s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs. Jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
1: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, de laboratori de creació, clar, que és aquesta nova sala de teatre. Maria.
2: Sí, després... Va, perdó.
0: No, fes tira, tira.
2: És que em dic Maria Dolors.
1: Ai, carai.
2: Segons la meva mare.
1: Digues, Dolors.
2: Ara sóc jo.
1: Ara sí.
2: Tera, no sé on estava.
1: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
2: Sí, Pere, però no sé què...
1: Hem perdut el fil.
0: Jo sí, penso que sí, eh?
2: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si, tant en la programació, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses. Vull dir, sembla que la gent que crea no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai. Uh-huh. o no es vol escoltar, no sé.
1: Creieu que un equipament així pot generar també ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes.
4: A més, ho hem dit els tres.
0: Sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
4: Clar. No, i és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat, és normal... Té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys, i és natural, es va crear un públic que pugui anar augmentant i s'ha fet gran. Això és normal. Tot amb això, que jo aquí vaig sempre, veig molta gent jove, segons quin espectacle, eh? Els tres monòlegs que han fet ara estava ple de gent jove. Dansa porta moltíssima gent jove.
1: En tot cas, hem estat parlant molt de teatre, però aquest espai permetrà també acollir dansa, concerts, perquè és un espai polivalent.
4: És que parlem de tot. Un dels temes de la Unió, aquí diu, promoure la producció local posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això. És a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
1: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
4: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a veure-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui, pugui portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res, però bàsicament ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
1: Xavier.
3: No, jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint, no només amb això, sinó amb tot el procés, i marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i em vaig anar. I així és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I, bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, ho volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i d'aquí pues, tenim els resultats. I ara aquí del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això, però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
1: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
3: Un o dos anys.
4: M'agradaria que fos així.
1: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure-te a la inauguració, de tornada.
0: Home,
1: a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
0: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia n'és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà. D'aquí 5 anys, jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos, però alhora coincidents, que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format, un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida, i també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat es senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? per formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho, vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no?, desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix. Però jo m'imagino una Unió plena, sobretot un Teatre de la Unió amb les cadires plenes.
1: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting. que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Bernat i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet i què és el Teatre de la Unió.
3: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè
1: vinga,
3: porto tants anys darrere d'això i tants...
1: Bueno, farem una copa de cava,
3: sí,
1: com a mínim.
3: O més d'una.
1: Xavier Maria...
0: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
1: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
0: A vosaltres.

0: Amb l'arribada de la tardor, moltes persones recuperen els hàbits i les activitats que havien deixat una mica aparcades durant les vacances. També és el moment en què els gimnasos, els clubs esportius i les instal·lacions esportives tornen a omplir-se de gent amb ganes de posar-se en forma. Però reprendre l'activitat física de manera brusca després de setmanes de menys exercicis pot comportar riscos i lesions. Per parlar de quines són les patologies més freqüents en aquesta època de l'any, com prevenir-les i quins consells hauríem de seguir abans de tornar a entrenar, avui ens acompanya el doctor Antonio Morell, és el cap del Servei de Medicina i Traumatologia Esportiva de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doctor Mora, setembre i octubre, els que van un xic més tard, són mesos especialment complicats per als serveis de traumatologia esportiva?
1: Sí, bueno, de fet, pels serveis de traumatologia esportiva i de medicina esportiva sobrecarreguen ja els mesos de les pretemporades dels clubs, que comencen, els de futbol comencen abans, després ve el bàsquet i altres esports, però des de mitjans de juliol ja comencem a tindre feina i són sobrecargues típiques del començament de temporada, lesions molt, molt freqüents, i després, com tu molt bé dius, en quan comencem l'activitat, diguéssim, escolar, que comencen tots els petits a fer aquests esports que fan de forma, lògicament, formativa i amateur, pues apareixen moltes lesions. I també per les persones que són més grans i que tornen amb algun quilet de més o alguna coseta d'aquestes que passa durant l'estiu, pues es volen tornar a posar en forma molt ràpid i de vegades aquesta velocitat no és la millor companya.
0: Quan tornem després de fer esport al cap d'unes setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, què és el que més sovint ens passa factura? Quines són aquelles lesions o les molèsties que habitualment veieu a consultar?
1: Les que més veiem són sobrecàrregues musculars. Sobrecàrregues musculars, inflamació de tendons, de lligaments, que alguns havien tingut alguna lesió, altres que no havien tingut, però sempre l'efecte més negatiu en aquest sentit és el iniciar l'activitat amb pressa, no? Tothom vol estar recuperant la forma que tenia o la que li agradaria tindre de seguida. I aquesta velocitat inexorablement fa que el cos treballa d'una forma sobtada i forçada. I això no acaba quasi mai bé.
0: No, la paciència al final és una virtut en molts aspectes
1: sempre,
0: de la vida,
1: sempre.
0: Oi? Per tant, crec que preveient la resposta, entenem que hi ha moltes diferències després de posar-nos a practicar esport, després d'un mes de no haver fet res, a l'haver mantingut d'alguna manera, tot i que probablement no podem mantenir la rutina esportiva que fem durant l'any, però sí que mantenir-nos actius.
1: Sí, es nota moltíssim. Totes aquelles persones, jo te les dividiria en dos, no? Aquells que habitualment fan una pràctica esportiva que no podríem dir... Hi haurien els professionals, que seria una altra història, i després la gent normal, no? Diguéssim, la gent convencional de carrer. El que ja té una rutina establerta de forma habitual i té una metòdica feta, les dificultats són molt, molt més petites. Per què? Perquè normalment a l'estiu tampoc passen activitat zero i fan el que tu estàs dient, no? Potser no fan la mateixa activitat que feien, no tenen la rutina d'anar al gimnàs que tenien, però sí pues, que... van a jugar a tennis, van a fer qualsevol tipus d'esports, van en bicicleta, no deixen l'activitat ni cardiovascularment ni muscularment. Amb la qual cosa, quan tornen, estan força millor que aquells que passen d'activitat a sedentarisme màxim, no? Llavors, aquests són els que reben més. Però sí, és cert que es nota una diferència molt gran en els que fan un petit manteniment d'estiu, per dir-ho d'alguna manera, lúdic, però que els ajuda molt.
0: Ens ho comentava al principi, eh? Un dels errors més habituals és això de deixem el gimnàs a 31 d'agost o potser abans i arribem l'1 de setembre i agafem les mateixes peses, volem fer els mateixos quilòmetres a la cinta o volem jugar al pàdel igual que ho fèiem abans. I aquí,
1: exacte.
0: Aquí és on passa factura.
1: Efectivament, aquí és on passa factura. Si estàs treballant amb una càrga... No, és que jo faig cul de bíceps amb 50 quilos, que és una bestiesa, però hi ha gent que ho fa i dius, no pots tornar amb el mateix pes. Has d'agafar pesos gradualment progressius perquè el teu sistema musculoesquelètic s'acopli a aquesta evolució. O sigui, tot al final, tu ja és molt bé, no? La paciència és una virtut, no? I aquí la prudència i el seny, que a vegades no es tenen, perquè venim amb una falera de ja, aquesta immediatesa és la que ens perd. I llavors, quan algú fa aquests excessos, apareixen lesions sobtades que no havien tingut mai i que surten sempre, i aquesta època és l'època predilecte d'aquest tipus de lesions.
0: Com hauríem de fer per fer-ho bé, aquesta tornada a la rutina esportiva? Què hauríem de tenir en compte? Quina seria la recepta, per dir-ho d'alguna manera?
1: La recepta seria, primer de tot, marcar-se una rutina progressiva, marcar un, tornar amb l'activitat, si era una activitat amateur, amb un parell de setmanes, anar agafant una miqueta més de càrregues, una miqueta més de treball, tant cardiovascular com, si ara que està tan de moda, els treballs de força, que no, que tothom, hem de fer força, ara tothom ha descobert que s'ha de fer força. Bueno, i, sobretot, fer una cosa que gairebé no fa ningú, o molt poca gent, els que en saben molt sí que ho fan, que és escalfar bé, estirar, i això li costa molt, tothom parla de la força, i jo avui voldria marcar una pauta que nosaltres treballem molt amb l'hospital, al nostre servei, que és el més important, i no només pels nens, sinó sobretot els nens perquè l'assoleixin i ho incorporin com una rutina. I amb els adults, conforme ens anem fent més grans, és més necessari l'elongació i la flexibilitat que no pas tanta força. Diguéssim que és molt millor fer molts estiraments i escalfar molt bé que arrencar agafant pesos forts. I això és molt important.
0: Jo et volia preguntar justament per a l'escalfament, no? Quin paper, quina importància tenia en un moment que vostè ho deia en alguna manera, ara tothom fa força. És veritat que han sortit gurus per tot arreu, no? Obrim les xarxes socials i sembla que tothom ara sigui un expert en exercici físic i en donar consells, i bé, a vegades cal prendre's les coses amb pinces i preguntar directament als professionals, i avui que en tenim l'oportunitat, doncs ho volem fer, no? Com ha de ser un escalfament com Déu mana, per entendre'ns? Mira, i qui l'ha de fer, si és que hi ha algú que no?
1: Sí. Jo et diria que, primer de tot, tothom. I a més gran sigui la persona, més importància té. És més, els asiàtics, que són uns mestres amb aquest tipus de pràctica, sempre diuen que el més important és estirar, controlar la respiració, coordinar els moviments... I fixa't que estem parlant d'harmonia, no? En definitiva, un concepte molt oriental.
0: Ens ve la gent gran fent tai chi als parcs,
1: exacte,
0: per exemple.
1: La gent gran fent
0: tai
1: chi. No hauràs vist mai gent fent tai chi amb lesions. Per què? Pues perquè estan molt mentalitzats que la limitació de la mobilitat i la qualitat de vida que aquesta t'aporta es fonamenta amb la plasticitat i la capacitat per poder bellugar-te amb comoditat. I aquesta capacitat te la dona els estiraments. Abans de començar una rutina, en contra del que diran, segur que si em senten molts preparadors físics diran que m'he begut l'enteniment, però jo no sé si me l'he begut o no, crec que no, però sí que com que estic dedicat a una especialitat que reparem les lesions que es produeixen, és el termòmetre més evident. Uh-huh. Llavors, el primer de tot, escalfar, estirar bé, però l'escalfament té que passar per un estirament. Prèviament, el cos, quan t'aixeques, nosaltres, els que ens dediquem a tot això, posem moltes vegades els exemples de l'anatomia comparada amb els animals. Tu has vist alguna vegada un gat o un gos que es despertin i no facin el primer de tot que fan? Estirar-se.
0: Sí, senyor.
1: En canvi, nosaltres, el primer de tot que fem? Tocar el despertador.
0: Corre.
1: I corre. A gran error, no?
0: Quines són les lesions que ens poden portar precisament no fer aquests estiraments que són necessaris per a tothom?
1: Però és molt fàcil. El múscul, tornant a l'exemple de la zona, el múscul està adormit. O sigui, el múscul ve de reposar. I si has tingut un son reparador i has pogut dormir les hores que toquen, que no sempre passa, i més quan tornes a l'activitat, perquè tornes a l'activitat esportiva, però tornes a l'activitat professional. O sigui, és tot un pack, no? Llavors, quan tu agafes i comences d'una forma molt sobtada, el que passa és que passes aquest múscul d'una inactivitat i un relax màxim a demanar-li sol·licituds mecàniques immediates. O sigui, hi ha gent que es lesiona al quarto de bany. No perquè caiguin, no. És que es lesionen perquè fan un gest que sobtat, que interpreten que el poden fer amb total normalitat, com si fossin les 2 de la tarda, per posar un exemple, i no... Són les 7 o les 8 del matí, o les 6, depèn de l'hora que s'aixequi cadascú. I en aquell moment, aquell és per agafar el secador del cabell així. Diu, ui, és que, miri, em vaig lesionar l'ombro perquè em vaig estirar a agafar el secador I vaig sentir una fiblada, doncs aquest és un exemple d'una lesió tonta, diríem, no? Però bastant freqüent.
0: Per tant, podríem començar el dia fent uns estiraments.
1: Jo ho recomano predicant amb el propi exemple. Jo ho faig sempre. O sigui, la meva primera activitat, com fem tots, normalment la gent s'aixeca, va al quarto de bany, fa les seves necessitats i estirar és la primera activitat que tindríem que fer.
0: Quants minuts li hauríem de dedicar a aquests estiraments al matí?
1: Molt pocs. És identificar els grups musculars més importants, de tren inferior i de tren superior, i fer 4 estiraments, que els tindríem que tornar a fer a la nit abans de ficar-nos al llit. I això et dona una flexibilitat i una elasticitat que trenca molts mites, no? Per exemple, tothom diu, és que aquest té els isquiotibials curts. No existeixen els isquiotibials curts. Això és una cosa molt, amb molta controvèrsia, molt debat, però no, els isquiotibials s'escorcen perquè tu mai els has allongat. Per això és tan important, i seria molt important també, que des del punt de vista d'educació física, l'educació física a les escoles, de veritat fos educació física, no aquella assignatura que tots hem dit, aquelles, és com una Maria d'aquelles que ningú li fa cas, i també moltes vegades no li fas cas perquè el contingut que t'aporta és molt baix per no dir-te que nul. Hi ha un senyor o una senyora que fa fer als nens una sèrie de moviments i d'exercicis, però la pregunta que jo els hi faig a molts dels nens, perquè veig molts nens a l'hospital que venen, lògicament, amb lesions, i el primer que els hi pregunto és, escolta, tu saps com tens que fer aquest exercici perquè aquest múscul no es carregui? No. Primer, no saben quins són els músculs. Ningú els hi ha explicat. Jo crec que es tindria que... O sigui, jo tinc dues especialitats, una és cirurgia ortopèdica i traumatologia, l'altra és medicina de l'educació física i a l'esport, és el nom de l'especialitat. Llavors, sempre trobem a faltar que a les escoles es perdi, i ho dic així, i no vull que ningú de cap escola s'ofengui.
0: S'inverteixi
1: en educar, explicar-los. O sigui, si ara potser féssim una enquesta a tots els pares que ens poden escoltar, escolta, tu què t'agradaria que li fessin els teus fills a la hora que dediquen a aquesta activitat? Jo signaria, sense dubte, amb que els expliquessin com conèixer el seu cos, quins són més o menys els músculs més importants, tampoc cal que els donin una classe d'anatomia, però explicar-li què és important per bellugar-se bé i no tindre molèsties, i que pugui identificar que aprenguin com han de fer abdominals, com han de fer coses que després es veuran al llarg de la seva vida influenciades per diferents preparadors físics, entrenadors o gurús, com tu deies molt bé, que senten càtedra, s'ha de fer això, no? Avui en dia estem veient activitats físiques tremendament agressives, que no tothom pot fer. No tothom pot fer crossfit.
0: O el Hyrox.
1: Per exemple. No? I no tothom pot fer un Ironman. No es pot passar de 0 a 100. Jo tinc gent que em ve a una determinada edat i m'expliquen si estic preparant una marató o una mitja marató. I la primera pregunta és, està vostè assessorat per algú? Té un entrenador? Has cercat bé qui és el que t'ha de portar per aquest camí? O, bueno, això, aquí entrem en un capítol molt, molt curiós, que és que les IAs han entrat també a ser entrenadors.
0: Uh-huh. O sigui, les aplicacions...
1: Com he mirat el xat GPT, dius, escolta, para, com que tu has mirat el xat GPT? Sí, m'ho he mirat el xat GPT, clar, m'he dit això, però clar, l'altre dia estava fent aquesta distància, tal com m'havia dit el xat GPT, i tens davant una persona que t'està fent un discurs basat en una intel·ligència artificial. Tots sabem que si no li dones exactament bé les dades que tu necessites, et contestarà allò que s'aproximi més a el que tu li estàs demanant, no necessàriament el més bo.
0: I el que vols sentir, probablement.
1: Correcte. Home, és molt més recomanable que vinguin a serveis mèdics i preguntin abans de fer segons quines coses. Fins i tot, jo diria que seria molt interessant fer aquesta medicina preventiva de les lesions abans de que tinguem que curar tantes lesions.
0: Fet aquesta crida, aquesta educació en activitat esportiva tan necessària, hem parlat dels estiraments. Hi ha l'altra part de l'activitat, no? Quan hem acabat, cal tornar a estirar abans d'escalfar, no? Hem parlat d'escalfament, acabem l'activitat.
1: Estirem. La seqüència seria estirem, escalfem els músculs, li donem una mica d'introducció a l'exercici amb una activitat molt més progressiva i incrementant cargues, i quan acabem tot el que hem fet, el darrer és abans de sortir corrents, dutxa i sortim corrents a treballar, no, estira, estira. El múscul després vol tornar a tita plasticitat. Quin sentit té això? Té un sentit molt, molt fàcil. Tothom vol tindre molta força. Un múscul no assolirà mai tota la força si no és que té la capacitat d'estirar-se al 100% i contraure's al 100%. O sigui, el moviment màxim d'aprofitament, no cal ser metge, només pensar una mica en un múscul.
0: La mecànica, no?
1: Exacte. Sí, bàsicament, jo soc molt biomecanicista i el concepte és molt, molt clar. Allonguem el múscul al màxim i després li demanem la contracció. No en el moment de l'estirament. En el moment de l'estirament farem una elongació i una contracció sense càrrega, sense fer molta força. Però això ens permetrà que quan fem els exercicis de força, si hem fet aquesta primera passa d'arribo, escalfo, escalfo bé, primer estiro una miqueta i després escalfo, quan li demani sol·licituds mecàniques amb càrrega, partint d'aquesta força, aquests moviments de força, el cos em respondrà bé i la possibilitat de lesionar-se serà molt més baixa. I al final, lògicament, quan s'ha acabat tot, estira.
0: D'altres lesions que us trobeu en aquesta època, no sé si us trobeu, sobrecàrregues musculars, contractures, són habituals?
1: Moltes.
0: També a causa de potser sí. Aquesta mala educació que ens estàs explicant que probablement moltes persones
1: sí,
0: tenen.
1: Sí, sí, aquestes són les principals. Les principals són aquestes que acaben, les sobrecàrregues acaben moltes vegades amb trencaments musculars i et diria, bàsicament, el 80% de les lesions són lesions musculars, i l'altre 20% són accidents esportius. Un es pot tindre, no sé, un nen pot jugar a bàsquet al seu club i pues, trepitja la sabatilla de l'altre. Això és una lesió molt típica. Jo he sigut jugador de bàsquet durant molts anys de la meva vida professionalment i una lesió típica del bàsquet és l'entorsis de turmell. O sigui, m'he torçat el turmell perquè trepitjo la sabatilla o la bamba del contrari. Bueno, això és un accident esportiu. Això sí, sí que aquí no, ningú té culpa, no és que hagis fet res malament, és que has tingut un accident.
0: No hi tenim responsabilitat.
1: No tenim responsabilitat. Sí que tenim responsabilitat, per exemple, amb altres patologies que són ja més de caràcter osi, per exemple, no sé, l'os rotus later, el sever. Aquestes són patologies que molts nens, sobretot, pateixen perquè estan en fase de creixement i també perquè són sotmesos moltes vegades a molta intensitat. Molta intensitat que aquí ja és responsabilitat dels clubs on estan fent-lo i que de vegades, si tinguem un punt crític, no tots els entrenadors són conscients que un nen, per exemple, de 10 o 11 anys està fent un esport formatiu. I tenim una enorme tendència a ser competitius. I això, estressar l'organisme i psicològicament el nen, de vegades és un efecte rebot. En comptes de que al nen li agradi més l'esport, el nen es distancia de l'esport perquè no gaudeix del que té que fer. O sigui, un nen petit d'escola, aquests nens que dèiem, els clubs tenen els nens, a l'escola és formativa i a l'escola de base doncs, tenim nens des de 5-6 anys que comencen a fer molts esports, que és una edat òptima per fer-ho. Però l'has de donar una progressió. I al principi el que ha de fer és passar-s'ho bé. Ha de gaudir d'aquell espai que té de temps, que ho viu com una activitat extraescolar, lògicament, la fa i s'ho ha de passar tan bé que tingui ganes de tornar.
0: I no deixar de practicar mai esport.
1: Exacte.
0: No? Construir hàbits.
1: Construir hàbits positius.
0: No? Que això seria la feina d'aquesta
1: activitat. Aquesta és la part que és molt important per això.
0: En aquesta etapa.
1: I és un gran error moltes vegades dels clubs, perquè per qüestions òbvies de limitacions econòmiques, moltes vegades es contracta algú que pugui fer aquesta activitat i no necessàriament està massa ben format o no té la capacitat exacta de dient més convenient per fer-ho. Llavors, és com si el que tu has contractat des del club té que demostrar que és molt bo fent-ho i llavors el seu equip d'alevins ha de ser el millor. I no, els alevins necessiten ser els millors, necessiten més ser els més divertits del club. Tu el que has d'intentar és que els nens se'n vagin a casa supersatisfets. Aquí forma part també una tasca educacional amb els pares dels nens, que també se'ls ha d'explicar que el seu nen no té per què ser ni Michael Jordan ni té per què ser Messi. Escolta, ve aquí a assolir l'esport, a agafar uns hàbits tremendament profitosos per ell al llarg de la seva vida, perquè claríssimament, i això ho veiem, no només la meva especialitat, totes les especialitats, tractar una persona de qualsevol patologia que té una base sòlida esportiva feta o amb un que no la té, és diametralment oposat. O sigui, les possibilitats d'èxit terapèutic milloren moltíssim en persones que tenen un hàbit esportiu, que estan habituats a fer un treball físic, i això es nota moltíssim quan els tenen que fer intervencions quirúrgiques, quan tenen una malaltia comú que s'han de recuperar, recupera. El que té una activitat i una vida molt més sana, i l'esport estaria dins del concepte de salut, recupera i millora molt millor que aquell que és sedentari o que no l'ha fet o que té sobrepès. Tot això surt a sobre la taula cada vegada que ho truquem.
0: Hi ha una altra situació que podríem dir que és habitual aquests dies, també durant la resta de l'any, que és, acabo de fer aquella activitat esportiva i em fa mal, no ho sé, el bíceps, em fa mal l'isquio, els bessons, no? Com distingim de què és una sobrecàrrega puntual, d'aquesta manca d'entrenament i que probablement no hem estirat bé ni al principi ni al final de l'activitat, a quan hi ha una lesió?
1: Mira, és molt fàcil. Primer de tot, has de tindre el seny, que és el que és més recomanable sempre en tots els aspectes de la vida, però aquí tens que tindre el seny de discernir molèstia de dolor. Quan tenim una molèstia, és un signe d'alerta de que allò s'està sobrecarregant, que no està treballant massa bé. Quan tenim dolor, és que tenim lesió. I hem de parar. Hem de saber fer un stop, aturar-nos. I també jo aquí diria una qüestió molt, molt crítica des del punt de vista dels metges. Molta gent que em trobo, què fa? És que vaig anar al fisio, em va fer punció seca, em va fer epi, et diuen totes les tècniques que els hi han fet, però venen molt pitjor de com estaven. I no és una crítica als fisioterapeutes. Crec que el fisioterapeuta té una funció, el mateix que la té el farmacèutic. O sigui, també és un hàbit molt comú dins del món mèdic, que ens trobem que és que em vaig començar a trobar malament i vaig anar a la farmàcia, escolti, què em prenc perquè em passa això? I el farmacèutic no té que estar fent prescripcions mèdiques. Malgrat que les evolucions socials al nostre país van dient que cada vegada poden fer més coses professionals que no són explícitament els que tenen que diagnosticar i prescriure tractaments. Està perfecte des del punt de vista potser polític per vendre-ho, però des del punt de vista mèdic no està perfecte. O sigui, jo m'estimo més que em vinguin amb una petita molèstia o lesió a dir-me, miri, és que em trobo així, què faig? Hi ha molts que ho fan, que tenen claríssim que, escolta, tu, vaig al metge que em digui que m'explori. La segona part és que és una pregunta òbvia. Ni el farmacèutic ni el fisioterapeuta comencen a explorar i a diagnosticar de forma immediata. El metge el primer que fa és que explora, toca i fa. I a partir d'aquí detectem les lesions. Jo crec que és el camí correcte, però sobretot és, davant de qualsevol molèstia o dolor, jo diria, per evitar que allò vagi a més, val més aturar l'activitat esportiva abans de continuar-la, perquè molts diuen, bueno, demà tornaré i a veure si no em fa tan mal.
0: A veure com ho noto.
1: Pam, lesió. Molt. Si era petita, es torna gran. Dius, home, per què has anat? Bueno, jo és que volia... Vaig escalfar, em vaig trobar bé, i quan vaig agafar, només aixecar la pesa, ja em vaig trobar que, pam, lesió.
0: I amb els cruiximents, això s'hauria de descansar o és allò que alguns diuen de... es curen fent més activitat?
1: No.
0: O és que el cos ens avisa?
1: El cos ens avisa. El cos sempre ens avisa. Quan et quedes...
0: El que hem de saber escoltar.
1: Exacte. El que passa és que no el volem escoltar, perquè no, o sigui, tenim aquesta enorme capacitat de no escoltar allò que no ens agrada. Aquesta música no m'agrada, no la vull escoltar. No, és que això no és un concert, és el teu cos que t'està explicant. El cos sempre t'explica coses, però depèn de tu que els escoltis o no l'escoltis. Si no fas cas al teu cos, ho acabes pagant després, perquè o el cos l'atures tu perquè t'ha avisat, o si no t'aturarà ell sol. No passa res. Si més tard o més d'hora el cos dirà prou.
0: Hem parlat de mals hàbits, hem parlat de gurus, hem parlat d'informació que no és informació perquè hem d'anar sempre al professional adequat. Ara tothom va amb el seu rellotge intel·ligent, no?
1: Sí.
0: O amb les seves aplicacions d'esport. No sé si heu notat un auge de lesions justament, no sé si perquè poden ser més exigents o ens poden demanar un ritme que probablement doncs, a través dels paràmetres que medeixen no són adequats a cada persona que els porta.
1: Sí.
0: Quina opinió en teniu?
1: Pues la mateixa que t'he posat l'exemple de la intel·ligència artificial. O sigui, hi ha eines molt, molt novedoses i molt goloses des del punt de vista de... A més, entra dins dels modismes, no? Ara, pues tothom porta el rellotge perquè... A veure com vaig de freqüència.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
4: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
3: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
6: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
7: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, espai, és com, sí, sí. Buf, però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, A1A1, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tot aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs, aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, no estem parlant...
3: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum intern, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un...

0: Pagès de Sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
4: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
0: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
5: Anís del mono, dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món, i no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
1: L'anís del mono és un dels anís

0: sindicats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
1: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
2: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del pont del petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i que quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc Exacte, tampoc és poc. I d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició, doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, ja estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubís, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones l'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables l'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Acrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Acrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen, encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nana va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremissent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció, aquesta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també, per acabar, que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremissent i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Fes-la diferent, aquesta última.
9: Com que diferent?
10: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
9: Ok. Tot perfecte.
10: Així, amb una mica d'alegria.
9: Alegria.
10: Vinga, va.
9: Dai, dai, go. Ale, ale, let's go.
10: Som-hi.
9: Caem a la Rambla 54.
10: Estupendo.
11: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
12: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
12: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
12: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
12: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
12: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
12: I podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
12: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar.
12: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
12: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
12: Fins aviat.
13: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
14: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les amb vosaltres.
3: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu a Alpicat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
14: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
15: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
14: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
15: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
14: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
14: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
14: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
14: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
14: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
15: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
14: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
15: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
14: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
14: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
14: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
16: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
16: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
16: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
16: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
16: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-cri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
16: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
16: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
16: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
16: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
16: Mira, ves a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
16: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la Roca de la Cabra...
16: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
16: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
16: En comptes de banyador, diem Banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
16: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
16: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
16: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
16: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
16: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna, bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això per què és patrimoni mundial i allò per què no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Serizol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació
3: 91.5 Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6 que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7 i 3 minuts. És moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC, en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant 2 avaries actives. La primera talla a la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, des de ja fa una estona en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en 2 sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent, però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i, sobretot, el dissabte, amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren. No només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a la ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res. Té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies a la setmana per als seus fills. No pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge Barans, el Montsià, ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissaria de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
15: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la execució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicció Ordinària. Per tant, si nosaltres el dia 6 d'octubre tomamos una decisió, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta.

0: L'edat està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
1: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
3: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
2: Ens separen 9 minuts de 7:45 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
4: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado al contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
2: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.

0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
1: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt. No? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
0: Hi ha menys d'una setmana per arrencar. El 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
3: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
2: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en Xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb dues avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Mas d'Enverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
9: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
10: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
9: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
9: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
11: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la COSAC tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit que es va haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
9: Paula, sembla, però, que avui es torna, d'alguna manera, la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
11: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, el dels lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
9: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
11: Sí, des de la COSAC ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
9: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
11: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
9: Més coses, el Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
12: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
13: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
12: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
9: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí sobre el terreny. I tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora que ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
14: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres, hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes Tortosa per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per esta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar, almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i esta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe. I, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja a xupluc, però ens estem banyant.
9: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta...

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora, eh?
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles, i per això tenim aquesta sensació, i de retruc a l'Helena, el que deies també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de
4: sí,
0: veritat.
4: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, ho utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics. Amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
4: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, Castellers de Vilafranca. I també
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau 6è, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: 8:04 és hora punta. Volem saber aquesta hora. És divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
5: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques.
6: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Quim, quan vulguis.
7: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat, sobretot, d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
1: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses. Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge, és alert, per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els nostres companys, de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
8: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre-Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum. Per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí, en este polígon Baix Ebre-Campredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada, les carreteres també, la mobilitat, hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats. Ara fa les últimes una o dues hores la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baix Ebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, a l'Ametlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments, recorden, escoles avui, escoles i instituts tancats, i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
1: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns aquesta hora.
9: Hola, bon dia.
1: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
9: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 200.000 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral a 300 i pico metres i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però bueno, el problema nostre són els barrancs que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que baixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplin la via, pues, tota la calçada plena de rostres vegetals, de pedres, de graves i bueno, és impossible transitar.
1: Senyora Lleixà, per el que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
9: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble ho sap, la gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar bueno, en activació el Duprofil com a alerta, no, de protecció civil i, a més, vam decretar la suspensió de les classes a l'escola perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars i ho han fet des de les alcaldies i sort, perquè avui bueno, en les carreteres tallades en la situació que tenim és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
1: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi, eh?
9: No.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovaria és el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires, el primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP, perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui vol

0: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que vagin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'envies les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per el Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
3: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Nos dejamos mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon

0: per guanyar.
1: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
2: We need to do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava...
3: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de... L'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema i destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, La sombra de un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Doncs ara mateix que passen 5 minuts gairebé de 7:45, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
5: Hola, molt bon dia. Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les C12 en Posta i entre Tortosa i Roquetes i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ullacona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'antitud ja aturada s'entra a Barcelona.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluja des d'ahir a les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet, ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre, aproximadament, fins al Baix Camp, haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp, en aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà i, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa, però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I el cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
8: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat i fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment en una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
8: S'imposa, Helena, per tant, la màxima prudència aquest divendres. S'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segons canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de la P7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí al Departament d'Interior a partir de les 12 del migdia i recordem fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquests moments per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
9: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res, mig minut, acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Esmar Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor
10: Calder? Ara estem en una situació d'una tensa, estem en una situació molt tensa, com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i, evidentment, doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
9: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltar, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu on estarà.
10: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure que es podrà començar a mirar, doncs evidentment que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però bueno, això mentre sigui això, doncs la veritat és que farem el que faci falta i bueno, evidentment doncs, que ara una volta passa això començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
9: Este matí també hem tingut aquí en aquest mateix centre la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar treballar amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes...
10: Dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions. Evidentment, enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada doncs, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per atragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com siguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
1: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giner, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar estar clar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i a la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
11: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclista, el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Valir, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
12: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí hi som i aquí hi estarem, no? De fet, quan arrenca, bueno, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
11: Doncs moltes gràcies, Ami.
12: Moltes gràcies.
11: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous, doncs ja sàpiga, doncs, el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
1: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
13: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
14: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
13: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes, a l'Olympiacos grec, en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. Haurem d'esperar demà, li desitgem sort al Catalunya.
1: Doncs tota.
13: Vinga, fins dilluns.
1: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
13: Igualment.
1: I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà de David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
15: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
17: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
16: Estan...
18: ¡Ríndete, putita!
16: ¡No!
18: ¡Venga, ríndete ya!
16: ¡No!
19: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
20: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
17: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
19: Di algo. Di algo.
20: Eso no me lo esperaba.
17: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
21: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
19: Vamos a salvar el mundo.
13: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarasau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Media.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
4: Continguts en xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantar encara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte en la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important que

0: en escribirlo?
1: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, si tenia que, me les tenien que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
0: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
1: Doncs mira, et diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions, les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
0: Vale. En algun moment vas pensar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
1: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge, la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, algú per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
2: ¿Cuánto te gusta más, escribir de día o de noche?
1: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva ja és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
3: Quan et venen més idees?
1: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal, és a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
4: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
1: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
5: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
1: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal, fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que em tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
2: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
1: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voilà, vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar, és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir. Llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
5: Com ho prepares les entrevistes?
1: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
3: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
1: Te diria que la intel·ligència artificial, però també és veritat, als mitjans de comunicació.

0: d'això també, evidentment, perquè molt surten, entrevistes anteriors, llibres que m'he llit algun d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia. També a partir del que m'expliquen ells mateixes, el que veig que pot ser interessant.
1: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
0: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat. Tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir. I al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és les 51. Però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
2: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
0: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única, que aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos Untue, el 6è president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
3: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
0: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare, saps?
2: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
0: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que malgrat això tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
4: ¿Qué has aprendido de las personas que has entrevistado?
0: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un canvi que no té final i principi.
5: Sí, ha donat més suport durant aquell camí.
0: Doncs mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, al final, que forma part essencial del projecte i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, al final, el diari Discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
6: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
0: Pues que sóc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
3: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
0: Sí, bueno, professionalment, mig ja em dedico perquè escric articles, però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
1: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
0: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final els límits no ens han de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
7: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista. Que
0: a tu.
7: Et donem molta força i,
0: bueno,
7: i que tinguis
0: I sí,
7: molta...
0: I us espero el
8: 29.
7: Sí, ens esperes el dia 29 que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I
0: hombre,
7: que...
0: i us presentaré al president del Parlament i el convencerem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
7: Exacte.
8: Vale, gràcies.
7: I bueno, que tinguis bueno, molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el Plantar Encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
0: Vale. Cuideu-vos.
3: Aquí acabem...
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
3: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vinent. Bon estiu a tothom.
7: Bon estiu!

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film, dirigit pels Javis, narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
4: T'han presentat socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: Bola negra.
8: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
9: ¿Qué t'han dicho?
10: Que soy homosexual.
11: Buen chico.
2: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
12: Tranquilo, ya está.
13: Soy Joe.
14: Yo, Raisa.
13: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
14: Nunca había tenido una mejor amiga.
13: Yo tampoco. ¡Vamos!
2: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: Continguts en xarxa.
0: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. O sigui, estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que me costa entrar.
1: Canvi la canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part... M'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no?, i les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no?, des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que puguem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro. No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc et llanço. Tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que, desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè, a més, em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que, en aquest cas, crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que, a més, doncs, inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Als lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per tant, jo me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el
1: no?
2: Pa, el exacte, pa, exacte. O el pa, aneu al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir-les les nostres. Per tant, ara sí, ja posats el focus amb la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
2: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust. I doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
2: Sí, però la cuina diària, la coca aneu a comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us ho dic ara.
1: No. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar,
2: sí,
1: i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també recorda'ns com es diu la web.
2: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
2: A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu.
3: Continguts en xarxa.
4: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
5: Sabies que...
6: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
4: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest divendres 2 d'octubre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, molt bon dia.
2: Bon dia, Alba.
1: La setmana en què el Congrés dels Diputats vota els dos decrets sobre habitatge, el sindicat de llogateres alerta que Sant Cugat podria viure 3 desnonaments en només 2 setmanes i ha fet una crida a la mobilització per intentar aturar 3 llançaments previstos aquest octubre.
2: El primer serà dimarts 6 d'octubre, 2:15 del matí, a la Floresta. Afecta en Nick i els seus 2 fills. Segons explica la família, va quedar afectada laboralment durant la pandèmia i va intentar accedir a un lloguer social sense èxit. Ara assegura que no té cap alternativa habitacional. 2 dies després, dijous 8 d'octubre a les 10 del matí, està previst el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill, al carrer de Pau Casals. El primer llançament, previst al juliol, es va ajornar. El sindicat assegura que la família té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i reclama que la propietat Onyx Renta ofereixi un lloguer social. I el 20 d'octubre hi ha previst un tercer desnonament, del qual el sindicat no ha fet públic els detalls. El col·lectiu reclama una regulació més estricta dels preus de lloguer i anuncia concentracions davant els 3 habitatges.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Les obres que s'estan fent al subsol del monestir han permès detectar moviments en l'estructura de l'edifici. De moment estan controlats, però els tècnics han detectat que hi ha cert dinamisme i volen estudiar-ne l'evolució per poder anticipar possibles desplaçaments.
2: Els treballs arqueològics i estructurals avancen amb l'objectiu d'entendre l'origen d'aquests moviments i determinar com poden evolucionar. L'arquitecte responsable de l'obra, Josep Lluís Ortega Blanco, explica que encara volen fer un model tridimensional de l'estructura.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: De moment, els treballs han començat amb una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per restaurar-lo. La intervenció ha deixat al descobert una esquerda a la paret que els tècnics estan estudiant. La hipòtesi és que part dels murs del monestir s'assenten sobre una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV, anterior a l'edifici monàstic. El projecte té un pressupost de 48.000 euros i compta amb la participació de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya, que analitzen el comportament estructural de l'edifici, i tècnics municipals també d'obra Patrimoni Històric i del Museu de Sant Cugat.

0: I el Borsatxe tanca després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La botiga, situada a la plaça del Doctor Galtés, ha baixat la persiana coincidint amb la jubilació de la propietària, Reyes Vallès.
1: El negoci va obrir el 1988 i ha estat gestionat durant gairebé 4 dècades per Reyes Vallès i Loli Ruano. La jubilació de la propietària, Reyes Vallès, amb un tirat del tancament de la botiga que s'ha dedicat durant gairebé aquestes 4 dècades a la venda de roba. Reyes Vallès ha compartit bona part d'aquesta trajectòria amb Loli Ruano, que va començar a treballar el negoci amb un contracte de 6 mesos i s'hi ha mantingut fins al tancament. Durant aquests anys, les dues treballadores han atès diverses generacions de clients a Sant Cugat. Ara posen punt final a aquesta etapa i expliquen què representa per elles el tancament.
2: Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, m'ha anat bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu.
3: Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
2: Es posarà a plorar.
3: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
1: El tancament del Borsatxe suposa també el final d'un negoci amb 38 anys de presència al comerç de proximitat de Sant Cugat.

0: Els Gausacs afrontarà aquest dissabte el concurs de castells de Tarragona amb l'objectiu de fer una actuació de 3 castells de 8. La colla santcoatenca vol portar a plaça el 4 de 8, el 3 de 8 i, com a gran repte, el 7 de 8. La cap de colla, Maria Pons, assegura que hi arriben en confiança després de mesos de preparació.
1: Els Gausacs ja ho tenen tot a punt per participar aquest dissabte al concurs de castells de Tarragona. La colla santcoatenca vol fer una actuació de 3 castells de 8, el 4 de 8, el 3 de 8 i, com dèiem, el 7 de 8. És un repte ambiciós, ja que, segons explica la cap de colla, Marina Pons, fa anys que no aconsegueixen descarregar una actuació d'aquestes característiques.
2: Seria una actuació de 3 castells de 8 que fa anys que no fem, des d'abans del Covid que no portem una actuació 3 castells de 8 i els descarreguem. Llavors, és una actuació ambiciosa, a veure quines sensacions tenim demà, però portem dies treballant-ho, els castells els passem nets a l'assaig, els fem lligats i anem amb molta confiança.
1: El 7 de 8 és el castell que els Gausacs consideren el gran objectiu de la jornada. La colla ja l'ha descarregat en dues ocasions, a la Tarroco Arena, el 2016 i el 2024, i enguany hi ha treballat durant tota la temporada. Els Gausacs també han fet una crida als santcoatencs per reforçar la pinya i han preparat autocars d'anada i tornada a Tarragona. L'actuació començarà aquest dissabte a la tarda al Tarroco Arena.
0: I no ens movem del cap de setmana perquè arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons, que porta a Sant Cugat una programació musical adreçada al públic familiar. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Band, Triquell i el Pony Pissador són alguns dels artistes que actuaran al festival. També incorporen enguany la ciència a través d'experiments per a les famílies.
1: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arborètum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
3: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
1: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha, com dèiem, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Band, Triquell, el Pony Pissador i el Petit Acadalí, entre d'altres. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. La programació es completa amb un espai gastronòmic amb food trucks i una de les novetats d'aquesta edició, la incorporació de la ciència. La iniciativa Experimenta Pop Ciència convertirà 3.000 gots reutilitzables en petits laboratoris amb reptes científics per experimentar amb materials quotidians. A més, les famílies podran participar en experiments en directe sobre els fenòmens amb la inèrcia, la cromatografia o les reaccions àcid-base.

0: I en clau esportiva, els primers equips femenins del DCB, Club Voleibol Sant Cugat, l'Handbol Sant Cugat i el Futbol Sala Sant Cugat debuten a la nova temporada 2025-2026 aquest cap de setmana. Quin és l'horari, el calendari, Martín?
1: Doncs mira, el Voleibol Sant Cugat, que acaba de descendir, s'enfronta aquest dissabte a les 4 de la tarda davant l'Alcobendas, conjunt que també ha baixat de la Lliga Iberdrola. El Futbol Sala Sant Cugat també debuta a casa dissabte a les 3 de la tarda, en aquest cas, contra el Sant Vicenç. Finalment, l'Handbol Sant Cugat juga dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la Roca en el debut històric a la Divisió d'Honor Plata, al grup C.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest divendres, volíem dir. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra fins al migdia ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara en vista el diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia, i també al nostre portal web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Contades, anirem fins al Borsatxe, una botiga de roba que baixa la persiana després de 38 anys vestint una generació de santcugatenques. Tot seguit ens endinsarem al món de la guitarra amb el Conservatori de Sant Cugat i, per acabar, repassarem l'agenda d'activitats culturals per aquest cap de setmana. No us ho perdeu.
3: Faves Contades.

0: El Borsatxi abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La jubilació de la propietària, Rier Vallès, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1988, quan la ciutat encara tenia poc més de 37.000 habitants. Durant aquestes gairebé 4 dècades, Vallès ha estat al capdavant del negoci amb l'Oli Ruano, la dependenta que es va incorporar a la botiga poc després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Comptades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment. L'Oli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia. Oh, moltes bona gràcies. Bona. Per parlar del Borsatxi, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
1: Pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna de pedagogia o així, perquè com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir... vas obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè jo soc de Sabadell, amb una amiga que vivia a Sant Cugat i em va dir posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt bé des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res, i després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res, i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava es busca dependenta. I va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest dia... Vull dir, després portem, doncs, mira, 40 anys juntes.
0: Això és un matrimoni.
1: És un matrimoni.
0: Laboral, però un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar local, i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
1: Ah, doncs jo buscar local antigament es feia de... Que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer. Saps? I doncs deies, aquí passa gent, passen banys immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa... que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no. I dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
0: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga Sant Cugat?
2: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseis de mil colors, rosa, pastels... Eren preciosos, eh? D'aquells d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren pantalons aquells que cordaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, i estirava les cames, i a més portaves el gel, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies picut, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseis i fusos. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
1: És que resulta que això va començar com el Prêt-à-Porter, que abans, vull dir, pensaves com quan van començar aquestes cadenes al Zara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
0: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Prêt-à-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
2: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. Però n'hi ha que portar no, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
1: Sí, la fàbrica de Ripollet.
2: Sí, anava i sempre portava dos dies. Que quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh? Sí, sí. Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
1: Feia molta cosa,
2: molta,
1: sí.
2: Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, vaja, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. Mm. I sempre acertaven, eh? Ens quedaven, els patrons sempre han quedat molt bé, sí. Aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
0: D'això fa 38 anys, sí, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns, sí, i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
1: Bueno, ha canviat moltíssim. Oh. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, s'han tingut que anar de Sant Cugat. Sí. Ha pujat molt els preus i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. De l'Oli ha marxat. Bueno, per circumstància, sí, però bueno, molta gent se n'ha anat a Terres. Tot arreu ha pujat.
2: Sí, que això de tota la vida de Sant Cugat he tingut que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que econòmicament és unes peces que totes les pots permetir, que és el que diuen quan venen aquí. Dius, sí. Clar, és que d'on vamos a ir? Perquè és un preu ni car, ni tampoc no és un preu ni per qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim. que és normalment la mitja de població.
1: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... Perquè hi ha molta més competència, clar. Abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
0: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
1: Ara cada cop poder tenir gent més gran, eh?
2: No, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
1: Ah, bueno, sí.
2: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix.
0: Vale? 30, 40, sí, 50... Sí. Bueno, després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantalón de goma que quadra molt bé... I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que cadascú li escau, no?
2: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pino, tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé.
1: Ja i dir la veritat, eh?
2: I dir la veritat. Sempre amb sinceritat. Mai li dic, sí. Si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, com m'ha tratat a mi, m'agrada tratar el públic. O sigui, no sóc una persona que diguis forçar, mai forçar. Bueno, les clientes que venen ja ho diuen.
0: És una espasa de clau de l'èxit, sí, aquesta proximitat i aquesta honestedat, també.
1: Sí, és que perquè algun cop sí, col·loques algú li vens així a la força... L'endemà venen i diuen que no els agrada ja tothom.
2: No, i nosaltres no som persones... Bé, nosaltres mai hem sigut així.
0: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
2: La més dura, la de la pandèmia.
1: La pandèmia,
2: la pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia,
1: sí.
2: Van començar a obrir hores, després les hores se van començar a fer una cadena d'hores perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També vam tenir molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se los engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla. Aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre.
0: És una oportunitat de l'ús. Sense veure-ho venir, això.
2: Perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima, de más. I nosaltres no ho fem de perla.
1: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres comercials i la gent no podia anar a Barcelona a comprar.
2: No. Algunes persones venien tantes coses. Ni sóc que estava oberta aquesta botiga i portàvem, doncs nosaltres portem molts anys. La gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà, compres allà...
1: Ara ja has de ciutat d'Orritori i Sant Cugat.
2: Això és normal. Jo ho comprem, però tu si vas a la cinta del matí i vens aquí a les 8...
1: Bueno, no, també hi ha moltes urbanitzacions que han d'agafar el cotxe, però amb el cotxe se'n van a qualsevol lloc a comprar.
0: Per tant, va ser un redescobriment també el tornar a passejar pels carrers. No sé si us heu trobat també amb 38 anys que heu vestit més d'una generació, no? D'aquelles noies o senyors que venien al principi que després ja han tingut filles i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientela?
2: Sí, tenim. I és molt maco perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, la tinc, un exemple, no? O aquella persona que va vindre... amb la mare, la filla, diu, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare ve de Madrid, la mare
1: d'això.
2: I ve aquí, ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest tipus de tema també en tenim. S'agrada perquè ens fa il·lusió, també.
0: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Borsatxe, que ha canviat de nom, si no m'equivoco, no?
1: Sí, es deia Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues i es deia Borsatxe, però es van dir això per fer uns costos més baratos... per les bosses i tal, vaig posar Borsatxe. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar...
0: Que era una altra botiga.
1: Sí, que era una altra. Bueno, passa que era el mateix. I la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està.
2: Perquè sóc la que estic més hores.
1: No, però sí.
2: No és per això, no
1: t'he dit. No, jo he fet altres coses, també.
2: Hem fet un rodolí. Tu has portat la gent, ho has triat bé i jo l'hi vencut.
1: Sí, ja
2: està. Hem fet un equip.
1: Sí.
2: Ella és la que produeix portar les coses i jo soc la que ve.
1: Sí, comptabilitat, tot això.
2: Tot això és un equip, perquè si no funciona la balança, no està igualada una mucho y otra poco, no hi continua ninguna de les dues.
1: I al principi també hi havia alguna dependenta més i tal.
2: Sí.
1: Passa que després hi hem anat tots afluixant una mica.
0: Per tant, a clau de l'èxit és el binomi, aquest binomi.
2: 50. Això està claríssim.
1: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
3: És el nom oficial.
1: El nom oficial, vull dir que...
2: Com a l'Oli.
1: No, jo dic molt, això, sí, sí. No, això perquè... vol dir que vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa, i jo dic, no hi és, pensant que és ella. Sí,
3: perquè és la cara visible, no? Durant molts anys.
1: Som dependentes i ja està.
2: Sí.
3: Podríeu triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
1: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de novia aquí.
2: Oh, sí, vas vindre aquí a la botiga,
1: vestida de novia.
2: Sí que és veritat, vas vindre.
3: Per ensenyar el vestit?
1: Sí, sí,
2: per vindre a veure la seva germana, que ens va...

0: més que la part econòmica, ja sempre li dic que aunque tinguessin que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, pues, ah, estareu i tal, i per què obrireu? I, pues, no ho sabem. És que les botigues així, el petit comerç, també feien com un servei social una mica, eh? Perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent en petit, en petit.
1: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? Sí. El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
0: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn a quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixar la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
2: Favors de poble.
0: Sí, és un altre tipus.
2: Bueno, és que nosaltres hem entrat per seguit amb el mateix. Era poble, nosaltres no érem... Eres, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, això ha ido crescentento, com digo jo, i la gent s'ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir el primer dia la botiga, perquè hi ha... La confiança està que li van donar des del primer moment, ja la van agafar d'aquesta manera. Vull dir que també és com una miqueta, com un carinyo, no? Perquè no és una cosa de venda, és una cosa de carinyo, perquè ho notes, l'essència. Quan venen aquí i venen amb aquesta cara i quasi els ulls plorosos, perquè l'altre dia es va buscar... Sí. I jo, bueno, jo és que cada vegada m'emociono, el que passa que estic aguantant el dia que tanqui li doni les claus, que serà el pitjor dia de la meva vida, m'emociono.
0: Ah. Bueno, encara estarem un mes o dos mesos, aviam.
1: I la gent... Quan heu dit que tancàveu, no sé si ho vau anar dient a poc a poc, primer a la clientela més pròxima i després va arribar el moment, no, de posar el cartell, quina resposta heu tingut de les clientes?
0: Fatal. Un disgust tremendo. I cada dia, ja veient estar cada dia, perquè ara ve...
3: No,
0: però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perdó, perquè és terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dones això, és la rei. Ah, vale, sí. Ah. Què els costa? Els costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquí, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim tallades, la 36 a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt
3: cada
0: important.
3: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
0: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques, talla única no la tenim totes. Vale, i aquí tenim tallatge de pantaló, tenim estar la 48, són elàstics, ara s'ha de tan superbé, i tenim tallatge pues, com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
3: Sí, tot és d'aquí, sí.
0: És, també és molt...
3: Igual a Mataró, de Barcelona... Sí,
1: de proximitat.
0: Sí, de proximitat. De feinar sempre aquí. I això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques, és un producte que està molt bé, que qualitat-preu està bé. I això, doncs... Pues, ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré jo i els pantalons i tal i qual. I doncs mira, aprofiteu, quedes o quatre, i així, un pantaló per cada any. Quan els tens, ens recordaré de nosaltres. Ai, li vaig dir a una clienta i s'estava de riure. Com ets? Digo, bueno, un pantaló per any. I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
1: És buscar la part positiva, també,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: home, aquest sentiment.
0: Dic, estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tanques portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. I estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas.
1: I com us agradaria que la gent recordés el Borsatxe, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant, carinyo, no ho expliqui.
0: Sí, que digui, mira, aquí hi havia una botiga, que jo m'abastia aquí, ja no està, la Loli, la no sé què. Bueno, bé, suposo que la gent, això ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
1: I vosaltres?
0: I diuen, farà festa, la Reyes, digo, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí l'últim dia per a celebrar, seguro.
3: Ho farem.
0: I unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però faré un tancament. Digo, home, serà molt trist, però sí, què en farem? Sí, si no ho porta ella, ho portaré jo.
1: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que el tancament.
3: Sí,
1: I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Borsatxe, però per aprofitar vosaltres, que us agradaria dir-los a la vostra clientela, que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
0: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I, bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
2: Correcte, sí, sàpiguen moltes coses que han tingut a la seva vida.

0: separacions, morts, han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot, és que és molt
1: Malalties.
0: ameno. I jo, doncs clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, doncs li dono doncs, un
1: Sí, sí,
0: acercamiento
1: sí.
0: molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut
1: Amigues.
0: famílies. A mi,
1: És
0: jo,
1: com
0: tant,
1: arribo
0: famílies
1: aquí
0: ni
1: bec a la Loli
0: famílies.
1: Prana amb algú, és amiga teva, diu, no, de... bueno, diu, sí, però és a la botiga,
0: És, molt,
1: amiga.
0: és que fas molt
1: Clar,
0: cercano.
1: perquè ella està tot, estava tot,
0: Molt
1: està tot el dia a
0: cercano.
1: la botiga.
0: Fent de psicòloga, també.
1: Sí,
0: Sí,
1: sí.
0: sí. Però també m'ha agradat perquè a vegades, aunque no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt. Perquè a vegades tenen problemes X i les veus, i tu li, jo com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento quan entra a la botiga, que no comprin res, que se vagin contentes. Vinga, no, home, tranquil·la, que això tot se surt. Vinga, i sempre dona aquesta petita empenta.
1: I res, el que volia dir jo, que la gent intenti anar a comerç de
0: Petitons.
1: petitonets, així de
0: Que puguin la
1: barri,
0: mida.
1: i que puguin aguantar 40 anys. Bueno, aguantar, estàs 40 anys i que endavant. Perquè s'està perdent tot per moltes coses, a part de l'internet. Per...
0: Perquè no comprin tant a internet, que intentin provar la roba, que comprin, però bueno, que també sàpiguen que hi ha un poble, que hi ha un arrel, que si no serà un poble fantasma sense botigues, i tot això és molt, molta, molta, molta tristor, perquè era un poble molt alegre, i és un poble alegre. El que passa és que ho tindrem que tindre tots una miqueta, un granito d'arena tenim que posar tots. S'ha de cuidar entre tots.
1: Això mateix. Entre tots, doncs, faríem una, però s'ha de intentar.
0: I per acabar amb una sola frase, què és per vosaltres el Versace?
1: Què és? Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí, per dir, bé, anant, bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em pos, que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu. Sí. I jo, doncs mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, entre un contracte, i vaig pensar, bueno, quan m'agotin ja em miraré una altra feina. Bueno, doncs la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mira, tu quantes contractes hem fet? I definido. Doncs molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
0: Això serà florar.
1: Sí, una cosa bastant, perquè és, són molts anys.
0: Molts anys
1: No,
0: viscut.
1: li he durat molt. No, i és
0: Això serà
1: aportar-te amb
0: molt.
1: mi, de veritat.
0: Ah, bueno,
1: Totes les
0: normal.
1: jefes tenen alguna cosa. I sempre li he dit, tot el que te tingui que dir, t'ho diré a la
0: Hem
1: cara.
0: sigut com a matrimoni, que
1: Vale,
0: també, això també és
1: bé.
0: bona cosa.
1: Bé,
0: I
1: les hem
0: sempre li dic, tu
1: tingut.
0: què, diu, jo ja sé que som molt cercana i molt directa, jo el que te tingui que dir, t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí. Però t'ho dic la veritat, que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà. Sempre. En pandèmia, no pandèmia, està malalta. O sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo, com a jefa, no puc dir res. Al contrari, la tinc que pujar. La tinc que dar-li pues, una
1: Que
0: abraçada,
1: mona.
0: una, pues, una cridada molt forta, perquè ha sigut una jefaza. Per mi, sí. Per mi, com a persona i tot. Tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes, eh?
1: Home,
0: Perquè tot s'ha
1: clar,
0: solucionat.
1: un
0: El que
1: matrimoni.
0: no parla és perquè no vol. I el que no aclara és perquè tampoc no vol. I nosaltres sempre l'hem mal cregut.
1: Que
0: Doncs
1: és aquest
0: escolteu,
1: aspecte. Vale, pues
0: moltes
1: gràcies
0: gràcies
1: a tu, que passes molt
0: per
1: bona tia.
0: compartir amb nosaltres aquests
1: Carinyosa.
0: gairebé 40 anys d'història
1: Sí.
0: del Versace, i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món del
1: Sí,
0: negoci,
1: sí, sí.
0: doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà
1: Sí, molt
0: funcionant
1: bé, i tant
0: a
1: que sí.
0: l'altre
1: Va,
0: costat. Gràcies a
1: intentarem.
0: vosaltres.
1: Gràcies.
0: Moltes
1: Molt
0: gràcies.
1: bé, moltes gràcies.

faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.

0: Aquesta música no podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta. I he triat aquesta peça entre dos aigües, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo, i també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola a l'ESMUC, són uns intèrprets fantàstics, i jo us aconsello que, si teniu l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí,
1: i jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser res, cap èxit, res, un desastre, però va haver-hi aquell foment de dir per què no ho editem a part, aquesta peça, entre dos aigües, i a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir, i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare, eh? Això també és una cosa que va ser gran, gran, acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum, i que va ser una improvisació d'estudis que va anar evolucionant, i a partir d'aquí van dir, la posem, doncs vinga, la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per tant, bandes sonores.
2: Bueno, sobretot de flamenc,
1: De flamenc, sí, sí.
2: De flamenc i això, però bueno.
1: Sí.
2: Tocava molts estils, però bueno, sobretot...
1: Sí, sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aigües, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores,
1: sí.
0: 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la Magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna. Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem més endavant,
1: Sí, exacte. Sí, sí. Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també, a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és... Bueno, perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi...
0: Reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert,
2: sí,
1: Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que al principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts... Però com esteu escoltant? Aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà Fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el Gran Vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir, assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I tant, sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra que no espanyola, no? Que ens deies no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions de, doncs, del segle XVI, del segle XV, inclús de, que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que en aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola, quan em venen alumnes i em diuen escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica, doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament, jo podria dir que són dos instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort de... Bueno, jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra,

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i sap greu, sap greu, sap greu. Xafar-ho, eh? Escolta, al Conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar. Però en aquest concert, a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra, va estar treballant uns mesos a l'escola i vam creure oportú oferir aquest concert també molt eclèctic, i serà un concert on hi posarà un context per tal de que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'escolta pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
0: Exacte. El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que són de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a León Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindrem l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va d'escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estava amb uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va captivar i fins ara m'hi dedico. Tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que, inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com podria ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar perquè penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet, al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, no sé, amb l'orquestra de guitarra hem arribat a anar a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia es va fer aquest tipus de proposta. Por una cabeza, de Carlos Gardel.

0: bé, són quatre alumnes, eren del conservatori, van fer aquest esforç. Per una cabeça té a veure amb que el Carlos Gardel era molt aficionat en els cavalls, i això és per una cabeça va guanyar un cavall respecte a un altre. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Dient, vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió...
1: Ens hem quedat en popular, però no senzilla.
0: Exacte. Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és agafar recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí, doncs, que la guitarra avui en dia s'estudia també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte. També tenim en Ferran Sort, sí, entre altres, que tant, el Fèlix Poncia, exacte. Sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també... Va haver-hi un moment àlgid, de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no? Però bé, seguim amb la guitarra.
1: Hi ha lloc per tots.
0: Sí, per tots els instruments.
1: Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquestes activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar, molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: D'octubre?
0: De novembre.
1: De novembre.
0: Ai, perdona, si ara estem... De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important, tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí, senyora. Sí, i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Així la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues. I cal fer subratllar aquesta dona, que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies
0: a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: I els divendres, ja ho sabeu, ens agrada acomiadar el programa, obrint una mica l'agenda cultural de la ciutat, que sempre arriba carregada, i em sembla, Sara, que aquest cap de setmana ho fa especialment, no? Ben farcida.
1: Sí. Exacte, si mireu l'agenda veureu que hi ha activitats per a tots els gustos, a tots els llocs i a totes les hores.
0: Què tenim? Què tenim? Què és allò que hauríem d'apuntar-nos a la nostra agenda? A allò que tu consideres doncs, que pot ser del més interessant o que, si més no, val la pena tenir en compte?
1: El que jo he destacat, no tenia cap dubte quan arribava aquest cap de setmana de què volia recomanar-vos, és la festa del barri del monestir de Sant Francesc. És el barri més barri de Sant Cugat, sens dubte, i a més és el meu barri.
0: Ah, anava a dir, ai, que aquí veig un viatge, que no, que jo hi estaria d'acord, però hi veig un viatge de confirmació.
1: Bé, són 3 dies, perquè ja comença avui el vespre d'activitats. Jo, si vols, et faig un petit resum de les que crec que ningú s'ha de perdre.
0: I tant.
1: Avui, per començar, a partir de les 7 de la tarda, comença la Cercavila amb una batucada. Sortiran de la plaça de l'1 d'octubre i arribaran fins als Jardins del Vallès.
0: Qui participa en aquesta batucada?
1: Doncs no està especificat, Alba.
0: Doncs haurem de descobrir-ho. Haurem d'anar-hi a les 7 de la tarda per veure qui són els artífacs.
1: Sí. Després anirem a... Com us dic, arribarem als Jardins del Vallès i allà es farà el pregó de la Festa del Barri, que cada any el fa una entitat o alguna persona diferent.
0: Mira, això sí que et puc donar una pista.
1: Ja el saps?
0: Sí. Hem estat parlant amb els protagonistes d'aquest pregó, almenys amb una d'elles. Una és la bibliotecària de l'Escola Collserola i l'altra és un professor de l'institut. I faran un pregó que ja us aviso que reivindicarà l'educació pública.
1: Sí, exacte. I molt bé, doncs jo de divendres hi ha més cosetes, però bé, si hem de destacar algunes coses, destacaria aquestes dues. Dissabte al matí és tradicional, tots els del barri ho sabem, als Jardins de Sant Francesc, el dia aquest de la Festa del Barri, s'omplen amb totes les entitats i hi ha tot d'activitats per fer. Doncs hi ha un contacontes, hi ha un pintacares, hi ha anar als gegants, moltes vegades veurem demà si poden venir, si no els hi coincideix amb cap acte, hi ha algun taller dels Diables... Moltes coses.
0: Molta cultura popular per descobrir o reconèixer i reconnectar, no?
1: Sí. I després a la tarda hi ha el que jo anomeno la cita més dolça, perquè hi ha un concurs de pastissos.
0: Home.
1: És que, bé, això per mi és la perdició. Tothom pot portar els seus pastissos o dolços i llavors la gent, després d'aquell jurat ho hagi tastat, la gent també pot, sense cap problema, comprar una porció d'aquells postres per provar-los. O sigui que per llepar-se els dits.
0: Hi ha molts pastissers i pastisseres al barri, Sara?
1: Sí. Hi ha gent que té molta mà. Sí.
0: Doncs els més llaminers, ja crec que aquesta se la poden...
1: Que vagin cap allà.
0: La poden subratllar.
1: Ho trobaran als Jardins del Vallès a partir de les 5 de la tarda. Després, també hi ha tradicional a les 8 del vespre la Rua de Balls Tradicionals Bolivians amb Caporales, Sant Simón, Cochabamba. Sortiran dels Jardins del Vallès, que com veieu és un dels punts neuràlgics del barri, i faran una bona volta fins a acabar la plaça del Coll.
0: Amb aquells vestits tradicionals, tan
1: colorits. Molta música, molta marxa, no sé com no es cansen, perquè la veritat és que no paren.
0: Hi ha intensitat.
1: Molta. I per agafar forces, a les 9, sopar amb Carmanyola. A la plaça del Coll. Tothom qui vulgui pot portar el seu plat cuinat i compartir taula amb els veïns i veïnes. Quan encara estiguem sopant i fins les 12 de la nit, M&M's van, ben coneguda aquí a Sant Cugat, molta marxa també, plaça del Coll.
0: Perfecte, sopar de germanor per acabar el dissabte.
1: Sí, i diumenge al matí tot un clàssic ja a 1:15 als Jardins de Sant Francesc i el bingo musical, que és molt divertit i tothom està bé.
0: Té molt èxit,
1: cantant,
0: eh? Sempre té èxit.
1: Però una novetat que no em volia deixar era a les 5 de la tarda un impro show amb Planeta Impro i bé, obert a tothom. Diuen que és per totes les edats, així que no hi ha problema anar també amb els nens i nenes. I com sempre ja sabeu, el públic és el que proposa els temes i els actors allà dalt fan el que poden.
0: A través d'aquells paperets, a vegades que s'han d'omplir al principi
1: sí, després.
0: Ànims i sort als actors i les actrius.
1: Exacte.
0: Per donar sentit a les idees més boges dels veïns i les veïnes.
1: Exacte, doncs ja ho veus, no ens avorrirem.
0: Doncs
1: al
0: no.
1: Barri.
0: La festa...
1: I tothom és benvingut.
0: Mira que bé, la festa del monestir Sant Francesc, que a més que és l'última festa major de barri de la temporada, posa el punt final fins a l'any que ve. Moltes propostes per a tothom i, com diu la Sara, tothom és benvingut al barri, no només els veïns i veïnes. Segur que els hi fa il·lusió que la resta de santcoatencs i santcoatenques els hi acompanyin. Moltes gràcies, Sara. Anem a veure què ens depara les arts escèniques.
1: Perfecte, adéu.
0: I ara és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda de les arts escèniques amb l'Eduard Gené. Com ho tenim aquest cap de setmana?
2: Bastant ple, eh? Bastant
0: carregat,
2: ple i difícil,
0: ja
2: i difícil, difícil. Però mira, comencem. Divendres, o sigui, avui divendres, a les 22 hores, obren les portes de la sala de Círio del Mercantic, perquè a les 22:30 comença el concert del grup Derivas i diu el mayor homenaje a héroes del silencio. Déu-n'hi-do.
0: Vinga.
2: Durada aproximada de 2 hores. El preu... 19,80.
0: 20 horets.
2: Va, 20 horets.
0: Més aviat.
2: Més suposo que després et prens alguna coseta, tal, tal, tal. I dissabte a les 20 hores i el diumenge a les 19 hores al Teatre de Mirasol, la companyia Fila Zero de la Unió Santucatenca que representa Sota Teràpia, la Matías del Federico. És una comèdia dramàtica on 3 parelles participen en una sessió de teràpia de grup, però la psicòloga no hi és.
0: Ai, carai.
2: I llavors els hi deixa aquí uns sobrets... perquè elles vagin obrint amb un ordre determinat i, evidentment, passen moltes coses. Moltes coses no previstes. És una codirecció de l'Eva Maria Jiménez i de la Teresa Canes, amb l'Agustí Sunyer, Roser Canes, Jaume Ramoneda, Mercè Florentir, Ricard Arroyo i Rosa Ponsi. Durada 90 minuts, preu 6 euros.
0: Molt assequible.
2: Està bé. Està
0: Vinga.
2: Bé. També el dissabte a la Sala Clavier de la Unió, Centre Cultural, de les 16 a les 20 hores, Casino Battle Edition 2. Ai, ai, ai, on la dansa entra en joc, diuen aquí, amb Dispersions. Una proposta singular que connecta artistes, públic, cultura urbana amb un esdeveniment de dansa urbana que transforma el concepte tradicional de les batalles de freestyle.
0: Ah, doncs mira, em sembla que això pot ser ben divertit.
2: Això pot ser divertit i sobretot sorprenent.
0: I sorprenent, sí.
2: El concepte de direcció és del Marc Carrizo, la Laura Gallostre, la Júlia Puig, l'Albert Morancho i l'Ariadna Aràniga.
0: Vinga, prenc nota.
2: El dissabte comença la 15a convocatòria del Festival Petits Camaleons. Escolta'm, diu el dret de les nens i les nenes a la bona música, que està pensada per infants de 0 a 12. Això del 0 jo no l'acabo d'entendre.
0: Per nadons.
2: Per de 12, diguéssim. M'agrada això de 0 a 12. Bé, doncs, 0 a 12. Digues l'evolució no sonora del Teatre Auditori de Vilassau i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que també es fa el diumenge amb el mateix horari de 11 a 19 hores. A la direcció és de l'Albert Puig, en diferents espais, Teatre Auditori, Zona Premium, La Carpa, Boletum, El Pati, l'Aula Magna, també de l'Escola de Música i l'Espai Oïdors per Nadons. Zona de food trucks, pàrquing de cotxets. Això és molt interessant, el pàrquing de cotxets.
0: Sí, esclar, perquè si els de 0 hi poden anar...
2: Perquè n'hi ha molts, eh? Quedes al·lucinat quan ho veus. I un gran etcèter com a llista de grups participants. Imagina't, els Pets, Miqui Núñez, l'Ubic Band, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Caleril... Bueno, em paro aquí perquè és que n'hi ha moltíssims.
0: Moltíssims. La gent ja pot mirar
2: i pot
0: el programa.
2: I pot mirar-ho, el programa i veure-ho, eh? També un concert per a nadons. Això és molt curiós perquè sempre, clar, estan plens. Són pocs, dura poc, però és molt efectiu.
0: Vinga.
2: I sembla que gairebé tots els espais tenen l'entrada dels gelides, però encara n'hi ha, eh? O sigui, encara n'hi ha, encara es pot provar.
0: Alguna coseta pels que vagin a última hora.
2: També el dissabte al Centre Borja tanca el Festival Contratemps amb òpera flamenco, Los Elementos, a partir de la colorista òpera barroca d'Antonio Literas, amb una barreja de partitures del segle XVIII, del ple barroc espanyol a l'estil italià, i dansa flamenca amb Aurora Peña i Violeta Alarcón, les sopranos Marta Valero i Elena Rosurizao, mezzos Jorge Morato tenor, ballarins Esmeralda Manzanas i el Miguel Lara. Coreografia de Carolina Pozuelo i l'ensemble Contratemps amb diferents músics que toquen diferents instruments com violins, oboè, o viola de gamba, guitarra barroca i tiorba i clavecí.
0: Bueno, la veritat és sempre que... és, no?, garantia de qualitat també el Festival Contratemps.
2: Segur, i a més serà molt especial. Jo, aquesta cap de setmana, evidentment, les famílies que tenen nens i nenes...
0: Està clar, eh?
2: No hi ha cap dubte.
0: No hi ha competència.
2: No hi ha competència.
0: Cap als Petits Camaleons.
2: I poden anar als Petits Camaleons, s'ho passaran molt bé, i està molt bé. I els nens també, i les nenes també. I els amants de la música és més complicat. Perquè tenim aquesta òpera flamenc, que no és habitual, però hi ha una sessió de rap i dansa urbana preventiva que tampoc és habitual.
0: No, jo crec que és una molt bona oportunitat.
2: I hi ha participació. O sigui que tu pots, així com el flamenc i l'òpera, no pots pujar a l'escenari.
0: No, ets un espectador.
2: Aquí sí que ho podràs fer-ho i llavors es pot fer un doblete. Mira. Un doblete, el cant del fil a zero, perquè fan teatre el dissabte i el diumenge.
0: Tu pots combinar.
2: Exacte.
0: I després una mica de freestyle.
2: També.
0: Eduard Gené, moltes gràcies. Molt bon cap de setmana.
2: A vosaltres.

0: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
1: Gràcies.
0: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra de la Independència de Cuba, però avancem.
1: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
2: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint, entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
0: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
1: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
0: Era l'única nena?
1: Sí, sí.
0: Ara m'explico això també de casa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquella època.
1: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des de que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
3: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
0: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
1: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
0: Mira, sona aquests històrics de no tan lluny també, oi?
1: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
0: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
2: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
0: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera. Arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
1: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
0: Mira que és un dels presidents més recordats,
1: I tant, sí,
0: tot doncs, i està breument a l'exercici de la presidència.
1: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'una apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
0: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
1: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència. I, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
0: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
2: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
0: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
1: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa. Aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
0: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 sí. al 90.
1: Sí. Sí, sí, sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa i va morir l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
0: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent forta.
1: Sí, sí, sí.
0: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
1: Sí, anem de dona a dona.
0: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
1: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, se n'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia en tenim pocs. En tenim pocs i d'alguna manera reparem aquesta injustícia històrica. No? Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, uh-huh. però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
0: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir el fons de Clementina Arderiu.
1: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició, i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda, i a les 7 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
0: Sí, senyor.
1: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer millor la seva vida i la seva obra.
0: Home, és un trio, no? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
1: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
0: Vinga, recordem.
1: Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
0: Agafeu l'agenda, preneu nota, dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda, i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
1: Fantàstic, un plaer.
0: Moltes gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvinguts.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Mm-hmm. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta,
0: rutines,
1: no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si, no, si t'has equivocat, que no tenir un descobert. I això té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? L'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir l'exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: sí. Ha anat bé o ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci. Perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enrederit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor.

0: aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les i, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites d'alguna manera perquè això funcioni, no?
1: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
0: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels dos o tres bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, i això, lo normal és que, o sigui, lo lògic és que estigui bé. Però, en canvi, s'ha de revisar i dediques molt de temps.
1: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
0: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema, de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, Ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies i això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 al temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i per tant, els podràs reduir per l'any següent. I com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un 2 dies, el pots tenir llest de final de mes. No?
1: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
0: El concepte de llibre hi és.
1: Sí.
0: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè... És a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. Mm. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
1: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
0: Previsió de tresoreria.
1: Sí?
0: En principi, la tresoreria... El que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
1: A veure
0: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen, no?
1: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual

0: que les grans empreses estiguin molt a sobre i preocupades per aquesta qüestió, però clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a
1: veure,
0: les petites empreses?
1: L'altre dia estava parlant amb un, amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc. És a dir, període que, per el que sigui, no? Que no, no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies. No? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant als malfactors i, per tant, cada vegada ens arriben mails més creïbles.
0: Sí.
1: És a dir, el que abans... a mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, i em dic Andreu, doncs diu hola, Pablo, no? I després em diu no sé
0: què. Detectat.
1: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja amb bona sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial, el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
0: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
1: Sí, juga a favor de...
0: dels delinqüents.
1: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
0: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
1: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat. És a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però en diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
0: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
1: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
0: Mm-hmm. Per garantir doncs la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans d'aquest entorn privat, de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, al públic, tenir tota aquesta informació.
1: Llavors hi ha sistemes, si vols podem entrar. Però,
0: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
1: Hi ha, des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi poses directe, sinó busca primer algú
0: un assessorament,
1: que d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
0: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
1: Ho està fent.
0: I avui hem volgut doncs, a introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara, i segurament que això anirà avançant, anirà a
1: segur,
0: més.
1: Segur, segur.
0: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
1: Efectivament.
0: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
1: gràcies
0: tingueu un bon estiu.
1: Igualment, i bona festa major.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs us parlaré dels núvols, concretament dels noms dels núvols, però farem una mica de... Avui ens anem cap a la història de la ciència.
1: Història de la ciència, a veure.
2: Farem una miqueta de història de com ha anat tot això de la nomenclatura dels núvols, qui els hi van posar noms, com els van classificar, on com hem arribat a la classificació que tenim actualment. Anem a traslladar-nos una mica del passat, però sempre mirant al cel.
1: Molt bé, i com va començar tot això de posar nom als núvols?
2: Doncs, aviam, l'home ha observat tota la seva vida els núvols, podem dir, eh? Els observava, sabia que hi havia, els intentava entendre... Buscava formes, també, allò que busques formes que veus un gosset o veus...
1: Com les constel·lacions, no?
2: Com les constel·lacions, etc. Però no va ser fins al segle XIX quan els científics van decidir una cosa molt científica, que és ordenar i classificar i posar noms.
1: Això els encanta, als
2: científics.
1: Això els
2: encanta. I anar-ho canviant. Perquè és allò com el carrer que vas aixecant unes obres per tornar fent unes altres i s'ha d'anar fent la roda en ciència... Igual.
1: Bueno, perquè es fan nous descobriments, no?
2: Ah, exacte, és la taxonomia, en aquest cas, és una ciència viva, també. Exacte, i aleshores van posar noms a aquestes diferents formes que adopta. No oblidem que els núvols és la condensació del vapor d'aigua a la troposfera, que és aquesta capa més baixa de l'atmosfera, que va des de la superfície, des del zero, fins als 14-15 quilòmetres d'alçada. El vapor d'aigua és un gas, el vapor d'aigua no el veiem. Ha d'estar condensat en estat líquid o en estat sòlid, en aquest cas en cristallets de gel, per veure-ho, i és això com dona com a resultat els núvols. Hem de dir que tot comença amb Jean-Baptiste Lamarck. No sé si et sonarà algú, aquest Lamarck.
1: Lamarck em sona, sí.
2: Quedeu-vos amb el nom perquè serà més important més endavant, com diu aquell. Doncs Lamarck, el 1802, comença en aquest any, on aquest il·lustre naturalista francès, és a dir, el mateix que va proclamar la primera teoria de l'evolució.
1: Ara sé de què em sonava.
2: I va patentar també la paraula biologia per a la ciència de l'estudi dels éssers vius. És el primer que va dir la paraula biòleg, eh?
1: És important, per tant, aquest home.
2: Ah, exacte. Aquest mateix home, el bo de Jean-Baptiste Lamarck, va proposar la primera nomenclatura francesa dels núvols segons les formes que adoptaven aquests núvols al cel. Una nomenclatura, val a dir, que no va tenir gaire èxit, no va tenir gaire recorregut. Aquell mateix any, en paral·lel, un altre científic, en Luke Howard, sí que passaria a la història.
1: I aquest, o sigui, Lamarck va ser el primer, però el que la història considera que és el primer és en Howard.
2: En Luke Howard, perquè la història el considera com a creador de la primera nomenclatura de núvols. Una nomenclatura classificava en tres classes. Els cúmuls, els estrats i els cirrus.
1: Per tant, és la nomenclatura que encara es fa servir avui dia.
2: Diguem que amb una variació, perquè ja veurem que tenia un error aquesta nomenclatura, però va començar a intuir o s'han començat a fixar a partir d'aleshores. La resta de classes, evidentment, derivaven per transició o associació a partir d'aquests tres conceptes, no? Però, com dèiem, en aquesta primera classificació, Howard va diferenciar correctament entre els cirrus, que són núvols formats per cristallets de gel, i els cúmuls, o sigui, núvols de caire més aviat baix, formats per gotetes d'aigua, en estat líquid. En canvi, no va atinar gaire amb els estrats.
1: Aquests els va deixar una mica...
2: Clar, aquí no trobem cap diferència d'estat, perquè els estrats també estan formats per gotetes d'aigua en estat líquid. Tampoc trobem diferència en nivell atmosfèric, perquè normalment els estrats són baixos, encara que a l'estrat s'associa més en una forma, no en una varietat dels núvols. Ja veurem després com hi ha més. Howard, això també és important, no va agafar qualsevol norma de nomenclatura, sinó que va adoptar el sistema taxonòmic d'un altre il·lustre i important, que aquest sí que li vam dedicar en guaita fa unes temporades, el bo de Carl von Linné. Que el Carl von Linné és la persona que va establir el sistema taxonòmic per nomenar tots els éssers vius. El sistema taxonòmic aquell de gènere i espècie en llatí.
1: Per tant, en Howard tampoc es va inventar res, que diguem, no?
2: No, el Howard es va posar ordre a la classificació i va adoptar la manera de classificar-los, la nomenclatura de en bon linné, suposo, per fer-ho en un llenguatge més universal. Per una vegada a la vida, que un anglès no denomina les coses en polzades i onzes i que no fa servir el sistema mètric internacional, pues en aquest cas sí que van fer servir el mateix sistema de nomenclatura que ha perdurat fins al dia d'avui.
1: Clar.
2: En Ketan Howard també va ser pioner en l'estudi del clima urbà. En aquest cas va fer un estudi de referència l'any 1820 del clima de Londres, de la ciutat de Londres. O sigui que no només estudiava els núvols, sinó que també estudiava climatologia sobre el terreny. Després altres noms de científics com Kemmets, Renaud, Poe i Hill Branson, Welbach i Ritter van completar el treball inicial de Howard, podríem dir, i van posar les bases per la primera reunió l'any 1894, fixem que partíem de l'any 1802,
1: han passat quasi
2: 90 anys, la primera reunió del Comitè Meteorològic Internacional i Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Uppsala l'any 1894.
1: I aquest comitè va ser l'encarregat de posar el nom als núvols.
2: Exacte, va ser el preparat d'encarregar, clar, perquè no, una cosa és posar nom i una altra cosa és que això quedi en algun lloc.
1: Catalogar-ho, no?
2: Van ser els encarregats de preparar el primer Atlas Internacional de Núvols, publicat a París l'any 1896. Un atlas que incluïa més de 300 fotografies de núvols i que va ser reeditat l'any 1910.
1: Déu-n'hi-do, aquí hi ha molta feina.
2: Exacte. Tot plegat va ser la llavor perquè l'any 1921 es fes realitat la Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Londres. Ojut. El seu president, Napier Shaw, va començar la revisió d'aquell atlas de núvols de 1896. O sigui, va partir de l'atlas de 1896 per fer-ne una revisió. Una comissió que es va reunir diverses vegades, es va anar reunint més periòdicament, no va deixar esperar 90 anys per tornar-se a reunir, sinó que cada parell d'anys aproximadament es reunia.
1: Bueno, això està més bé, no? Perquè llavors vas fent feina a poc a poc.
2: Evidentment. Es va reunir en ciutats com París, Zúric i, atenció, fins que l'any 1929 aterren a Barcelona.
1: Ah, carai!
2: Va haver-hi la reunió a Barcelona. I va ser la llavor de la que seria la publicació de l'any 1932 de l'Atlas Internacional dels Núvols i Estats del Cel. I aquí Catalunya sí que agafa molta importància. Agafa importància el Servei Meteorològic de Catalunya, que recordem que va ser fundat l'any 1921 per Eduard Fontserè, i un Servei Meteorològic de Catalunya i una diputació i una en comunitat uns òrgans de govern que tenien una altra persona important que també era científic, que era observador, que era en Rafael Patxot de Sant Feliu de Guíxols, era gironí. Aquest home era un mecenes i aquest home va fer l'aportació econòmica per fer possible aquest Atlas Internacional de Núvols i Estats del Cel l'any 1932. La Fundació Concepció Rebell va aportar les fotografies de núvols que hi havien fetes des de Barcelona, bàsicament des de Barcelona, que figuren en aquest atlas. Un atlas que es divideix en 5 grans seccions, que són els núvols, els codis, el diari de núvols, l'observació de núvols des dels avions i, finalment, els tipus de cels.
1: Per tant, un atlas molt complet.
2: Un atlas molt complet. És un volum, tinc la sort de tenir-lo a casa, que és un totxo bastant important, i que sense... O sigui, això ho hem de deixar clar perquè aquí hi ha coses importants. O sigui, hi ha el paper, com dèiem, del Servei Meteorològic de Catalunya, el paper, sobretot durant la República, abans de la República, però també durant la República, des de la dicta blanda, podríem dir, de Primo de Rivera fins als primers anys de la República, en tot l'estudi de la meteorologia a Catalunya. Patxot no només va ser el mecenes d'aquest atles de núvols, sinó que va fer el primer atles pluviomètric de Catalunya per la diferent xarxa d'observatoris que es va titular o s'anomenava la xarxa Patxot.
1: Per tant, aquest en Patxot era com un mecenes de la meteorologia,
2: de la
1: no?
2: meteorologia, sí, d'altres coses també, però de la meteorologia també. I aquí arribem a un punt important que ens adelantem una mica, però por ahí. El problema va ser que com van entrar els nacionals amb el cop d'estat, moltes d'aquestes fotografies que es guardaven a l'Observatori Fabra les van destruir directament.
1: Ostres! Llavors es va perdre tot aquest patrimoni dels núvols.
2: Es va perdre el patrimoni. Part del patrimoni, part d'aquest material es va perdre amb l'entrada, en aquest cas, del cop d'estat. No? Tornem una mica més endavant, a nivell internacional, perquè l'any 1950 es crea la Organització Meteorològica Mundial. Aquí fixem-nos que Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya eren presents en aquesta Comissió Internacional d'Estudi de Núvols i eren presents en els organismes meteorològics mundials, a més al nivell, als anys 20 i als anys 30. A partir de l'entrada de la dictadura, el Servei Meteorològic desapareix. El 1950 es crea l'Organització Meteorològica Mundial, on només hi és present l'antic Institut Nacional de Meteorologia i ara l'Agència Estatal de Meteorologia. L'Organització Meteorològica Mundial, el 1950, reprèn tots aquells treballs de principis de segle, fins que l'any 1975 publica el que seria el nou Atles Internacional de Núvols. I des d'aleshores, la pròpia Organització Meteorològica Mundial, a les diferents pàgines, a la seva, fonamentalment a la seva pàgina web, va actualitzant tota aquesta nomenclatura amb gèneres, subgèneres, classes, etc, i la va tenint actualitzada.
1: Cada vegada que es veu un núvol que és diferent, no?, se li posa un nom.
2: Una particularitat, un núvol o una particularitat, i es va revisant. Hi han molts atles publicats ara mateix de núvols. El Servei Meteorològic de Catalunya té un atles al nivell online. Està consultable també aquest atles de l'any 32. Autors també han fet atles de núvols a nivell particular. També s'ha fet un atles de núvols des de l'Observatori Fabra, per exemple, l'Alfons Puertas i el Javier Martín Vide. Hi han moltes publicacions referents. Però per acabar, voldria acabar, o podria d'allò, acostant-vos una mica d'aquesta nomenclatura estranya.
1: Posa'ns alguns exemples,
2: no?
1: Perquè pels que no hi entenem de núvols, tots són iguals.
2: Vale. Bàsicament, els núvols els divideixen en quatre grans grups. Els núvols baixos, des de 0 metres fins aproximadament 2.000-2.500 metres d'alçada. Els núvols mitjans, des dels 2.500 fins als 4.000-5.000 metres d'alçada. I els núvols alts, des dels 5.000-6.000 metres d'alçada fins a dalt de tot de la troposfera. Hi ha la particularitat que en cadascun dels nivells és allò que els núvols estan formats per aigua, però han estat en diversos estats. Els núvols baixos i mitjans és aigua formada per estat líquid i els núvols alts són cristallets de gel. Vale? Per exemple, núvols baixos. Hem dit abans que eren els cúmuls, vale? Els diferents cúmuls, per exemple, els cúmulus humilis. Però també els estrats. Els estrats, que era aquella forma que quan tots els núvols són d'una forma uniforme,
1: no?
2: Llisos. Per exemple, estratocúmulus undulatus duplicatus.
1: I a veure, això més o menys com seria? Perquè
2: això,
1: clar, aquí a la ràdio no tenim fotos.
2: Us he posat l'exemple, per exemple, això són les senyals de tramuntana, la famosa barda de les Alberes, que veiem dos, tres núvols per sobre en forma ondulada a sobre de les muntanyes, són els estratocúmuls, undulatus perquè tenen forma d'ona, d'ondulat,
1: vale,
2: i duplicatus perquè n'hi ha dos.
1: Ah, mira, bé, això és fàcil de recordar.
2: Vale?
1: Per tant, ja tenim aquest al cap, aquest que està a les muntanyes, que ens avisa que hi haurà tramuntana.
2: Exacte. Núvols baixos. Núvols mitjans. Núvols mitjans, el gènere insígnia dels núvols mitjans són els altocúmuls. I d'altocúmuls també hi ha núvols de vent, núvols de senyals de tramuntana. En aquest cas són els altocúmuls lenticularis duplicatus.
1: Aquests també són dos cops, eh?
2: Són dos cops, són de vent. Pot haver-hi el normal o pot haver-hi el duplicatus. Són aquells núvols que sempre es mantenen a la cresta de la mateixa muntanya, tant en quant segueixi bufant el vent en aquelles altures. Però també hi ha els altocúmuls castellatus, que és allò que diem el cel cabretes a terra pastetes. Són senyals, ens indiquen que segurament per aquella tarda hi haurà tempesta, hi haurà convecció. I els núvols alts,
1: som-hi,
2: que són els cirrus. Els cirrus uncinus són uns cirrus, uns núvols alts, que tenen una mica de recurva i tenen forma d'ungla. Per això es diuen uncinus, d'ungla en llatí. Cirrus uncinerus, gènere, espècie. Cirrus vertebratus són uns cirrus que tenen forma de columna vertebral. Per això et diuen vertebratus, perquè tenen forma de vèrtebra. I cirrocúmuls estratiformis, aquí també apareix la paraula estratiformis, però són estrats a nivells molt alts. Cirrocúmuls estratiformis lacunosos, perquè formen com unes petites llacunes, etc. Aquests són més complicats. O sigui, hi ha gènere, espècie i varietat, en aquest cas. I finalment, aquells núvols de desenvolupament vertical, que són aquells núvols que agafen des dels nivells baixos fins als nivells de tota la troposfera. Són aquells núvols que ha de tenir en compte el senyor Mazón. Cumulonimbus capillatus incus. És el cumulonimbus de tempesta, amb l'enclusa de la part alta que ja no pot superar més perquè ja ha arribat al tope, és el núvol de tempesta per excel·lència.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi, per tots aquests... Ara hem quedat una mica marejats, jo crec, de tants de noms de núvols, però ha sigut un guaita molt interessant, sí, en què hem descobert qui els hi va posar, no?
2: Exacte,
1: tots
2: qui va ser l'autor, qui ens va complicar la vida als meteoròlegs.
1: Exacte, i a les persones en general, però també. Per sort tenim aquest atles, no? Que podem anar a consultar, si ens interessa.
2: Recomanació.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem a una altra guaita.
2: Fins a l'altra guaita.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
5: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
4: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
3: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
2: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: i benvingudes a Per Tu, programa de ràdio Sant Cugat que mensualment fem un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragas. Cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre, amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim actualitat de Ceuta, temporada de bolets, actualitat peste porcina, increment del cost de les escoles, nou temple mormó a Sant Cugat, avanços en l'Alzheimer, farmejar Aura, 40 anys de Zelda i tornar als escenaris de Celine Dion. Lalo, empezamos contigo. ¿Cómo están las cosas por Ceuta?
1: Pues te explico. La problemática actual en Ceuta se encuentra en una grave crisis migratoria y humanitaria desatada a partir del 30 de julio de 2026, la cual ha derivado en un colapso asistencial y un severo incremento de la tensión social en la ciudad autónoma. A finales de julio se registró la entrada irregular de miles de personas, estimadas en decenas de miles en los momentos más agudos del cruce fronterizo. Clima de tensión social y disturbios altercados en los repartos, brotes de violencia ciudadana, impacto en la convivencia, conflicto político e institucional, reproches entre administraciones. El Ejecutivo local de Ceuta acusa al gobierno central de actuar con lentitud y de no aportar soluciones eficaces a largo plazo. Vertiente judicial y diplomática, la Audiencia Nacional Española mantiene investigaciones abiertas y requerimientos de documentación al gobierno sobre la gestión de la crisis. Desinformación, las redes sociales han jugado un papel amplificador negativo, propagando bulos, vídeos fuera de contexto y discursos de odio y racistas que complican la contención social.
0: Muchas gracias, Lalo. Roger, ¿tindrem bolets o no aquesta tardor?
2: La temporada de bolets s'endueix per la calor i la falta de pluja. El bosc ha patit molt. La temporada arrenca amb produccions mínimes al Pirineu, però ja se'n poden trobar a mercats tradicionals com el Dolben al Berguedà. La tardor és el gran moment dels bolets de Catalunya, però aquest any la temporada boletaire ha arrencat tímidament. Se'n troben algunes zones del Pirineu, però no de manera generalitzada ni tampoc en produccions importants. A diferència de l'any passat, en què la temporada va ser molt bona i es va avançar, enguany els bolets van en remol de les calvades d'aquest estiu. Així ho explica Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència, Tecnologia i Forestal de Catalunya, i que s'han trobat bolets en zones molt coquetes, però no a tot arreu, ni molt menys. L'investigador assegura que aquest any els bolets van més tard en relació amb l'any passat. Va ser un molt bon any. Tot això, Martínez d'Aragón recorda que la tendència dels últims anys és que la campanya s'enredeix al voltant d'un mes, principalment passa segons diu que per les temperatures excepcionalment altes d'aquest estiu i pel poc que ha plogut. La calor ha fet que el bosc hagi patit molt i que hagi una sequera important. Aquesta situació, segons Martínez, afecta tot l'ecosistema i, per tant, els fongs també pateixen. I és que el bosc està molt sec, lamenta l'investigador, fins que els boscs i els arbres no li detenen, difícilment tindrem una bona campanya de bolets.
0: Gràcies, Roger. Joan, com està el tema de la peste porcina a Collserola?
3: El parc natural de Collserola continua tancat almenys 3 mesos més. Així ho va anunciar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a TV3. Unes declaracions que van arribar després de confirmar-se 5 nous positius per pesta porcina en senglars. 2 setmanes després, sense cap positiu. El conseller va detallar que encara quedaven uns 200 senglars a la zona infectada, on cal fer un buidat sanitari. A més, no va concretar cap calendari ni els criteris que s'haurien de seguir per una reobertura. 2 setmanes abans, el conseller havia situat a la tardor un possible reobertura, que ara queda molt més llunyana. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, es va mostrar molt crític per l'allargament de les restriccions de Collserola i va demanar de nou la Generalitat que obri espai segur al Parc Natural. També va reivindicar l'obertura del bosc de Volpelleres.
0: Gràcies, Joan. Marc, sembla que la tornada de les escoles cada vegada costa més.
4: La tornada a l'escola és cada vegada més cara. Les famílies han de comprar llibres, material escolar i altres coses per anar a l'escola. Aquest any, algunes famílies poden gastar més de 700 euros per fill. A més, la tornada a l'escola és aproximadament un 15% més cara que l'any passat. Per tant, començar el nou curs suposa una despesa important per a moltes famílies. Vosaltres creieu que el material escolar és massa car?
0: Molt bé, Marc. Lalo, es farà un temple mormó a Sant Cugat?
1: Sí, efectivament, Míriam. Aquesta confessió, nascuda el 1830 als Estats Units, es present a Catalunya des de l'any 70, segons l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies a l'estat espanyol, i viu prop de 72.000 membres, dels quals 30.000 viuen a Catalunya i una desena a Sant Cugat del Vallès. Catalunya té desenes de capelles mormones on ja fan reunions de culte, però la construcció del temple és un esdeveniment important per a la confessió, perquè allí s'hi fan les cerimònies més importants de la comunitat, que segons la seva creença uneixen les famílies per a l'eternitat. El portaveu a Catalunya, David Pérez, explica que el temple, pagat amb les aportacions dels membres, donarà cobertura als fidels de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià, les Balears i el sud de França, que fins ara s'havien de desplaçar al temple de Madrid. El projecte inclourà un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici auxiliar d'uns 1.260 metres quadrats, envoltats de jardins que estaran oberts a tots els veïns i que crearan un nou espai verd a la ciutat.
0: Muy bien, Lalo, en Volpelleres, ¿no? Se va a hacer el templo. Muy bien. Muchas gracias, Lalo. Marc, tenim bones notícies en relació a l'Alzheimer.
4: Etapa decisiva para tratar el Alzheimer. La investigación médica ya permite modificar el curso de la enfermedad. Familiares, pacientes y médicos reclaman que los dos fármacos autorizados que frenan su evolución cuenten con financiación pública. La investigación sobre el Alzheimer ha entrado en una etapa decisiva. Los avances permiten detectar la enfermedad de manera cada vez más precoz y precisa. La unidad de memoria del Hospital de San Pau están llevando a cabo ensayos que han permitido que ya existen dos fármacos que frenan la evolución del deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer. Estos dos medicamentos y han sido aprobados en Estados Unidos, Japón, China. Solo en Europa no se están ofreciendo de forma generalizada. Actualmente en España solo pueden conseguirse por la vía privada, con un coste de miles de euros. Tanto los pacientes como sus familiares y los neurólogos lamentan esta decisión, porque aseguran que, además de no mejorar la calidad de vida de los pacientes, la sanidad pública está perdiendo mucho tiempo. Estos dos fármacos no son el final del camino, sino el principio. Son los primeros medicamentos que frenan el curso de la enfermedad.
0: Gràcies, Marc. Xavi, què és aquesta moda de farmejar aura?
5: Farmear aura és una tendència digital en la que se realizan acciones deliberadas para sumar puntos simbólicos de la de carisma, estilo, presencia personal ante los demás. Origen de los términos, la fase mezcla dos conceptos diferentes del mundo digital y de los videojuegos. Farmear proviene de los videojuegos y significa repetir una adición muchas veces para obtener puntos monedas o recompensas. Aura representa el carisma y la elegancia y la seguridad o encanto natural que transmite una persona sin necesidad de hablar. ¿Cómo funciona en la práctica? En las redes sociales y en las calles, los jóvenes miden este estatus con una puntualización imaginaria. Sumar puntos mantener la calma en una situación vergonzosa o actuar con total normalidad aumenta el aura. Entre paréntesis. 1000 puntos. Perder puntos, trompezarse en público, sobreactuar o intentar demasiado parecer interesante. Resta puntos de aura o causa una bancarrota simbólica. Parecer interesante. Resta puntos de aura o causa una banca rota simbólica. explica. El fenómeno, como se explica en la enciclopedia libre. Esta cultura ha escalado hasta crear retos virales y encuentros donde los principiantes muestran su presencia escénica. Esta tendència s'inventó en Finlàndia.
0: Gràcies, Xavi. No trigarem a veure-ho per Sant Cugat. Estela, ¿se cumplen 40 años de Zelda?
6: Zelda es la felicidad de la felicidad de las aventuras más importantes de la historia. Era por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka para Nintendo en 1986. Este año cumple 40 años. Nintendo celebra los 40 años de Zelda con un Nintendo Direct. Incluye un remaster de Ocarina of Time, una película de acción real y una gira de conciertos.
0: Gràcies, Estela. I per últim, Joan, qui torna als escenaris després de 6 anys?
7: Celine Dion vuelve a los escenarios tras más de 6 años sin dar conciertos. A excepción de su actuación en la apertura de los Juegos Olímpicos de la capital francesa de 2024 por una rara enfermedad que padece. La cantante canadiense que padece una rara enfermedad neurológica llamada síndrome de la persona rígida ha inaugurado el recital con Only Child Pass, tema de 1998, en el que ya se hizo patente la emoción de esta cita en el estadio Plenitud Arena. El primer concierto fue el 12 de septiembre ante unos 36.000 espectadores en el primer concierto de la serie de recitales que la ganadora de dos Oscars y varios Grammy va a ofrecer en París y que marca su retorno a los escenarios tras 6 años de ausencia.
1: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de unos días. Gracias.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

Avui, aquí, a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, som la Sofia de Marroc, la Camèlia de Romania, la Michal i Azara d'Israel, la Diana de Rússia i jo, la Laura, que sóc de Brasil. Totes nosaltres ens hem conegut al Centre de Formació d'Adults Sant Cugat

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit acabés la roda de premsa i, de fet, aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat, però, que aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat.
3: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que han quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades les han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona, i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
4: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge a S-Alert per advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'USTE, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
0: Notícies en xarxa.
5: A 2026, això és l'any joc.
0: En joc. Amb Martí González.

Divendres 2 d'octubre, un cap de setmana sense un altre cop futbol de primera divisió masculina. Sí que tindrem jornada a la Lliga F, en què destaca diumenge a la tarda el clàssic, el primer de la temporada Barça-Real Madrid, que jugarà a l'Spotify Camp Nou, sisena jornada de Lliga F, amb les blaugranes líders no només de la Lliga F, sinó també de la Champions en solitari. El Madrid, que va jugar ahir, va empatar a un, en aquest cas al camp del Manchester City, en la segona jornada d'aquesta Champions femenina. Parlem de futbol, també de la segona divisió, perquè també tampoc no s'atura, i de categories també inferiors, amb tot el que podrem veure aquest cap de setmana, molt futbol a la xarxa Més i a les televisions locals, però també de bàsquet. Avui torna a jugar el Barça partit d'Eurolliga masculina, després de la derrota de dimarts a la pista del Dubai. Els blaugranes deixen a Turquia per enfrontar-se avui al Besiktas, just abans, 48 hores abans, que tornin a jugar diumenge, en aquest cas a Múrcia, a la pista de l'UCAM Múrcia, en la segona jornada de Lliga ACB. També parlarem de motor, del Gran Premi del Japó de MotoGP i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.

0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra amb l'Alba Triadó. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats entre Barça i Madrid amb la UEFA pel mig.
1: Ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert perquè mai no s'ha tancat, que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat ha atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana, com dèiem, encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions, ara en parlem, però sí a la Lliga F.
1: Demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre de la classificació. I a la mateixa hora el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge es jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid, que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. Parlant de clàssics, segons apunten ja diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Sí, es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir a la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va avançar l'esport i confirma RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça. En aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, els Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo.
0: Com dèiem, en partits de seleccions, demà torna a jugar la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto, rep demà a Oviedo, la República Txeca, en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar en la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar sota la segona partit amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. I finalment, avui juga a França de Condé a 9:15 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en el partit de la 8a jornada i demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 7:15 de la tarda.
0: Una 8a jornada de segona cobra avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial que la compra de l'equip d'Elda per part de Leo Messi, que també és propietari, recordem, ja del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas, en partit de la segona jornada d'ACB diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà a les 6 de joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra a les 6 de la tarda.
1: I també demà, i també a casa, el Nou Congost juga el Quinzanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de l'UCAM Murcia-Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, San Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: I encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina, amb la primera jornada i amb els dos equips catalans jugant a les 6 de la tarda.
1: L'Espart Girona, que ve de la decepció de dimecres amb la derrota a Fontejau, que el deixa fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Mariona Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir de desembre.
0: En embol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Vesprem hongarès dirigit per Xavi Pascual Pasqui i amb un altre exblaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas al Palau, i en partit de Lliga, Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, ha demanat l'ajornament del partit previst també per demà. En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps. Torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de la pràctica.
0: En tenis, Paula Badosa afronta aquesta matinada la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa amb passaport australià Kasatkina s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matinada, hora catalana, en el torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques al seu palmarès, figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans com Bernard Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Alba, quatre grans partits de futbol.
1: Sí, som-hi. Demà dissabte, a partir de les 4 de la tarda, duel català de la segona federació femenina entre la AM Lleida i l'Europa, el Requesens i a la xarxa Més amb Lleida Televisió, i diumenge, la també la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, serà la corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.

0: Divendres 2 d'octubre, 12 minuts passant ja de la 1, comencem parlant de futbol. Demà comença la 6a jornada de la Lliga F amb els partits a dos dels equips catalans de cada categoria, l'Espanyol i el Badalona Women. El conjunt perico rep demà a la Ciutat Esportiva d'Anihar, que a l'Alavés, l'equip que té just per sobre a la classificació, amb un punt més. La intenció és retrobar-se en la victòria i mantenir la ratxa de partits sense perdre, que seria ja de 3. En parlava l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Ojalá sea así, sí que ho busquem. Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival. Llavors, pues bueno, ojalá es puguem donar una altra alegria com aquesta. No cal, no? Tampoc un 5-1, però una altra vegada, però bueno, que sí que crec que aquest any es veuran coses maques aquí, perquè estem veient un equip atrevit, un equip molt treballador, lluitador, i crec que encara, sobretot, tenim que anar pels 3 punts.
0: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés, també de la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben en zona tranquil·la a la classificació, però encadenen dos partits consecutius sense guanyar. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou, primera vegada que l'equip de Pere Romeu jugarà a l'estadi aquesta temporada, contra un conjunt blanc, contra el Madrid, que ahir va empatar a 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions i també ho és d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem lliga a la primera divisió aquest cap de setmana perquè continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep a Oviedo a la República Txeca en la tercera jornada de la Nations League. Aquest vespre en parlen el seleccionador Luis de la Fuente i el lateral del Madrid, Marco Corella, i ahir ja va compareixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions a jugar més minuts demà.
2: Como soy yo en el campo, que intente ayudar al equipo tanto ofensivamente como defensivamente, que intente ser vertical, que vaya por el uno contra uno. Bueno, lo que yo pienso que son mis virtudes y lo intento poner a disposición siempre del equipo. El poder jugar cualquier partido en esta selección, ya sea de inicio o de reserva, la verdad que es increíble. No sé qué intenciones tiene el míster, pero bueno, todo el mundo está entrenando bien, con ganas de jugar, y bueno, será un partido complicado y los jugadores que salgan seguro que lo hacen muy bien.
0: Demà a 8:45 del vespre jugarà aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el comitat estatal, liderant en solitari el seu grup de la Nations League després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, la segona divisió masculina. Avui comença la 8a jornada amb un Aldenco Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després del Cornellà ja és propietari també d'un club d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabadell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra, l'equip de Ferran Costa, que podria recuperar el central brasiler Bonaldo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Per la resta, no hi hauria d'haver massa novetats per un centre d'esports que torna allà on s'està demostrant més infal·lible, l'estadi de la nova Creu Alta. De moment, 3 victòries en 3 partits i Ton Ripoll confia a allargar aquesta ratxa.
4: La sensació que tenim tots els jugadors quan sortim a la nova Creu Alta és brutal. Crec que, bueno, és que me n'he fet un fart de repetir les últimes setmanes. Ja venim des de la temporada passada, sobretot en el playoff, que crec que l'energia afició-equip és increïble i en aquests últims 3 partits s'ha notat molt.
3: Un Ton Ripoll que ha estat titular tots els partits de Lliga i apunta a ser-ho també demà contra un Andorra que ve de guanyar el camp del Granada l'última jornada. Un triomf balsàmic després d'haver encaixat 5 derrotes seguides i que es va forjar gràcies en bona part als gols de Jordi Cano. Aquí sentim.
5: Era jornada 6, no? I som de 41-42 jornades. O sigui que això és molt llarg, que tots els equips passaran per males dinàmiques i bé, ara hem tallat això i peus a terra sempre, que quan treus pit te l'enfonsen ràpid.
3: A la pretemporada, Sabadell i Andorra ja es van veure les cares en un partit sense ocasions, però força tens que va acabar amb empat a 0. El retrobament a Lliga, demà al Temple, a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. El Girona jugarà diumenge, en el que probablement és un dels partits de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, dos equips que fa uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda. Avui comença amb derbi madrileny de filials, el Real Madrid Castilla contra l'Atlético Madrileño. La 6a jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu, que rep l'Alcant Dragó a l'Antequera. I diumenge torna el Nàstic, que visita el camp del Múrcia i l'Europa, que jugarà a Osca. A la segona federació masculina, demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol Benàixer, a les 6. Diumenge a la mateixa hora es podrà veure en directe un partidàs entre Terrassa i Girona B a les televisions locals i a la xarxa Més. Tornant a la categoria femenina, la segona federació, demà tenim duel català entre Lleida i a Europa, que també es podrà veure a la xarxa Més amb Lleida Televisió, i també demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Don i el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb el futbol que podrem veure a la xarxa Més aquest cap de setmana, a la Tercera Federació Masculina, diumenge a les 5 es transmetrà també a la xarxa Més amb Lleida Televisió a l'Atlètic Lleida Poble de Fumet. UA Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat. Per no repetir-los amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
7: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir. Y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
6: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida repa una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a Tercera Federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit al Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. Parlem ara de bàsquet. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Euroliga masculina. Els brunats que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda a les 7 al Besiktas. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
1: L'equip ha millorat la plantilla respecte a temporada passada i han afegit talent i qualitat, jugant amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt des del triple, per tant aquestes són les coses que hem de controlar i entendre el que ens espera en aquest pavelló. Tot comença amb els generadors de joc, ells creen la majoria de tirs per als altres o per ells mateixos, així que hem de fer una bona feina com a equip, limitant els seus bases i escortes. El que volen fer i neutralitzant els seus punts forts. Serà un partit molt exigent per als nostres jugadors exteriors, sí.
0: Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Besiktas-Barça. Els blaugranes que venen de Turquia viatjaran després cap a Múrcia, on almenys a 48 hores tornen a jugar. En aquest cas, partit de la segona jornada de CB, una segona jornada que obre demà a les 6 de Joventut, rebent l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa juga el nou Congost, en aquest cas el Kids Anas Manresa, contra el Breogán. Diumenge, a banda de l'UCAM Múrcia-Barça, està que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida Sant Pau Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, amb els dos catalans jugant a les 6 de la tarda tots dos. El Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida, mentre que l'Espart Girona, que ve de, recordem, la decepció important de dimecres amb la derrota de Fontajau, que el deixava fora d'Eurolliga, visitarà la pista de l'Estudiantes. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Una patacada que encara és ben fresca i la ferida del club gironí encara és evident. Però segons el seu entrenador, Roberto Íñiguez, del vestidor no viu un moment de drames i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
3: No estamos bien. No, que nadie se preocupe. Ni nadie haga dramas. Tenemos que trabajar, les dije, desde el silencio y desde la humildad y ir mejorando, saber las deficiencias que tenemos y superarlas con trabajo, siendo más equipo que nunca. Y como he escuchado alguna cosa, todas van a estar aquí, todas se van a quedar. El entrenador se va a quedar, que también he escuchado tonterías de las hienas que siempre salen cuando huelen sangre.
2: L'entrenador ha reconegut que a l'equip li falten moltes coses i que cal corregir errors, com les cistelles fàcils que van concedir dimecres. Si l'equip millora, ha dit, arribaran les victòries. De moment la buscarà a la pista de l'Estudiantes, equip del qual n'ha destacat les jugadores interiors. El partit demà a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Pau. Parlem d'handbol. Dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Vespre Mongarès, dirigit per Xavi Pascual Pasqui, i amb un altre exblaugrana, com és el porter Emil Dilsen, el danès, que l'any passat estava al Barça com a principal estrella. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
4: Estaba claro que no íbamos a ganar siempre. Una derrota estaba por llegar, pero la verdad que ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para ir, ¿no?, para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de dos y balón para ponernos a uno, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que desde entonces ha habido poco partido.
0: Això no s'atura i demà mateix ja torna a jugar el Barça, en aquest cas en partit de Lliga Sobal, a 6:15 de la tarda al Palau. Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament i se li ha concedit del partit previst també per demà. En motor ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP. Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El petit dels Márquez ha superat de 76 mil·lèsimes el murcià Pedro Acosta i per una dècima el seu germà Marc, que ha estat tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el vuitè millor registre. Un Marc Márquez que deia ahir a DAZN que els problemes que va tenir a Àustria ja estan solucionats i mirarà d'apropar-se Martín a la general.
5: Lo que pasó en Austria preocupaba, pero han encontrado algo que no funcionaba de como tocaba. Al menos cuando tú tienes un problema y hay una solución, o se ve el porqué, deja al piloto más tranquilo. Entonces sabemos que eso, o intentaremos que eso ya no vuelva a fallar y poder centrarnos en pilotar y sacar el máximo.
0: Qui torna a competir després de força mesos de baixa per lesió és el pilot de Roses, Maverick Viñales, que ha fet el millor temps, 22è, el pitjor temps, volíem dir, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. Ell mateix

0: I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Sant Boià afronta la segona jornada de la divisió nord masculina després d'un il·lusionant primer partit. La setmana passada, el conjunt del Baix Llobregat visita diumenge al migdia a la camp del Huesitos La Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: Després del debut il·lusionant que es va viure al Valdirileu, la Sant Boiana visita aquest diumenge a les 12 el camp del rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent el camp del vigent campió, el BRAC. El jugador Marcel Carreras ens explica què s'espera d'aquest partit.
2: Sabem que La Vila és un equip que té un rugbi molt bonic, que és de jugar molt a les mans, intentar jugar-ho des de tots cantons del camp, és igual la zona on estiguin, i sempre intenten trencar la línia. Però jo crec que amb aquest partit podem superar-los tant físicament com a les melees o les tutxes, i jo crec que això ens podrà donar bastanta vida. Llavors jo crec que serà explotar bastant la part aquesta física al contacte, intentar castigar-los allí, però també està molt atent com ataquen ells i saber una mica la de joc que tenim i respectar-lo.
1: L'equip dirigit pel xilè Ricardo Cortés buscarà sumar la segona victòria a Lliga. Ho farà a l'estadi de rugbi de la Villa Joyosa, on no juga des del 2022.
0: Gràcies, Albert. I caiem a Calella, on aquest diumenge més de 3.300 triatletes participaran a l'Ironman, que recorrerà bona part de la costa del Maresme. Ràdio Calella.
3: Després de 12 anys, Calella continua sent la seu del triatló Ironman. I com no podia ser d'una altra manera, la prova comptarà amb una destacada representació local, amb esportistes del Club Natació Calella i del Creu Groga Triatló, entre d'altres. Al darrere hi ha mesos de preparació, esforç i sacrifici, però també moltes històries personals i de superació. Participants de totes les edats a partir dels 18 anys que afronten el repte amb un mateix objectiu, arribar a la meta. És el cas de la calellenca Paula Estreguer, que amb 24 anys diumenge correrà el seu primer Ironman.
4: Estic emocionada. Més que nerviosa, emocionada. Amb moltes ganes, després de tot aquest temps entrenant. La preparació me l'he fet a tot allò perquè vaig estudiar ciències de l'activitat física i l'esport, llavors em veia preparada com per entrenar-me. Hi ha un component totalment psicològic. Les cames arriben al quilòmetre 10 de la marató, o el quilòmetre 15, llavors ja és el cap qui és el que tira. Sí que el que jo veig anar aquí, sobretot per part dels que competim localment, jo tinc moltes ganes de córrer la marató perquè sí que veiem a tota la gent del voltant i realment a nivell psicològic això ajuda moltíssim perquè veus a gent que coneixes, a la teva família. Llavors, a nivell emocional, psicològic, això és un punt molt gran.
3: El triatló arrencarà a les 7:55 des de la platja Gran de Calella i tothom està convidat a sortir al carrer i animar els triatletes.
0: Gràcies. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Mantriga, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
9: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
8: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
10: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
9: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.

0: que la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
12: Bon dia i bon divendres 2 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
11: Enjoc. Martí González.

Divendres 2 d'octubre, avui amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Com sempre, sense futbol a la primera divisió masculina, però sí a la Lliga F i a les categories inferiors. En bàsquet també farem prèvia avui del Besiktas-Barça, tercera jornada d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda a les 7 a Turquia. També repassarem la derrota del Barça d'handbol dura ahir a la final del Mundial de Clubs, motos, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats en les últimes hores entre Barça i Real Madrid amb la UEFA de pel mig.
1: Sí, ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis d'estiu Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert, perquè de fet mai no s'ha tancat, i que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Ara en parlem, però sí que hi ha Lliga F.
1: Sí, demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació. I a la mateixa hora, el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions. Parlant de clàssics, segons apunten diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà a la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va informar l'Esport i ha confirmat RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça en aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, els Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivier Rodrigo.
0: Com dèiem, el partit de seleccions demà torna a jugar a la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol Roberto, rep demà a Oviedo la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar en la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar tota la segona part amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. Finalment, avui juga a la França de Koundé a 8:45 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en partit de la 8a jornada i demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 7:15 de la tarda.
0: Una 8a jornada, per cert, que obre avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial la compra del club d'Elda per part de Leo Messi, que també, recordem, ja és propietari del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pasqual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, ja ho dèiem, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas en partit de la segona jornada d'ACB, diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà la 6 de joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona el Morabanc Andorra a les 6 de la tarda.
1: També demà i també a casa el Nou Congost juga al Quinsanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de lo Camp Múrcia-Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, Sant Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: Encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina amb els dos catalans jugant tots dos a les 6 de la tarda.
1: Esparta Girona, que ve de la decepció de dimecres amb la derrota a Fontejau que el deixava fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Mariona Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir del desembre.
0: En handbol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasquí, i amb un altre exblaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas ho farà al Palau, i en el partit de Lliga Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament, al qual se li ha concedit el partit previst també per demà. En motor ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Sí, aquest matí i matinada s'han celebrat ja els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps i torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica.
0: En tenis, Paula Badosa afronta aquesta matinada que ve la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa en passaport australià Kasatkina, s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matinada d'hora catalana al torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques, al seu palmarès figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans, com són Bernat Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar també tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Un cap de setmana, Alba, en què tindrem quatre grans partits de futbol.
1: Vinga, ens hi posarem demà dissabte a partir de les 4 de la tarda amb el duel català de la segona federació femenina entre l'AM Lleida i l'Europa. El Requesens i a la xarxa més amb Lleida Televisió. I diumenge, també a la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, una hora abans, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elit i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.

0: Divendres 2 d'octubre, 8 minuts perquè ara passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Demà comença la 6a jornada de Lliga F amb els partits de dos dels equips catalans de la categoria, Espanyol i Badalona Women. El conjunt pericú rep demà a la Ciutat Esportiva de Nijarque al migdia a l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació amb un punt més. La intenció és retrobar-se en la victòria i mantenir la ratxa de partits sense perdre. En serien 3 ja. En parlava l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè si no, pues, bueno, si el porten ells al seu terreny se'ns pot complicar. Vigilàncies molt controlades, saber molt bé quines són les coses que van bé a l'Alavés i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
0: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés, demà a la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben a la zona tranquil·la a la classificació, però encadenen dos partits consecutius sense guanyar. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: Les badalonines arriben al maig després d'haver patit una dura derrota contra el Granada el passat dissabte. El conjunt dirigit per Marc Ballester va mantenir un domini clar del partit, mantenint el 75% de la possessió i aconseguint generar fins a 16 ocasions de perill. Però un gol a l'últim minut de l'afegit va enfonsar totalment les badalonines. Les jugadores, però, ja han passat pàgina i aquesta setmana s'han centrat en el partit contra les sevillanes. El Sevilla també va perdre l'enfrontament de la jornada anterior per la mínima als últims minuts de partit i actualment es troba en la novena posició de la Lliga F amb 6 punts. És un equip que en transició ofensiva genera perill perquè compta amb jugadores ràpides i que també té les seves files futbolistes amb molta experiència en l'elit. La davantera de l'ONA, Sheila Guijarro, explica que per endur-se la victòria hauran d'estar encertades.
3: Sí, yo creo que al final el equipo propuso, tuvo el mayor porcentaje de posesión, pero sí que es verdad que tenemos que afinar en la línea, al final en zonas de tres cuartos para hacia adelante, porque al final el fútbol son goles y hay que marcar para podernos llevar el resultado.
2: El duel corresponent a la 6a jornada de la Lliga F es jugarà a l'estadi Jesús Navas.
0: Gràcies, Sílvia. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou. Primera vegada que l'equip de Pere Romeu juga aquest a l'estadi aquesta temporada contra un conjunt blanc, el Madrid, que ahir va empatar a 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, que recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions, també és líder en solitari d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem partits de Lliga a la primera divisió aquest cap de setmana perquè en què continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep a Oviedo a la República Txeca a la tercera jornada de Nations League. Aquests estan parlant amb el seleccionador Luis de la Fuente i també a lateral del Madrid, Marc Cucurella. I ahir ja va compareixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions de jugar més minuts demà.
4: La verdad que tanto en los entrenamientos como en los partidos se puede ver siempre el nivel que da el equipo. La verdad que cada entreno es algo muy bonito de poder compartir con ellos, porque el balón, que el ritmo que tiene la pelota, los desmarques, esa química que hay entre los jugadores, pienso que es único y bueno, yo creo que se refleja en cada partido de la selección.
0: Demà a 9:15 aquest Espanya-República Txeca, un Víctor Muñoz que assegura també que té una molt bona relació amb Lamine Yamal, gran estrella de la selecció i amo i senyor també de la posició extrem.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: Demà a 9:15, com dèiem, aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el Comunitat Estatal, liderant el grup en solitari de la Nations League, que després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, segona divisió. Avui arrenca la 8a jornada amb un Aldenc Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després de comprar el Cornellà ja també és propietari d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra. El Girona jugarà diumenge, en el que probablement és el partit de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, dos equips que fa només uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda del cap de setmana. Avui comença amb derbi madrileny de filials. Real Madrid-Castilla-Atlético Madrileño a la 6a jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu que rep a Can Dragó a l'Antequera, i diumenge torna el Nàstic, que visita el camp del Múrcia, i de l'Europa, que jugarà a Osca, a la segona federació masculina. Demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol B Nàixera. Tornant a la categoria femenina, a la segona federació demà tenim un duel català entre l'AM Lleida, el líder de la categoria, i una Europa que ve de golejar 4-0 dimecres a un equip de segona categoria superior, el Villarreal, a la Copa de la Reina. En parlava dimecres, de fet, l'entrenadora del conjunt escapulat, Nani Aces.
5: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però real que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú, i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrem anar a punt.
0: Demà ja arriba dissabte, aquest AM Europa es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Lleida Televisió a les 4 de la tarda. També demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Odon i també el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb futbol, que podrem veure a la xarxa Més, a la tercera federació masculina, diumenge a les 5 es transmetrà el partit entre Atlètic Lleida i Poble Mafumet, i a la Lliga Elite diumenge a les 5 tindrem a les 4, volíem dir, a l'Enjoc TV, al Martorell Argentona, Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
6: El primer equip del Club de Futbol Martorell afronta aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda la tercera jornada de la Lliga Elite amb la visita del Futbol Club Argentona al complex esportiu Torrent de Llops. Els blanquivermells arriben al duel després de perdre per 2-1 al camp de la Unió Esportiva Rubí i buscaran estrenar el caseller de victòries a la màxima categoria del futbol català. El conjunt d'Edu Berrocal suma un punt després de les dues primeres jornades, mentre que l'Argentona presenta els mateixos números. El partit, per tant, servirà perquè un dels dos equips pugui fer un pas endavant en aquest inici de competició.
0: Gràcies, Gerard. Tampoc no podrà disputar aquesta tercera jornada de Lliga Elite al Prat, que diumenge mirarà de segellar la classificació per la primera ronda de la Copa del Rei. Els Potalà van superar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa, en resultat que defensaran diumenge, com dèiem, el Sagnier. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat té a tocar una cita històrica amb la Copa del Rei. El diumenge, a partir de les 4 de la tarda, el municipal Sagnier viurà el partit de tornada de la fase prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, en un duel on els potablaves defensen una renda gairebé definitiva. El conjunt dirigit per Cristian Gómez, recordem, va guanyar 1-5 en el partit d'anada. Tot i això, el tècnic pretenc no es refia per a la tornada.
8: Crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats, ells són un bon equip.
7: I pel que fa al rival de la següent ronda, ahir la Reial Federació Espanyola va donar a conèixer la composició dels quatre grups i el Prat ha quedat ubicat en el grup 2. És a dir, que el Prat s'enfrontarà a un rival de primera d'aquest grup 2, que figuren l'Osasuna, l'Alavés, l'Espanyol i l'Atlètic Club.
0: Parlem ara de bàsquet, gràcies, Jonathan. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes que venen de Dubai, on van perdre, recordem, contra l'equip de Xavi Pascual, i ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Besiktas. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
9: El nostre últim partit va ser una mica estrany pel fet de guanyar tres quarts i perdre el partit, la qual cosa ens mostra coses bones i coses dolentes. Volem aprendre de les coses dolentes i construir sobre les coses bones.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava un dels nouvinguts, dels 11 nouvinguts aquest any a Can Barça, com és Stanley Umudé.
10: Va ser una derrota dura a Dubai, però vam lluitar-ho i ja estem preparats per afrontar el següent repte. Ells juguen amb molta energia, a un ritme ràpid i tenen molts llançadors, així que hem de fer una bona feina estant concentrats per frenar els seus llançadors. El partit dura 40 minuts i crec que el més important és no tenir cap d'aquestes petites desconnexions durant el joc. Es veu un gran bàsquet a l'Eurolliga, cada jornada es viuen bons partits, hi ha grans jugadors i si no estàs concentrat, et poden deixar en evidència.
0: Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Besiktas-Barça. Els blaugranes que de Turquia viatjaran cap a Múrcia, on almenys a 48 hores, diumenge a la tarda, tornaran a jugar, en aquest cas partit de la segona jornada de Lliga CB. Una segona jornada que obre demà a les 6 de Joventut, rebent l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa, el Nou Congost en aquest cas, juga el Quitzanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda del bloc amb Múrcia-Barça, que tanca les jornades, disputaran també l'Erna Lleida Sant Pablo Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, que amb els dos catalans juguen tots dos a les 6 de la tarda, la primera jornada. L'Espart Girona, que ve de la decepció important de dimecres amb la derrota a Fontajau, que el deixava fora de l'Eurolliga, visitarà la pista d'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: La Liga Femenina Endesa 2026-2027 aixeca el teló i una temporada més ho fa amb el Cadira Seu com un dels equips participants en el màxim esglaó del bàsquet femení estatal. Un fet que, tot i normalitzar-ho, s'ha de posar en valor. Després d'una bona pretemporada i que va finalitzar amb la consecució de la Lliga Catalana Femenina, el Cadira Seu viatja fins a una de les pistes més històriques de la competició i davant l'equip més exitós d'Espanya, l'antic Perfumeries Avenida, l'actual Mainz Avenida. Pepe Vázquez, l'entrenador del Cadira Seu, deixava clar a UAU que l'equip afronta el debut amb la voluntat de guanyar a domicili.
12: Sí, yo creo que es motivante, ¿no? Vamos probablemente, ¿no? A la pista más histórica de la liga, ¿no? Contra uno con el equipo más laureado, ¿no? De la competición enfrente y un rival que va a ser difícil porque ganar en Duisburg Silvia Domínguez siempre es muy muy complicado, pero vamos con la ilusión y la ambición que tenemos que tener para intentar empezar bien. Nosotros queremos empezar bien, queremos empezar ganando.
11: El partit a la pista del Mainz Avenida demà a les 6 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. Parlem ara d'handbol. Dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any, recordem que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pascual, Pasqui, i amb un altre ex-blaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. Emil Nielsen, que va deixar el Barça aquest estiu, recordem. Escoltem l'entrenador actual del Barça, Carlos Ortega.
1: Ha habido poco partido. Creo que nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo. Nada, hay que analizar y levantarse lo antes posible porque esto sigue y el sábado viene otro partido, ¿no? Pero de luego, sin paños calientes, una derrota muy dolorosa.
0: Com sentíem, això no s'atura. Demà mateix torna a jugar el Barça, en aquest cas en el retorn de la Lliga Sobal, a 6:15 de la tarda, el retorn pel Barça, evidentment, a 6:15 de la tarda al Palau Blaugrana. Finalment, no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament al partit previst també per demà i li han concedit. Parlem de motor, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP. Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El petit dels Márquez ha superat per 76 mil·lèsimes el murcià Pedro Acosta, que ha estat segon, i per una dècima el seu germà Marc, que ha estat tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el vuitè millor registre, un Marc Márquez que deia ahir a DAZN que els problemes que va tenir a Àustria ja estan solucionats i mirarà d'apropar-se a Martín, a la general, després d'aquest cap de setmana. Un Marc Márquez que, òbviament, té bons records al Japó, que és on es va coronar l'any passat campió del món.
2: El año pasado aquí, pues, y lo dije y lo vuelvo a decir, cerré el círculo que tenía pendiente y fue un gran fin de semana de grandes emociones, pero este año es diferente. Lo importante es que seguimos luchando un año más por el título, que estamos en la pelea y veremos un circuito que me trae buenos recuerdos, pero esto no significa que sea más fácil o más difícil.
0: Qui torna a competir després de força mesos de baixa per lesió és el pilot de Roses, Maverick Viñales, que ha fet el pitjor temps, 22è, aquest matí, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. Ell mateix explicava ahir la seva situació, també a DAZN, tenint en compte que no té plaça l'any vinent a la graella de MotoGP.
3: No sé, es que me había hecho la idea y estaba muy bien, así que no lo sé. Ya me había como realmente puesto en la cabeza que es lo que había y también dependía mucho del equipo, no solo de mí. Si por mí fuera, yo hubiera intentado correr ya después del verano, pero no solo dependía de mí, dependía también del equipo, no sé si compromisos, no tengo ni idea. Pero obviamente para mí ya estaba hecho, que yo no corría más y ya me había hecho la idea y ahora tengo que volver a las overseas. Obviamente me da mucha pena por mi familia porque ya como ya me había hecho la vida para estar en casa, ahora tengo que volver a ponerme a tope, ir al límite, no es fácil hacer el switch este.
0: L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica. Aquesta propera matinada, entre les 4 i les 5, tindrà lloc els entrenaments classificatoris i a les 9 del matí l'esprint. La cursa llarga es disputarà diumenge a partir de les 7 del matí. Evidentment, tot parlem d'hora catalana.

0: En hoquei patins, un apunt, pendents de l'inici del Mundial d'Asunción, de Paraguai. En parlarem, evidentment, aquest principis d'octubre, de tots els catalans que hi ha allà, no només amb hoquei patins, sinó també amb altres categories del patinatge, dels World Skates. El començament de l'hoquei lliga masculina femenina encara trigarà en arribar, però sí que està a punt disputant ja l'hoquei lliga plata masculina. Aquest cap de setmana arriba la segona jornada en què destaquem, per exemple, un espanyol, Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest diumenge la segona jornada de la Lliga amb la visita al camp de l'Espanyol. Els manlleuencs arriben al partit després d'un bon debut amb una victòria per 5-1 davant del Mollerussa, al pavelló municipal. Ara el conjunt de Jordi Boada buscarà traslladar aquestes bones sensacions lluny de casa. Al davant, però, hi haurà l'Espanyol, que va començar la temporada amb derrota per 4-1 a la pista del Sant Just, però el tècnic del Manlleu considera que serà un partit molt exigent.
2: Doncs bé, un partit molt exigent, com serà la tònica de tota la temporada, i encara més quan jugues fora de casa. Estem veient doncs, la dificultat de treure punts a domicili, i això nosaltres venim de fer un bon partit a la primera jornada, i ara doncs, volem consolidar aquest nivell a fores.
1: El partit Espanyol-Manlleu es disputarà aquest diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Eloi. Per cert, també en hoquei patins, ja sabem que els dies 17 i 18 d'octubre viurem la final a 4, la gran final, la fase final de la Fritz-Ravik Lliga Catalana, masculina en aquest cas, que tindrà el seu desenllaç a Santa Perpètua de Mogoda, a la final a 4 d'aquesta competició, que reunirà els 4 equips classificats després de la fase de grups, que es disputarà, com dèiem, aquest principi ja ha començat i acabarà de disputar-se aquest principi de mes. I un últim apunt, en tenis taula, ahir en parlàvem, ahir avui arrenquen les subdivisions masculina i femenina, aquesta tarda, amb 3 equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. Els 2 a la femenina, de fet, comencen tots dos amb dubtes de la situació econòmica. Ahir en parlàvem del Giro Vic i avui farem del Miró Ganxets, la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Miró Ganxets Costa Daurada afronta una temporada marcada per les dificultats econòmiques, tot i la il·lusió sempre latent per la possibilitat de tornar a competir a la Superdivisió Femenina de Tenis Taula. La incertesa ara mateix és el gran repte a superar per l'entitat. Pel que fa al president del club, Joan Carles Virgili, l'objectiu esportiu és clar, poder seguir competint el mes de desembre.
4: La realitat que tenim econòmica, amb la situació que hem de conviure i amb l'expectativa més aviat no de quants títols o si guanyarem moltes competicions, és amb esperar que el mes de desembre encara existiguem, no? Aquest és el gran repte esportiu d'aquesta temporada.
3: La primera mala notícia va arribar amb la renúncia a la Champions League i ara estan a l'espera de poder mantenir la seva posició a la Lliga de la primera categoria. La seva visió, per tant, és anar partit a partit per poder alinear jugadores i esperar que la solució es resolgui al més ràpid possible. Després d'anys jugant amb els millors equips d'Europa, el context del club obliga a centrar-se a les ganxetes en la seva habilitat més immediata. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Aleix. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Sunday.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau 6è, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
7: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest divendres 2 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, molt bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: La setmana en què el Congrés dels Diputats vota els dos decrets sobre habitatge, el sindicat de llogateres alerta que Sant Cugat podria viure 3 desnonaments en només 2 setmanes i ha fet una crida a la mobilització per intentar aturar 3 llançaments previstos aquest octubre.
2: El primer serà dimarts 6 d'octubre, 2:15 del matí, a la Floresta. Afecta en Nick i els seus 2 fills. Segons explica la família, va quedar afectada laboralment durant la pandèmia i va intentar accedir a un lloguer social sense èxit. Ara assegura que no té cap alternativa habitacional. 2 dies després, dijous 8 d'octubre a les 10 del matí, està previst el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill, al carrer de Pau Casals. El primer llançament, previst al juliol, es va ajornar. El sindicat assegura que la família té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i reclama que la propietat Onyx Renta ofereixi un lloguer social. I el 20 d'octubre hi ha previst un tercer desnonament, del qual el sindicat no ha fet públic els detalls. El col·lectiu reclama una regulació més estricta dels preus de lloguer i anuncia concentracions davant els 3 habitatges.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Les obres que s'estan fent al subsòl del monestir han permès detectar moviments en l'estructura de l'edifici. De moment estan controlats, però els tècnics han detectat que hi ha cert dinamisme i volen estudiar-ne l'evolució per poder anticipar possibles desplaçaments.
2: Els treballs arqueològics i estructurals avancen amb l'objectiu d'entendre l'origen d'aquests moviments i determinar com poden evolucionar. L'arquitecte responsable de l'obra, Josep Lluís Ortega Blanco, explica que encara volen fer un model tridimensional de l'estructura.
3: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també una anàlisi de les possibles futures intervencions.
2: De moment, els treballs han començat amb una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per restaurar-lo. La intervenció ha deixat al descobert una esquerda a la paret que els tècnics estan estudiant. La hipòtesi és que part dels murs del monestir s'assenten sobre una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV, anterior a l'edifici monàstic. El projecte té un pressupost de 48.000 euros i compta amb la participació de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya, que analitzen el comportament estructural de l'edifici, i tècnics municipals també d'obra Patrimoni Històric i del Museu de Sant Cugat.

0: I el Borsa Che tanca després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La botiga, situada a la plaça del Doctor Galtés, ha baixat la persiana coincidint amb la jubilació de la propietària, Reyes Vallès.
1: El negoci va obrir el 1988 i ha estat gestionat durant gairebé 4 dècades per Reyes Vallès i Loli Ruano. La jubilació de la propietària, Reyes Vallès, amb un tirat del tancament de la botiga que s'ha dedicat durant gairebé aquestes 4 dècades a la venda de roba. Reyes Vallès ha compartit bona part d'aquesta trajectòria amb Loli Ruano, que va començar a treballar el negoci amb un contracte de 6 mesos i s'hi ha mantingut fins al tancament. Durant aquests anys, les dues treballadores han atès diverses generacions de clients de Sant Cugat. Ara posen punt final a aquesta etapa i expliquen què representa per elles el tancament.
2: Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, em sabria greu.
3: Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
2: Es posarà a plorar.
3: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
1: El tancament del Borsatge suposa també el final d'un negoci amb 38 anys de presència al comerç de proximitat de Sant Cugat.

0: Els gausacs afronten aquest dissabte el concurs de castells de Tarragona amb l'objectiu de fer una actuació de 3 castells de 8. La colla de Sant Coatenca vol portar a plaça el 4 de 8, el 3 de 8 i, com a gran repte, el 7 de 8. La cap de colla, Maria Pons, assegura que hi arriben en confiança després de mesos de preparació.
1: Els gausacs ja ho tenen tot a punt per participar aquest dissabte al concurs de castells de Tarragona. La colla de Sant Coatenca vol fer una actuació de 3 castells de 8, el 4 de 8, el 3 de 8 i, com dèiem, el 7 de 8. És un repte ambiciós, ja que, segons explica la cap de colla, Marina Pons, fa anys que no aconsegueixen descarregar una actuació d'aquestes característiques.
2: Seria una actuació de 3 castells de 8 que fa anys que no fem, des d'abans del Covid que no portem una actuació 3 castells de 8 i els descarreguem. Llavors, és una actuació ambiciosa, a veure en quines sensacions tenim demà, però portem dies treballant-ho, els castells els passem nets a l'assaig, els fem llegats i anem amb molta confiança.
1: El 7 de 8 és el castell que els gausacs consideren el gran objectiu de la jornada. La colla ja l'ha descarregat en dues ocasions, a Tarroco Arena, el 2016 i el 2024, i enguany hi ha treballat durant tota la temporada. Els gausacs també han fet una crida als santcugatencs per reforçar la pinya i han preparat autocars d'anada i tornada a Tarragona. L'actuació començarà aquest dissabte a la tarda al Tarroco Arena.
0: I no ens movem del cap de setmana perquè arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons, que porta a Sant Cugat una programació musical adreçada al públic familiar. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Van, Triquell i el Pony Pissador són alguns dels artistes que actuaran al festival. També incorporen enguany la ciència a través d'experiments per a les famílies.
1: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició, amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
3: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
1: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha, com dèiem, Miqui Núñez, dels Pets, la Ludwig Van, Triquell, el Pony Pissador i el Petit de Caralí, entre d'altres. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. La programació es completa amb un espai gastronòmic amb food trucks i una de les novetats d'aquesta edició, la incorporació de la ciència. La iniciativa Experimenta Pop Ciència convertirà 3.000 gots reutilitzables en petits laboratoris amb reptes científics per experimentar amb materials quotidians. A més, les famílies podran participar en experiments en directe sobre els fenòmens amb la inèrcia, la cromatografia o les reaccions àcid-base.

0: I en clau esportiva, els primers equips femenins del DSB, Club Voleibol Sant Cugat, l'Handbol Sant Cugat i el Futbolsa, la Sant Cugat debuten a la nova temporada 2025-2026 aquest cap de setmana. Quin és l'horari, el calendari, Martín?
1: Doncs mira, el Voleibol Sant Cugat, que acaba de descendir, s'enfronta aquest dissabte a les 4 de la tarda davant l'Alcobendas, conjunt que també ha baixat de la Lliga Iberdrola. El Futbolsa de Sant Cugat també debuta a casa dissabte a les 3 de la tarda, en aquest cas, contra el Sant Vicenç. Finalment, l'Handbol Sant Cugat juga dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la Roca, en el debut històric a la Divisió d'Honor Plata, al grup C.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest divendres, volíem dir. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra fins al migdia ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara amb vista al diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia, i també al nostre portal web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
7: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
6: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
8: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
7: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
9: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
10: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest divendres 2 d'octubre de 2026.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, molt bon dia.
12: Bon dia, Alba.
0: La setmana en què el Congrés dels Diputats vota els dos decrets sobre habitatge, el sindicat de llogateres alerta que Sant Cugat podria viure tres desnonaments en només dues setmanes i ha fet una crida a la mobilització per intentar aturar tres llançaments previstos aquest octubre.
12: El primer serà dimarts 6 d'octubre, 11:15 del matí, a la Floresta. Afecta en Nick i els seus dos fills. Segons explica la família, va quedar afectada laboralment durant la pandèmia i va intentar accedir a un lloguer social sense èxit. Ara assegura que no té cap alternativa habitacional. Dos dies després, dijous 8 d'octubre a les 10 del matí, està previst el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill, al carrer de Pau Casals. El primer llançament, previst al juliol, es va ajornar. El sindicat assegura que la família té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i reclama que la propietat Onyx Renta ofereixi un lloguer social. I el 20 d'octubre hi ha previst un tercer desnonament, del qual el sindicat no ha fet públic els detalls. El col·lectiu reclama una regulació més estricta dels preus de lloguer i anuncia concentracions davant els tres habitatges.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Les obres que s'estan fent al subsòl del monestir han permès detectar moviments en l'estructura de l'edifici. De moment estan controlats, però els tècnics han detectat que hi ha cert dinamisme i volen estudiar-ne l'evolució per poder anticipar possibles desplaçaments.
12: Els treballs arqueològics i estructurals avancen amb l'objectiu d'entendre l'origen d'aquests moviments i determinar com poden evolucionar. L'arquitecte responsable de l'obra, Josep Lluís Ortega Blanco, explica que encara volen fer un model tridimensional de l'estructura.
13: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també una anàlisi de les possibles futures intervencions.
12: De moment, els treballs han començat amb una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per restaurar-lo. La intervenció ha deixat al descobert una esquerda a la paret que els tècnics estan estudiant. La hipòtesi és que part dels murs del monestir s'assenten sobre una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV, anterior a l'edifici monàstic. El projecte té un pressupost de 48.000 euros i compta amb la participació de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya, que analitzen el comportament estructural de l'edifici, i tècnics municipals també d'obra Patrimoni Històric i del Museu de Sant Cugat.

0: I el Borsatxe tanca després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La botiga, situada a la plaça del Doctor Galtés, ha baixat la persiana coincidint amb la jubilació de la propietària, Reyes Vallès.
1: El negoci va obrir el 1988 i ha estat gestionat durant gairebé 4 dècades per Reyes Vallès i Loli Ruano. La jubilació de la propietària, Reyes Vallès, ha motivat el tancament de la botiga, que s'ha dedicat durant gairebé aquestes 4 dècades a la venda de roba. Reyes Vallès ha compartit bona part d'aquesta trajectòria amb Loli Ruano, que va començar a treballar el negoci amb un contracte de 6 mesos i s'hi ha mantingut fins al tancament. Durant aquests anys, les dues treballadores han atès diverses generacions de clients de Sant Cugat. Ara posen punt final a aquesta etapa i expliquen què representa per elles el tancament.
2: Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu.
3: Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
2: Es posarà a plorar.
3: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
1: El tancament del Borsatxe suposa també el final d'un negoci amb 38 anys de presència al comerç de proximitat de Sant Cugat.

0: Els Gausacs afrontaran aquest dissabte el concurs de castells de Tarragona amb l'objectiu de fer una actuació de 3 castells de 8. La colla santcoatenca vol portar a plaça el 4 de 8, el 3 de 8 i, com a gran repte, el 7 de 8. La cap de colla, Maria Pons, assegura que hi arriben en confiança després de mesos de preparació.
1: Els Gausacs ja ho tenen tot a punt per participar aquest dissabte al concurs de castells de Tarragona. La colla santcoatenca vol fer una actuació de 3 castells de 8, el 4 de 8, el 3 de 8 i, com dèiem, el 7 de 8. És un repte ambiciós, ja que, segons explica la cap de colla, Marina Pons, fa anys que no aconsegueixen descarregar una actuació d'aquestes característiques.
2: Seria una actuació de 3 castells de 8 que fa anys que no fem, des d'abans del Covid que no portem una actuació 3 castells de 8 i els descarreguem. Llavors, és una actuació ambiciosa, a veure en quines sensacions tenim demà, però portem dies treballant-ho, els castells els passem nets a l'assaig, els fem llegats i anem amb molta confiança.
1: El 7 de 8 és el castell que els Gausacs consideren el gran objectiu de la jornada. La colla ja l'ha descarregat en dues ocasions, a la Tarroco Arena, el 2016 i el 2024, i enguany hi ha treballat durant tota la temporada. Els Gausacs també han fet una crida als santcoatencs per reforçar la pinya i han preparat autocars d'anada i tornada a Tarragona. L'actuació començarà aquest dissabte a la tarda al Tarroco Arena.
0: I no ens movem del cap de setmana perquè arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons, que porta a Sant Cugat una programació musical adreçada al públic familiar. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Band, Triquell i el Pony Pissador són alguns dels artistes que actuaran al festival. També incorporen enguany la ciència a través d'experiments per a les famílies.
1: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició, amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
3: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
1: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha, com dèiem, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Band, Triquell, el Pony Pissador i el Petita Caralí, entre d'altres. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. La programació es completa amb un espai gastronòmic amb food trucks i una de les novetats d'aquesta edició, la incorporació de la ciència. La iniciativa Experimenta Pop Ciència convertirà 3.000 gots reutilitzables en petits laboratoris amb reptes científics per experimentar amb materials quotidians. A més, les famílies podran participar en experiments en directe sobre els fenòmens amb la inèrcia, la cromatografia o les reaccions àcid-base.

0: I en clau esportiva, els primers equips femenins del DSB, Club Voleibol Sant Cugat, l'Handbol Sant Cugat i el Futbol Sala Sant Cugat debuten a la nova temporada 2025-2026 aquest cap de setmana. Quin és l'horari, el calendari, Martín?
1: Doncs mira, el Voleibol Sant Cugat, que acaba de descendir, s'enfronta aquest dissabte a les 4 de la tarda davant l'Alcobendas, conjunt que també ha baixat de la Lliga Iberdrola. El Futbol Sala Sant Cugat també debuta a casa dissabte a les 3 de la tarda, en aquest cas, contra el Sant Vicenç. Finalment, l'Handbol Sant Cugat juga dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la Roca en el debut històric a la Divisió d'Honor Plata, al grup C.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest divendres, volíem dir. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra fins al migdia ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara en vista el diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia, i també al nostre portal web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canà i Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou, Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi, serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda, encara queden entrades a la venda.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre Mollat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixa, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Miriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
15: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
15: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi d'acabar de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
4: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
17: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
4: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
4: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
18: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
4: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
4: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
19: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí, a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucèlia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
21: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha.
7: i jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
21: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:15 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric i els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
23: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
22: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
24: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
22: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
26: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
25: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
4: Ha estat atacant perallada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
2: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
3: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
8: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
3: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada

Una mica música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte, que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicte amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, m'unica molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació, demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guanya a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elite el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plana poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
10: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
9: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
11: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
10: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu. Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest divendres 2 d'octubre de 2026.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, molt bon dia.
17: Bon dia, Alba.
1: La setmana en què el Congrés dels Diputats vota els dos decrets sobre habitatge, el sindicat de llogateres alerta que Sant Cugat podria viure tres desnonaments en només dues setmanes i ha fet una crida a la mobilització per intentar aturar tres llançaments previstos aquest octubre.
17: El primer serà dimarts 6 d'octubre, 2:15 del matí, a la Floresta. Afecta en Nick i els seus dos fills. Segons explica la família, va quedar afectada laboralment durant la pandèmia i va intentar accedir a un lloguer social sense èxit. Ara assegura que no té cap alternativa habitacional. Dos dies després, dijous 8 d'octubre a les 10 del matí, està previst el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill, al carrer de Pau Casals. El primer llançament, previst al juliol, es va ajornar. El sindicat assegura que la família té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i reclama que la propietat Onyx Renta ofereixi un lloguer social. I el 20 d'octubre hi ha previst un tercer desnonament, del qual el sindicat no ha fet públic els detalls. El col·lectiu reclama una regulació més estricta dels preus de lloguer i anuncia concentracions davant els tres habitatges.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Les obres que s'estan fent al subsol del monestir han permès detectar moviments en l'estructura de l'edifici. De moment estan controlats, però els tècnics han detectat que hi ha cert dinamisme i volen estudiar-ne l'evolució per poder anticipar possibles desplaçaments.
17: Els treballs arqueològics i estructurals avancen amb l'objectiu d'entendre l'origen d'aquests moviments i determinar com poden evolucionar. L'arquitecte responsable de l'obra, Josep Lluís Ortega Blanco, explica que encara volen fer un model tridimensional de l'estructura.
18: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
17: De moment, els treballs han començat amb una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per restaurar-lo. La intervenció ha deixat al descobert una esquerda a la paret que els tècnics estan estudiant. La hipòtesi és que part dels murs del monestir s'assenten sobre una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV, anterior a l'edifici monàstic. El projecte té un pressupost de 48.000 euros i compta amb la participació dels tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya, que analitzen el comportament estructural de l'edifici, i tècnics municipals també d'obres, patrimoni històric i del Museu de Sant Cugat.

0: I el Borsatxe tanca després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La botiga, situada a la plaça del Doctor Galtés, ha baixat la persiana coincidint amb la jubilació de la propietària, Reyes Vallès.
1: El negoci va obrir el 1988 i ha estat gestionat durant gairebé 4 dècades per Reyes Vallès i Loli Ruano. La jubilació de la propietària, Reyes Vallès, ha motivat el tancament de la botiga, que s'ha dedicat durant gairebé aquestes 4 dècades a la venda de roba. Reyes Vallès ha compartit bona part d'aquesta trajectòria amb Loli Ruano, que va començar a treballar el negoci amb un contracte de 6 mesos i s'hi ha mantingut fins al tancament. Durant aquests anys, les dues treballadores han atès diverses generacions de clients de Sant Cugat. Ara posen punt final a aquesta etapa i expliquen què representa per elles el tancament.
2: Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu.
3: Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
2: Es posarà a plorar.
3: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
1: El tancament del Borsatxe suposa també el final d'un negoci amb 38 anys de presència al comerç de proximitat de Sant Cugat.

0: Els Gausacs afrontaran aquest dissabte el concurs de castells de Tarragona amb l'objectiu de fer una actuació de 3 castells de 8. La colla de Sant Cuatenca vol portar a plaça el 4 de 8, el 3 de 8 i, com a gran repte, el 7 de 8. La cap de colla, Maria Pons, assegura que hi arriben en confiança després de mesos de preparació.
1: Els Gausacs ja ho tenen tot a punt per participar aquest dissabte al concurs de castells de Tarragona. La colla de Sant Cuatenca vol fer una actuació de 3 castells de 8, el 4 de 8, el 3 de 8 i, com dèiem, el 7 de 8. És un repte ambiciós, ja que, segons explica la cap de colla, Marina Pons, fa anys que no ha aconsegueixen descarregar una actuació d'aquestes característiques.
2: Seria una actuació de 3 castells de 8 que fa anys que no fem, des d'abans del Covid que no portem una actuació 3 castells de 8 i els descarreguem. Llavors, és una actuació ambiciosa, a veure en quines sensacions tenim demà, però portem dies treballant-ho, els castells els passem nets a l'assaig, els fem llegats i anem amb molta confiança.
1: El 7 de 8 és el castell que els Gausacs consideren el gran objectiu de la jornada. La colla ja l'ha descarregat en dues ocasions a la Tarroco Arena, el 2016 i el 2024, i enguany hi ha treballat durant tota la temporada. Els Gausacs també han fet una crida als santcugatencs per reforçar la pinya i han preparat autocars d'anada i tornada a Tarragona. L'actuació començarà aquest dissabte a la tarda al Tarroco Arena.
0: I no ens movem del cap de setmana perquè arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons, que porta a Sant Cugat una programació musical adreçada al públic familiar. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Van, Triquell i el Pony Pissador són alguns dels artistes que actuaran al festival. També incorporen enguany la ciència a través d'experiments per a les famílies.
1: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició, amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
3: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
1: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha, com dèiem, Miqui Núñez, dels Pets, la Ludwig Van, Triquell, el Pony Pissador i el Petit Acadalí, entre d'altres. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. La programació es completa amb un espai gastronòmic amb food trucks i una de les novetats d'aquesta edició, la incorporació de la ciència. La iniciativa Experimenta Pop Ciència convertirà 3.000 gots reutilitzables en petits laboratoris amb reptes científics per experimentar amb materials quotidians. A més, les famílies podran participar en experiments en directe sobre els fenòmens amb la inèrcia, la cromatografia o les reaccions àcid-base.

0: I en clau esportiva, els primers equips femenins del DSB, Club Voleibol Sant Cugat, l'Handbol Sant Cugat i el Futbolsa, la Sant Cugat debuten a la nova temporada 2025-2026. Aquest cap de setmana, quin és l'horari, el calendari, Martín?
1: Doncs mira, el Voleibol Sant Cugat, que acaba de descendir, s'enfronta aquest dissabte a les 4 de la tarda davant l'Alcobendas, conjunt que també ha baixat de la Lliga Iberdrola. El Futbolsa de Sant Cugat també debuta a casa dissabte a les 3 de la tarda, en aquest cas, contra el Sant Vicenç. Finalment, l'Handbol Sant Cugat juga dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la Roca, en el debut històric a la Divisió d'Honor Plata, al grup C.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dimecres, aquest divendres, volíem dir. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra fins al migdia ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara en vista el diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @cugatmedia, i també al nostre portal web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
8: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Faves comptades.

0: El Borsatxí abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La jubilació de la propietària, Rier Vallès, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1988, quan la ciutat encara tenia poc més de 37.000 habitants. Durant aquestes gairebé 4 dècades, Vallès ha estat al capdavant del negoci amb l'Oli Ruano, la dependenta que es va incorporar a la botiga poc després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Comptades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment. Loli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia, molt moltes bon dia, gràcies. Dia. Per parlar del Borsatxí, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
1: Doncs pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna de pedagogia o així, però com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir... vas obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè sóc de Sabadell, amb una amiga que vivia a Sant Cugat i em va dir posa-la a Sant Cugat, posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt, molt bé des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res. I després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava es busca dependenta. I va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest dia, vull dir, després portem, doncs mira, 40 anys juntes.
0: Això és un matrimoni.
1: És un matrimoni.
0: Laboreu, però sí, un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar el local i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
1: Pues jo buscar local antigament es feia que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer, saps? I doncs deies, aquí passa gent, passen bancs immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa, que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no. I dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
0: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga Sant Cugat?
2: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseis de mil colors, rosa, pastels, eren preciosos, eh? D'aquests d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren els pantalons aquells que portaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, que estirava les cames, i a més portaves el gel, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies picul, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseis i fusos. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
1: És que representa que això va començar com el Pret-a-Porter, que abans, vull dir, pensaves com quan van començar aquestes cadenes al Tara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
0: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Pret-a-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
2: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. N'hi ha que portar nou, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
1: Sí, la fàbrica de Ripollet.
2: Sí, anava i sempre portava dos dies. Què? I quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh?
1: Sí, sí.
2: Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
1: Feia molta cosa,
2: molta, sí. Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, vaja, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. Mm. I sempre acertaven, eh? Ens quedaven, els patrons sempre han quedat molt bé, sí. Aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
0: D'això fa 38 anys, sí, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns, sí, i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
1: Bueno, ha canviat moltíssim. Oh. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, han tingut que anar de Sant Cugat. Ha pujat molt els preus i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. La Loli ha marxat, bueno, per circumstàncies, sí, però bueno, per molta gent se n'ha anat a Terres. Tot arreu ha pujat,
2: sí, que això de tota la vida de Sant Cugat i he tingut que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que econòmicament és unes peces que tu te les pots permetir, que és el que diguen quan venen aquí. Diu, sí, és que d'on deu mos sair? Perquè és un pes qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim, que és normalment la mitja de població.
1: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... perquè hi ha molta més competència. Clar, abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
0: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
1: Bueno, ara cada cop poder tenir gent més gran, eh?
2: No, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
1: Ah, bueno, sí.
2: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix. Vale? 30, 40,
1: sí,
2: 50... Sí. Bueno, després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantalón de goma que quadra molt bé...
0: I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que a cadascú li escau, no?
2: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pino, tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé.
1: Ja i dir la veritat, eh?
2: I dir la veritat. Sempre amb sinceritat. Mai li dic, sí. Si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, com m'ha tratat a mi, m'agrada tratar el públic. O sigui, no sóc una persona que diguis sí. Forçar, mai forçar. Bon, les clientes que venen ja ho diuen.
0: És una espasa de clau de l'èxit, sí, aquesta proximitat, no, sí. I aquesta honestedat, també.
1: Sí, no, és que sí, tampoc... Sí, perquè algun cop sí, col·loques algú li vens així a la força... L'endemà venen i diuen que no els agrada ja a tothom.
2: No, i nosaltres no som persones... Bueno, nosaltres mai hem sigut així.
0: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
2: La més dura, la de la pandèmia.
1: La pandèmia, sí.
2: La pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia.
1: Sí, sí.
2: Van començar a obrir hores, després les hores s'havien començar a fer una cadena d'hores perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També m'han tingut molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se nos engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla. Aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre.
0: És una oportunitat de l'ús. Sense veure-ho venir, això.
2: Perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima de más, i nosaltres no ho feia de perla.
1: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres comercials, sí, i la gent no podia anar a Barcelona a comprar.
2: No. Algunes persones venien tantes coses. Ni sé que estava oberta aquesta botiga i portaven, doncs nosaltres portem molts anys. Clar, la gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà, compres allà...
1: Ara ja has de ciutat de territori, Sant Cugat.
2: Clar, això és normal. Jo ho comprenc, però tu si vas a la central de matí i vens aquí a les 8...
1: Bueno, no, que també hi ha moltes urbanitzacions que han d'agafar, sí, el cotxe, doncs amb el cotxe se'n van, sí, a qualsevol lloc, sí, a comprar.
2: No sé, però bueno.
0: Per tant, va ser un redescobriment també el, sí, tornar a passejar, sí, pels, sí, carrers. Sí. No sé si us heu trobat també amb 38 anys, que heu vestit més d'una generació, no? Sí. D'aquelles noies que, o senyors que venien al principi, que després ja han tingut filles, sí, i que heu, sí, sí, i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientela?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, tenim. I és molt maco, perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, que la tinc, un exemple, no? O aquella persona que va vindre... amb la mare, la filla, diu, sí, sí, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare ve de Madrid, la mare,
1: sí, sí, d'això, sí, sí,
2: i ve aquí, i ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest tipus de tema també en tenim. S'agrada perquè ens fa il·lusió, també.
0: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Versace, que ha canviat de nom, si no m'equivoco,
1: no? Sí, es deia Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues, i es deia en Versace, però es van dir això per fer uns costos més baratos, per les bosses i tal, vaig posar Versace. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar...
0: Que era una altra botiga.
1: Sí, que era una altra. Bueno, passa que era el mateix. Sí, sí. I la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està.
2: Perquè sóc la que estic més hores.
1: No, també. Però sí.
2: No,
1: ja he fet altres coses, també.
2: He fet un rodolí. Tu has portat el gent, ho has triat bé i jo l'he vengut.
1: Sí, ja
2: hem
1: està.
2: Fet una, ah, bueno. Hem fet un equip.
1: Sí.
2: Ella és la que produeix portar les coses i jo soc,
1: sí,
2: la que ve.
1: Sí, comptabilitat, tot això.
2: Ah, bueno, això és un equip, perquè si no funcionés la balança, sí, no està igualada una mucho i otra poco, no hi ha continuat ninguna de les dues.
1: I al principi també hi havia alguna dependenta més i tal.
2: Sí.
1: Passa que després hi hem anat tots afluixant una mica.
0: Sí. Per tant, a clau de l'èxit, sí, és el binomi, aquest, sí, binomi.
2: 50. Això està claríssim.
1: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
0: És el nom oficial.
1: El nom
2: oficial,
1: vull dir que... Jo ho dic molt, això, sí, sí. No, això perquè... vol dir que vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa, i jo dic, no hi és, pensant que és ella.
3: Perquè és la cara visible, no? Durant molts anys.
1: Som dependentes i ja està.
3: Sí.
2: Podríeu triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
1: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de nòvia aquí.
2: Oh, sí,
1: vas vindre aquí a la botiga, vestida de nòvia.
2: Sí que és veritat, vas vindre.
1: Per ensenyar el vestit, per vindre a veure la seva germana, que ens va substituir. Em van fer un favor, van venir unes amigues, perquè era una època que es venia molt, eh? I van venir dues amigues meves i la meva germana aquí, i anava de convidada i vas venir aquí vestida de nòvia, i vas passejar.
2: Sí, que és veritat, jo sé, mamà, sobretot te quiere venir... La seva germana, diu, jo veia venir, i vam aparcar el cotxe, que me'n recordo que era doble direcció.
1: Sí,
3: encara no veia estar ben entinsat.
2: No estava peatonal, vaig vindre, vam aparcar el cotxe aquí, vas vindre d'aquella botiga. Vam fer una volta per aquí, passava el vídeo surt de la botiga, i tot això, no?
1: I ara que va divertir. I ara que tothom es ve a despedir, es donen petons, i la gent... No, el que té el major... Són senyores bastant, bueno, ja de la meva edat, clar.
2: I la meva, també. És que és molt emocional. És que, més que la part econòmica, ja sempre li dic que, aunque tinguessi que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, doncs, ah, estareu i tal, i per què obrireu? I, doncs, no ho sabem.
1: És que les botigues així, petit comerç, també feien com un servei social una mica, perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent en petit a petit.
2: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
1: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn de quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixar la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
2: Favors de poble.
1: Sí, és un altre tipus.
2: És que nosaltres hem entrat...
1: Però
2: és que era un poble, era poble. Nosaltres no érem... Eres, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, això ha ido crescentento, com ho digo jo, i la gent ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir la primer dia la botiga.

0: resposta heu tingut de les clientes?
1: Fatal.
0: Un disgust tremendo. I cada dia és cada dia. Ja veig quin està cada dia, perquè ara ve...
1: No, per mi...
0: Però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perdó, perquè és termini ja, terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dones això, és la rei. Ah, vale, sí, sí. Ah. Què li costa? Li costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. Que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquí, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim talles la 36 a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt
1: cada
0: important.
1: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
0: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques. Talla única no la tenim totes. Vale? I aquí tenim tallatge de pantaló, tenim estar la 48, són elàstics, ara s'ha adaptat tan superbé, i tenim tallatge pues, com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
1: Sí, tot és d'aquí, sí, sí.
0: És, també és molt...
1: Igual a Mataró, de Barcelona... Sí,
2: de proximitat.
0: Sí, de proximitat. De feinar sempre aquí. I això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques és un producte que està molt bé, que qualitat-preu està bé. I això, doncs... Pues, ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré jo i els pantalons i tal i qual. I doncs mira, aprofiteu, quedes o quatre, i així, un pantaló per cada any. Quan els tens, ens recordaré de nosaltres. Ahir li vaig dir a una clienta i estava de riure. Com ets? Dic, home, no? Sí. Un pantaló per any? I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
2: És buscar la part positiva, també,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ah, home,
2: aquest sentiment.
0: Dic, estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tanques portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. Jo estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas.
2: I com us agradaria que la gent recordés el Borsatxe, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant, carinyo, no ho expliqui.
0: Sí, que digui, mira, aquí hi havia una botiga, que ja m'abastia aquí, ja no està, la Loli, la no sé què. Bueno, bé, suposo bé. Que la gent, això ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
2: I vosaltres?
0: I diuen, farà festa, la Reyes, digo, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí l'último dia per a celebrar seguro.
1: Ja ho farem.
0: I unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però faré un tancament. Digo, home, serà molt trist, però sí, què en farem? Sí, si no ho porta ella, ho portaré jo.
2: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que el tancament.
1: Sí,
2: I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Borsatxe, però per aprofitar vosaltres, què us agradaria dir-los a la vostra clientela, que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
1: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
0: Correcte, si sapiguin moltes coses que han tingut a la seva vida, separacions, morts, han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot.
1: Bon,
0: és que
1: dies.
0: És una nena. I jo, doncs clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, pues, li dono pues, un acercament molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut famílies.
1: Amigues, jo quan arribo aquí i veig la Loli parlant amb algú, és amiga teva, diu, no, bueno, diu, sí, però és a la botiga.
0: És que fas molt cercà.
1: Ah, perquè ella estava tot el dia a la botiga.
2: Fent de psicòloga, també.
1: Sí.
0: Però també m'agrada, perquè a vegades, en què no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt. Perquè a vegades tenen problemes X i les veus... Jo, com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento, quan entra a la botiga, que no comprin res, que se vagin contentes. I dic, no, home, tranquil·la, que això tot se surt. Vinga, i se'm va donar aquesta petita empenta.
1: I res, el que volia dir jo, que la gent intenti anar a comerç de...
0: Petitons.
1: Petitonets, així de que barri, no, i que puguin aguantar 40 anys. Bueno, aguantar, estàs 40 anys i que endavant. Perquè s'està perdent tot per moltes coses, a part de l'internet.
0: Perquè no comprin tant a l'internet, que intentin provar la roba, que comprin, però bueno, que també sàpiguen que hi ha un poble, que hi ha un arrel, que si no serà un poble fantasma sense botigues, i tot això és molta tristor, perquè era un poble molt alegre, i és un poble alegre. El que passa és que ho intenten que tindrà tots una miqueta, un granito d'arena, tenim que posar tots.
2: S'ha de cuidar entre tots.
0: Això mateix. Entre tots, doncs faríem una, però s'ha de intentar.
2: I per acabar amb una sola frase, que és per vosaltres el Borsatxe?
1: Què és? Bueno, jo...

0: La meva vida, perquè he estat molt aquí, per bé, anant bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu. Sí. I jo, doncs, mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, em va firmar el contracte i vaig pensar, bueno, quan m'agotin ja em miraré una altra feina. Bueno, doncs, la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mira, tu quantes contractes hem fet i definido. Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
1: Això serà florar.
0: Sí, una cosa bastant, perquè són molts anys.
2: Molts anys viscut.
0: No, i he durat molt. No, i és
1: Això serà
0: aportar-te a
1: molt.
0: mi, de veritat.
1: Ah, bueno,
0: Totes les
1: normal.
0: jefes en tenen alguna cosa. I sempre li dic, tot el que t'he tingut que dir, t'ho diré a la cara.
1: Hem sigut com a matrimoni, que
2: Vale,
0: també, això també és bona cosa. I
1: bé.
0: sempre li dic, tu què Jo ja sé que som molt cercana i molt directa, jo el que te tinguin que dir t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí, però t'ho dic la veritat que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà, sempre, en pandèmia, no pandèmia, estan malalta, o sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo com a jefa no puc dir res, al contrari, la tinc que pujar, la tinc que dar-li pues, una
1: Que mona.
0: abraçada, una cridada molt forta perquè ha sigut una jefaza. Per mi sí. Per mi, com a persona i tot, tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes,
1: Home,
0: perquè tot
1: clar,
0: s'ha solucionat.
1: un
0: El que
1: matrimoni.
0: no parla és perquè no vol, i el que no aclara és perquè tampoc no vol, i nosaltres sempre anem al crèdit.
2: Jo
0: Doncs
2: és que
0: escolteu,
1: t'espeta. Vale, pues
0: moltes
1: gràcies a
0: gràcies
1: tu. Que passes molt
0: per
1: bona tia.
0: compartir amb nosaltres aquests
1: Carinyosa.
0: gairebé 40 anys d'història
1: Sí.
0: del borsatge i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món del
1: Sí,
0: negoci,
1: sí, sí.
0: doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà
1: Sí,
0: funcionant
1: molt bé, i tant
0: a
1: que sí.
0: l'altre
1: Vale,
0: costat.
1: gràcies a
0: Moltes
1: vosaltres.
0: gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: La música no podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta. I he triat aquesta peça entre dos aigües, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo. I també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant de que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola, a l'ESMUC. Són uns intèrprets fantàstics i jo us aconsello que, si teniu l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí. Prenem nota.
1: I jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser res, cap èxit, res, un desastre. Però va haver-hi aquell foment de dir, per què no ho editem a part, aquesta peça, entre dos aigües? I a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir, i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare. Uh-huh. Això també és una cosa que va ser gran, gran acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum.
1: Exacte.
2: I que va ser una improvisació d'estudis que va anar,
1: sí,
2: evolucionant, i a partir,
1: sí,
2: d'aquí van dir, oh, la posem, doncs vinga,
1: sí,
2: la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. Sí, sí. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per,
2: sí,
1: tant, bandes sonores.
2: Bueno, sobretot de flamenc, eh?
1: De flamenc, sí, sí.
2: De flamenc i això, però bueno.
1: Sí.
2: Tocava molts estils, però bueno,
1: sí,
2: sobretot...
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aigües, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, uh-huh, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores,
1: sí.
0: 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la Magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna.
0: Uh-huh.
1: Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem, exacte, més,
1: sí,
0: endavant, eh?
1: Sí, exacte.
2: Sí, sí.
1: Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també, a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts, molts, molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és... Bueno, perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi...
0: Reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert, sí, Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet, es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que al principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Llavors vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts... Però com esteu escoltant, aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà Fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el Gran Vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir, assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I tant, sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra, que no espanyola, no?, que ens deies no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions del segle XVI, del segle XV, inclús que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola, quan em venen alumnes i em diuen escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica, doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament jo podria dir que són dos instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort de... Bueno, jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i sap greu, sap greu, sap greu. Xafar-ho, eh? Escolta, al conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar, però en aquest concert, a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra, va estar treballant uns mesos a l'escola i vam creure oportú oferir aquest concert, també molt eclèctic, i serà un concert on hi posarà un context per tal de que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'escolta pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
1: Exacte.
0: El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que són de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a Leon Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindrem l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va d'escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estava amb uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va captivar i fins ara m'hi dedico, tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que, inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com podria ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar perquè penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet, al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, no sé, amb l'orquestra de guitarra hem arribat a anar a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia es va fer aquest tipus de proposta. Por una cabeza, de Carlos Gardel.

0: bé, són quatre alumnes, eren del conservatori, van fer aquest esforç. Por una cabeza té a veure amb que el Carlos Gardel era molt aficionat en els cavalls, i això és Por una cabeza va guanyar un cavall respecte a un altre. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió està...
1: Ens hem quedat tan popular, però no senzilla.
0: Exacte. Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens acompanya, no? Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és agafar recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí, doncs, que la guitarra avui en dia s'estudi també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte. També tenim en Ferran Sort, entre altres, que tant, el Fèlix Poncia, exacte. Sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també... Va haver-hi un moment àlgid, de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no? Però bé, seguim amb la guitarra.
1: Hi ha lloc per tots.
0: Sí, per tots els
1: instruments. Sí, sí. Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquestes activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar, molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: D'octubre?
0: De novembre.
1: De novembre.
0: Ai, perdona, si ara està... De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important, tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí, senyora. Sí, i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Ací la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues. I cal fer subratllar aquesta dona, que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies, i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: els divendres, ja ho sabeu, ens agrada acomiadar el programa, obrint una mica l'agenda cultural de la ciutat, que sempre arriba carregada, i em sembla, Sara, que aquest cap de setmana ho fa especialment, no? Ben farcida.
1: Sí. Exacte, si mireu l'agenda veureu que hi ha activitats per a tots els gustos, a tots els llocs i a totes les hores.
0: Què tenim? Què tenim? Què és allò que hauríem d'apuntar-nos a la nostra agenda? A allò que tu consideres doncs, que pot ser del més interessant o que, si més no, val la pena tenir en compte?
1: El que jo he destacat, no tenia cap dubte, quan arribava aquest cap de setmana de què volia recomanar-vos, és la festa del barri del monestir de Sant Francesc. És el barri més barri de Sant Cugat, sens dubte, i a més és el meu barri.
0: Ah, anava a dir, ai, que aquí veig un viatge, que no, que jo hi estaria d'acord, però hi veig un viatge de confirmació.
1: Bé, són 3 dies, perquè ja comença avui el vespre d'activitats. Jo, si vols, et faig un petit resum de les que crec que ningú s'ha de perdre.
0: I tant.
1: Avui, per començar a partir de les 7 de la tarda, comença la cercavila amb una batucada. Sortiran de la plaça de l'1 d'octubre i arribaran fins als Jardins del Vallès.
0: Qui participa en aquesta batucada?
1: Doncs no està especificat, Alba.
0: Doncs haurem de descobrir-ho. Haurem d'anar-hi a les 7 de la tarda per veure qui són els artífacs.
1: Sí. Després anirem a... Com us dic, arribarem als Jardins del Vallès i allà es farà el pregó de la Festa del Barri, que cada any el fa una entitat o alguna persona diferent.
0: Mira, això sí que et puc donar una pista.
1: Ja el saps?
0: Sí. Hem estat parlant amb els protagonistes d'aquest pregó, almenys amb una d'elles. Una és la bibliotecària de l'Escola Collserola i l'altra és un professor de l'institut. I faran un pregó que ja us aviso que reivindicarà l'educació pública.
1: Sí, exacte. I molt bé, doncs jo de divendres hi ha més cosetes, però bé, si hem de destacar algunes coses, destacaria aquestes dues. Dissabte al matí és tradicional, tots els del barri ho sabem, als Jardins de Sant Francesc, el dia aquest de la Festa del Barri, s'omplen amb totes les entitats i hi ha tot d'activitats per fer. Doncs hi ha un contacontes, hi ha un pintacares, hi ha anar als gegants moltes vegades, veurem demà si poden venir, si no els coincideix amb cap acte, hi ha algun taller dels Diables... Moltes coses.
0: Molta cultura popular per descobrir o reconèixer i reconnectar, no?
1: Sí. I després de la tarda hi ha el que jo anomeno la cita més dolça, perquè hi ha un concurs de pastissos.
0: Home.
1: És que, bé, això per mi és la perdició. Tothom pot portar els seus pastissos o dolços i llavors la gent, després que el jurat ho hagi tastat, la gent també pot, sense cap problema, comprar una porció d'aquells postres per provar-los. O sigui que per la passar els dits.
0: Hi ha uns pastissers i pastisseres al barri, Sara?
1: Sí. Dones hi ha gent que té molta mà. Sí.
0: Doncs els més llaminers, ja crec que aquesta se la poden...
1: Que vagin cap allà.
0: La poden subratllar.
1: Ho trobaran als Jardins del Vallès a partir de les 5 de la tarda. Després, també hi ha tradicional a les 8 del vespre la rua de balls tradicionals bolivians amb Caporales, Sant Simón, Cochabamba. Sortiran dels Jardins del Vallès, que com veieu és un dels punts neuràlgics del barri, i faran una bona volta fins a acabar la plaça del Coll.
0: Amb aquells vestits tradicionals, eh? Tan,
1: molta
0: tan
1: música, molta
0: colorits.
1: Marxa, no sé com no es cansen, perquè la veritat és que no paren.
0: Hi ha intensitat.
1: Molta, sí, molta. I per agafar forces, a les 9, sopar amb Carmanyola. A la plaça del Coll. Tothom qui vulgui pot portar el seu plat cuinat i compartir taula amb els veïns i veïnes. Quan encara estiguem sopant i fins les 12 de la nit, M&M's van ben coneguda aquí a Sant Cugat, molta marxa també, plaça del Coll.
0: Perfecte, sopar de germanor per acabar el dissabte.
1: Sí, i diumenge al matí tot un clàssic ja a 1:15 als Jardins de Sant Francesc i el bingo musical, que és molt divertit i tothom està bé
0: cantant,
1: cantant.
0: Eh? Sempre té èxit.
1: Però una novetat que no em volia deixar era a les 5 de la tarda un impro show amb Planeta Impro i bé, obert a tothom. Diuen que és per totes les edats, així que no hi ha problema anar també amb els nens i nenes. I com sempre ja sabeu, el públic és el que proposa els temes i els actors allà dalt fan el que poden.
0: A través d'aquells paperets, a vegades que s'han d'omplir al principi
1: i després
0: ànims i sort als actors i les actrius.
1: Exacte.
0: Per donar sentit a les idees més boges dels veïns i les veïnes.
1: Exacte, doncs ja ho veus, no ens avorrirem
0: al
1: barri.
0: La festa...
1: I tothom és benvingut.
0: Mira que bé, la festa del monestir Sant Francesc, que a més que és l'última festa major de barri de la temporada, posa el punt final fins a l'any que ve. Moltes propostes per a tothom, i com diu la Sara, tothom és benvingut al barri, no només els veïns i veïnes. Segur que els hi fa il·lusió que la resta de santcugatencs i santcugatenques els hi acompanyin. Moltes gràcies, Sara. Anem a veure què ens depara les arts escèniques.
1: Perfecte, adéu.
0: I ara és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda de les arts escèniques amb l'Eduard Gené.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
4: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Quan ha acabat la votació, els passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu de joc, però que hem vingut a canviar la veïcula.
3: I seguim pendents de la pluja. El govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i, a més, es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
6: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació. Un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al bell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como con micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Sí! Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de la Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem doncs, d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic el món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quant, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants. I si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio El Picat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser anys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent del Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com et van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5

0: Heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
1: Bueno, bàsicament el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
0: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
1: Doncs això és poquet.
0: És poquet.
1: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
0: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
1: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
0: Val.
2: En el cas vostre, Carles, doncs la colla... bueno, la colla no. El món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
1: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
2: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
1: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, uh-huh. Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
0: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
1: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els van regalar a la sardana, la sardana es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
0: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
1: Correcte, del Salt del Rossí.
0: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
1: bueno, és una mica

0: La inventiva de Miquel d'en Galceran i de l'Amanci Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale, que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble, que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
1: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
0: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, hi havia nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, pues plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla d'Arenys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir, si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir el primer cop al carrer, pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
1: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
2: Fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Rambla 54?
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
4: És un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar.
4: No, esteu escoltant millor.
3: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
6: Lambda 54 a... de la ciutat de Tarragona.
1: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
1: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
7: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magisteri Jol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
8: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com, diguem, com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, aquest, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
1: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
7: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
8: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, no, és el conjunt. Originàriament, em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent de les restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
1: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
7: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
8: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, no, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna, és una idea d'urbanisme sostenible.
1: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
7: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
1: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
7: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
8: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que és molt, que només el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
1: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
7: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
1: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
7: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir l'afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, doncs mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Un verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres... Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta, en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, doncs em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi han rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, i hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no, has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí, vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així ens m'estuvio que hi hagin nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus també me l'haig de menjar amb una eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalaburnà, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, em fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia em feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble, uh-huh, són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol, i, esclar, ho tenien molt per mà, eh?
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'Ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbar dansaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar temps anys enrere, molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no es mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que em fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara em fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya varen fer el pantà de Sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà...
2: No farà calaix.
3: No farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyin, hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit en rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
16: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
17: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
16: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
18: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
19: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 2 d'octubre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment seguim recordant que hi ha diverses vies afectades per inundacions. És el cas de la C12, tant a Amposta com entre Tortosa i Roquetes, i 3 carreteres locals del Murcià. Pel que fa a la mobilitat d'aquesta tarda de divendres i també a l'operació sortida del cap de setmana, comentar que hi ha molt moviment ja a la AP7, a Granollers hi ha retencions per un vehicle alboral en sentit Girona, en el tram a Barberà hi ha retencions en sentit Martorell i a Badia en sentit a Girona. A la B30 al seu lateral també hi ha aturades, i a la C33 i a la C58, a les vies que venen de les Vallesos, doncs també amb aturades. A la part sud, a la 2, a 165 quilòmetres, i a l'entrada i sortida de la Diagonal també veiem força moviment. La tarda es pot veure complicada per la pluja i per això us demanem cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui divendres al Connectats coneixerem la trajectòria de Jordi Esteban, un pretenc que durant molts anys ha estat vinculat al sènior B del Club Bàsquet Prat. Conversarem amb ell per obrir el programa. Continuarem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Ho farem de la mà dels companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, fem el repàs habitual a l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada de Terrassa. Els fets han succeït al voltant de les 10 de la nit, segons testimonis presencials del fet, al carrer d'Europa, just davant del camp municipal. Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La persecució es va iniciar a la P7, a l'àrea de servei Porta de Barcelona, al terme municipal de Castellbisbal. Els lladres han sortit de l'autopista i han entrat a Camp Parellada, on hi ha hagut el tiroteig. Un dels agents ha estat operat d'urgència al Parc Taulí de Sabadell i en un principi no estem a la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra i fins ara els Mossos han detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb els fets, tot i que la investigació continua oberta. L'Ajuntament de Terrassa, a través d'un comunicat, ha condemnat fermament els fets ocorreguts aquesta passada nit al barri de Camp Parellada i ha desitjat i ha donat el suport als dos agents desitjant la seva ràpida i satisfactòria recuperació.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Els castells de Sabadell portaran el seu castell insígnia el 7 de 8 al concurs de castells de Tarragona. Són la colla castellera que més vegades ha portat aquesta construcció a la plaça. Completaran aquest castell amb 2 més de 8, el 3 i el 4 de 8. De fet, la cap de colla de Saballuts ha explicat que encara en les cites amb bones perspectives.
3: Ens hauria agradat més diumenge, està clar, amb les colles més grans, però és veritat que dissabte també estem acompanyats de colles molt grans. La nostra actuació, més enllà del dia que participem, depèn una mica també de nosaltres mateixos. Per tant, ens alegrem de participar en el concurs, com sempre. Independentment del dia que fos, això sí, faríem la millor actuació que poguéssim.
2: Els Saballuts preveuen anar molt ben acompanyats a Tarragona. La previsió de la colla és poder-hi traslladar més de 300 castellers.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut debuta demà a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es pengi al sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Krak, però recupera Soleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre, El Indiaye, assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Pues ha sido genial de venir una semana y de ganar una Supercopa. Me están ayudando mucho todo el equipo para adaptarme mejor y yo para ayudarle también para en todo, para mejorar el equipo, para la defensa y jugar mejor, apoyar en ellos y nada, tenemos unos talentos increíbles que i podem hacer coses.
4: El tècnic Dani Miret vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb vells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovoy, que venen de perdre casa contra l'Obradoiro en el primer partit de Lliga.
0: Gràcies, Martí. Continua al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
7: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
6: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El regidor de Junts per Castellà a l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joan Juni, ha pres possessió aquest dijous com a nou conseller comarcal de Junts per Catalunya el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Juni assumeix aquesta nova responsabilitat amb el compromís de representar els interessos de Castellar del Vallès en l'àmbit comarcal i participar en l'activitat política i institucional del Consell Comarcal, segons ha fet públic en un comunicat. El nou conseller comarcal ha assenyalat que assumeix també aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb ganes de treballar i ha destacat la importància que Castellar tingui veu i participi activament en les decisions que afecten el conjunt del Vallès Occidental. En l'acte de presa de possessió ha estat acompanyat pels seus companys de grup municipal de Junts per Castellar, Lluís López i Olga Arpal, regidors a l'Ajuntament de Castellar.
0: Gràcies, Oriol. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquest vespre és a Rubí la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia LANU. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Aclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de Rubí durant aquest mes d'octubre. Enguany, el lema de LANU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal, amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte s'ha organitzat una visita guiada, un recorregut conduït pel director i curador de LANU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
10: Bona tarda. El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
11: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
10: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
12: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva carrera esportiva, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges que el bàsquet li ha deixat tant dins com a fora de la pista. I ho fem marxant al Prat. Al Prat en ràdio en tenim ja a punt el Jonathan Marín González. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tot plegat ho farem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta... Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
2: Sí, Jordi Esteban és un jugador de bàsquet que ha estat 29 temporades en el CB Prat, des de categoria base hasta ahora com amateur, o sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
1: 29 anys, Manolo, en aquest estudi tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que no sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va
3: Hola,
1: tot?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
1: 29 anys, és que es diu ràpid, però és tot una vida.
3: Sí, la veritat és que sí. Sincerament, m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé. No ho sé, m'ho heu de comptar vosaltres perquè, sincerament, intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia... I, bueno, li vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, i ja tampoc ho tenia clar, vaig intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esfrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs, 29 temporades.
1: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola...
3: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que primer vaig fer un any de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots podem jugar a futbol i li seria molt passat. Vull fer futbol? Òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
1: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
3: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no te'l... Durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
1: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
3: Bueno, bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa, per tant és això, és casa, és família.
1: I prova d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius d'això, de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en el que, doncs, havia de prendre's una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
3: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble prop d'Argentona, i clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dors les nits, està matinant, no tens temps per descansar... Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe, i era... necessito parar. I bé, també, a part, ja no arribava a temps als físics, no podia donar el meu 100%, jo sempre he estat una persona que el meu compromís... he intentat que sempre fos el màxim, i ja aquests últims anys, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
1: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
3: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen, que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però vegem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acabat la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i si sí, l'entrenador va intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys? No, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo dirà, si acaba, s'acaba, ja està.
1: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament. Si és veritat que us vau quedar no amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada de l'embranzida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé, també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no?, de no haver acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens, i no sé si a veure si aquest any pujarà ni m'ho perdo.
3: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguessin pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però sincerament tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, han fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
1: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana, ho estàs trobant ara a faltar? No sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
3: Bueno, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet. O sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa, ara estic a la Ginesta del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. I des de que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins aquesta setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant, i tu veure't allà a peu de pista a la taula retirat, sents molta nostàlgia, la veritat.
1: Estrany, però, no?
3: Sí, una mica.
1: Manolo, quines són les dades del Jordi Esteban? Són moltes, són 29 anys?
2: Bueno, yo he estado calculando los partidos que ha podido jugar Jordi en el CB Prat. Si cada temporada hubiera jugado 34 partidos, que entra dentro de lo lógico, ya sea de liga, de copa o de lo que sea, serían un total de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
3: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb tres equips a la vegada. O sigui que potser aquest número s'hauria de pujar una mica i tot.
2: Sí, entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
3: Bueno, això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat. Perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve al cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador també molts anys, ha estat a l'escola. Gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge. I més ara que també fa poc per dir que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment. La meva opinió.
2: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
3: Mai. Mai. No, no. La... Sincerament, quedarà una mica lleig el que diré, però no, no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa. No sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser... Sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
2: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en tres equipos a la vez y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí, va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores al final de temporada doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
2: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
3: Sí, correcte, sí, sí, sí. No sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arsène,

0: persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, ah, dice, y pregúntale por la tarta de queso.
1: Ostras.
0: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo he hecho mucho de menos en cada entreno.
1: ¿Marín? ¿Podría ser Marín?
0: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
1: O si no, Jordi Brunat también.
0: El Buru.
1: Buru. Sí, sí.
0: Que también dice que se va a retirar, sí, pero que al final sigue, ¿no?
1: Sí, li agrada que... Bueno, ens va dir fa uns anys que es retirava, però és que això del bàsquet enganxa massa. Enganxa massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
2: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut, o quin ha estat?
1: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que, bueno, el senyor B o senyor U, com li vulguem dir, amb en just entrenador, que diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és... Jo sabia que, com amb el meu nivell, aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, tenia amb el club.
2: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil, com a jugador del Club Bàsquet Prat?
1: Doncs els més agres és quan algun company et diu que ho deixa, o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment, perquè sents que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
2: Mm-hmm. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
1: David Haro.
2: Per què?
1: Perquè tècnicament era increïble. És que, de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al LEP, David Haro era millor que alguns d'ells.
2: I el que... amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també...
1: És que aquí no et podria contestar, perquè és que...
2: Un parell.
1: He tingut tants. Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... És que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit.
2: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar, un moment especial, el pujar amb el Copa, i m'han dit... Pregunta per Platja d'Aro. A veure si recorda com va anar allò.
1: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
2: No?
1: No. Ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
2: Alguna celebració a Platja d'Aro, tema Copa...
1: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
2: Sí?
1: Podria ser.
2: A mi m'ha dit que no te la vas saltar, eh? No.
1: No?
2: Però bueno.
1: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... potser és això, potser per això no me'n recordo.
2: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Segur que heu identificat la sintonia d'aquest espai que arriba sempre els divendres aproximadament a aquesta hora. Si teniu intenció d'anar als cinemes, millor que reviseu abans la cartellera cinematogràfica per conèixer quines són les estrenes. Ens donen tots els detalls els companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. Acabat el mes de setembre, comença el mes d'octubre, però el que no canvia és aquesta secció de cinema del Connectats, que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reputat, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs farem una repassada de les estrenes d'aquesta setmana. Millor que l'anterior, Jordi, que la passada vam dir que
1: sí,
0: era una mica fluixet?
1: Sí, una mica millor. Una no mica millor, com...
0: si més no, veiem actors més coneguts sí. que la setmana passada i després recordarem un personatge relacionat amb el cinema i la literatura que va morir el dimarts. Comencem amb Verity, la sombra d'un engany, un thriller fet als Estats Units. Què m'expliques?
1: És una pel·li que ens explica la història d'una escriptora, que fa del marit d'una escriptora que contracta com a escriptora fantasma a una altra dona perquè escrigui les novel·les que la seva dona, Verity, la Verity del títol, no pot fer, que és una autora de bestsellers, perquè ha tingut un accident i està impedida. Aquesta escriptora que contracten es passarà a viure amb la parella a casa seva i allà es desencadenarà tota una sèrie d'històries. És una pel·li...
0: Precipitaran els aconteixements.
1: Sí, és una pel·lícula que... El títol original és Verity, aquí li han afegit un d'allò que es diu La sombra d'un engany, que són aquests.
0: Cas, no,
1: sí,
0: no...
1: però a més és un títol bastant estúpid, perquè són aquests de La sombra de la traïció, que no volen
0: la
1: dir
0: duda,
1: res.
0: La sí, sombra de la duda, sí. La duda de la sombra.
1: És una cosa així. Els protagonistes són Anne Hathaway, que està ha fet moltíssimes pel·lícules aquest any, crec que cinc, fins i tot, sí. Dakota Johnson, també. Josh Hartnett, és a dir, que té un repartiment
0: bastant
1: interessant. Està ambientada en d'una novel·la de Colin Hoover, i el guió el firmen diverses persones. El director es diu Michael Showalter.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset de Verity, la sombra d'un engaño.
1: Vinga.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Doncs aquesta primera pel·lícula de la qual el Jordi ens ha fet 5 cèntims, Verity, la sombra d'un engaño. Passem a una pel·li que jo crec que també pot ser força interessant, una comèdia dramàtica, podríem dir, feta als Estats Units, que es titula, em sembla que surt Tom Cruise, ara ens ho diràs.
1: Diger. Sí, sí, sí. És potser l'estrena més important de la setmana, una pel·li de 128.
0: El trailer no convidava a fer no. les destacades.
1: Digues. La pel·lícula és bastant impactant. Com deies, el protagonista és Tom Cruise, l'altre Tom. També surt Riz Ahmed.
0: Tom i Jerry seria el tercer, o no?
1: John Goodman, que torna a fer coses. Sandra Huller, Michael Stuhlbarg, gent així bastant important.
0: Gran,
1: sí, sí. Explica la història de l'home més poderós del món, personatge que interpreta Tom Cruise, que s'embarca en una missió frenètica, és un boig paranoic, per intentar demostrar que ell pot salvar tota la humanitat abans que hi hagi un desastre que ho destrueixi tot. És una pel·li que és una sàtira, evidentment, d'aquest personatge grandiloquent, sobre el canvi climàtic, el negacionisme, tot això. És una pel·li del director mexicà Alejandro González Iñárritu, aquí recordareu, per exemple, d'Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Beautiful, Birdman o Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que és la pel·li que va estrenar fa 4 anys. Veurem. És una pel·li que, veient el tràiler, crida l'atenció. Sí, sí, sí. Tot i que les últimes coses que ha fet sí que és veritat que no...
0: Ha fluixejat.
1: Sí, però té pel·lícules molt interessants, com el Beautiful aquest amb Javier Bardem, Amores Perros, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs ja sabem cosetes d'aquest Digger de Tom Cruise.
1: Tom Hanks.
0: I marxem... Bueno, continuem als Estats Units, en aquest cas una pel·lícula de temàtica bèl·lica que porta nom de paquet de tabac, Lucky Strike.
1: Exacte. És una pel·li de guerra de les d'abans. És una pel·li clàssica d'acció, està basada en fets reals, ambientada a la Segona Guerra Mundial.
0: Bombes, tirs...
1: Sí, sí, de tot, de tot. És la història d'un soldat nord-americà que cau greument ferit, i és la història de la seva lluita per sobreviure. Està ambientada a la Batalla de les Ardenes, a Bèlgica, i després de... ell està darrere les línies enemigues, una Bèlgica devastada absolutament per la guerra, està aïllat i haurà d'enfrontar unes condicions extremes i se les haurà d'enginyar amb el seu entrenament militar i la seva capacitat per intentar sortir d'allà amb vida. És una pel·li així força angoixant, protagonitzada pel fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, a banda de Colin Hanks, que si no és fill de Tom Hanks
0: s'hi assembla
1: molt.
0: S'hi assembla molt. Però bé, el fill de Clint Eastwood, clar, té una espasa a sobre, perquè, clar, sopar el seu pare és complicat. És el que els hi passa, doncs, passa amb els esports, també, doncs, que, clar, l'ombra del pare...
1: És allargada,
0: sí. En aquest cas, la de Clint és molt allargada. Et sembla bé escoltar una miqueta de Lucky Strike?
1: Sí, no ho he dit, dirigida per Rod Lurie, un bon artesà.
0: No.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 dies sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, sí, señor.
6: Andando. Vamos, vamos.
5: Murphy.
6: Lo siento, señor.
7: Sabes que llevamos 200 kilos de...
0: Doncs aquest Lucky Strike, que diuen que la seqüela es dirà Marlboro. Acudit dolentíssim, però bé. El Jordi, el nostre tècnic, li ha encantat aquest acudit. Escolta, marxem a Paraguai. Continuem als continents americans, però marxem a Paraguai, un drama també thriller, que es diu Narciso.
1: Sí, intentem portar sempre alguna pel·lícula més outsider, diguéssim. La cinematografia paraguaiana no és molt habitual.
0: No.
1: Una pel·li dirigida per Marcelo Martinesi, paraguaià ell, dirigida per Diro Romero i Manuel Cuenca, a banda de Margarita Irún, que explica... està ambientada l'any 1959, a finals dels 50 del segle passat, al Paraguai, sota el règim militar asfixiant... és una pel·li biogràfica, també basada en fets reals, del general Alfredo Stroessner.
0: Déu-n'hi-do.
1: El carismàtic i misteriós Narciso, del títol, és un senyor que torna a Buenos Aires amb el rock and roll per bandera i es converteix ràpidament en una sensació radiofònica. És un radiofonista i molt reputat i és un símbol de la llibertat per aquella gent que viu sota la dictadura de Stroessner, desitjat per homes i dones. És un home cautivador i finalment el troben mort, brutalment assassinat, i s'haurà d'investigar qui l'ha matat, què ha passat en un país on el silenci i la por són pa de cada dia.
0: La impunitat, sí. Desgràcia. Doncs marxem de Paraguai, ja venim, fem la primera i última estació, però en aquest cas la primera també i última a Europa, a Gran Bretanya, una comèdia que es diu Sunny Dancer, on surt una actriu que a mi m'agrada molt, que és la que ha protagonitzat The Last of Us, que és una sèrie que, si no l'heu vista, encara no s'ha acabat, falta una tercera temporada, que és una sèrie magnífica.
1: Sí, a HBO teniu les dues primeres. Es diu l'actriu Bella Ramsey, té una cara peculiar, ho deixarem aquí, no entrarem més en disquisicions, és peculiar. També protagonitzen Daniel Quintoy i Ruby Stokes. La pel·lícula està dirigida per George Jacks i és la història d'una noia, la Bella Ramsey en aquest cas, que té 17 anys, té càncer i no vol anar amb el campament que li diuen que hi vagi per joves pacients de càncer, finalment hi va i contra tot pronòstic es fa amiga d'un grup de nois bastant especial i peculiar i viurà un estiu inoblidable. Sunny Dancer és la història d'aquest estiu. Una bona pel·lícula.
0: Doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Sunny Dancer per continuar aquí a la secció del cinema del Connectats.
8: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
9: Oh, ni de coña. Es el campamento Kimi.
8: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
10: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
9: Ella. Ivy.
0: Doncs aquest Sunny Dancer per acabar aquest repàs a les 5 més destacades que ens proposa el Jordi Guillem, però també s'estrenen altres pel·lícules. Per exemple, La llegenda de la ballena cantora, que no sé si aniràs, una d'animació...
1: No crec que pugui.
0: Feta a Alemanya. Nuda propietat, una comèdia feta a Espanya. També un drama fet aquí, Sombra nòmada. Una d'animació feta a Xina, que es diu The Umbrella Fairy, que podríem dir que és el paraigües de la fada. XY9, un drama fet a Espanya, i un documental fet aquí també, que es diu Les Mujeres de Negro. Per tant, aquí teniu tota la llista de pel·lícules que podeu seguir, tot i que, si vols, un dia parlem, un cop l'hagis vista, i ja m'agradaria veure-la també, l'impacte que està tenint La Bola Negra,
1: sí.
0: No? Ara, precisament, parlàvem amb el Ramon Vilajosana, que és el que està al Cinema Catalunya d'aquí de Terrassa, i ens comentava l'èxit que està tenint, que és brutal. Qualsevol xarxa que entreu voleu que la gent en parla, és a dir, vull dir que és... Bueno, ja en parlarem, no l'hem vista, per tant no podem jutjar.
1: Està exaurint totes les entrades i està sent un fenomen més enllà del que és cinematogràfic. No és habitual que per una pel·lícula hi hagi cues i cues i cues.
0: Sí, no? A més ho dèiem, que l'única crítica, entre cometes, alguns que diuen potser és una mica llarga, però ningú no he llegit cap crítica que digui que
1: és dolenta,
0: que això no s'acaga, tal cosa. Si tothom diu que és... Hi ha gent que s'aventura, clar, són gent més jove, que diuen la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Aquí, clar, entraríem ja amb els debats típics de que cadascú, com ho hem dit mil vegades, Jordi, cadascú té els seus gustos i preferències. El que sí que és inevitable, és que, dissortadament, dimarts va morir, als 92 anys, Gonzalo Suárez Morilla. Qui era Gonzalo Suárez Morilla? Doncs un escriptor, literat, guionista i director de cinema, Jordi.
1: Sí, sobretot és conegut per la seva faceta de director de cinema, però també va escriure, va pintar fins i tot, va produir...
0: És un artista.
1: Un artista, sí, sí. És un... és l'autor d'una de les pel·lícules que a mi més em va impactar de jove, de més jove, que és una pel·li que es diu Remando al viento, que la va dirigir l'any 1988 i que li va valdre nombrosos premis.
0: El Goya.
1: Entre ells el Goya a millor direcció, també a millor fotografia pel seu germà, Carlos Suárez, i en fi, últimament estava, ja no feia massa cinema, però és autor d'alguns dels títols més importants de la història del cinema espanyol, des de Remando al viento, el 88, passant per Don Juan en los infiernos, La reina anónima, amb Carmen Maura i Marisa Paredes, El detective y la muerte, amb Javier Bardem i Carmelo Gómez, Mi nombre sombra, també, sí, sí.
0: La regenta, Epílogo, que li va valdre el 1984, que va ser guardonada a Cannes.
1: Sí, sí, ha tingut reconeixements. El portero, una pel·li amb Carmelo Gómez, Maribel Verdú, en fi.
0: I relació bastant destacada amb Barcelona, no? Ell, en 1960,
1: sí, va viure.
0: Arriba a Barcelona, treballa de periodista, sí, amb un pseudònim que es diu Martín Girard, i va, bueno, aquí va començar a publicar les seves primeres novel·les, que sobretot es destaca la intriga i una mica un humor aquest absurd, no?
1: Sí, sí, sí. I va saltar al cinema, va fer el debut com a director a la dècada dels 60, creant, doncs, una filmografia eclèctica, personal i independent, basada en un cinema més aviat realista. I, en fi, tenia 92 anys, va morir d'un atac de cor.
0: Va néixer a Oviedo, eh?
1: Sí, sí, ell és d'Oviedo, és nascut a la capital, i després va viure també un temps, va passar la infantesa entre Astúries i Madrid, va viure a Barcelona, com hem dit. En fi, és un personatge interessant, si podeu recuperar alguna de les seves pel·lis, ja et dic, jo em quedo amb aquesta de Remando al viento, que és una revisitació del mite de Frankenstein, parlant dels poetes romàntics, en fi, és una pel·li molt, molt, molt interessant.
0: A més a més, va fer més cosetes, va participar en coses de ràdio, va fer teatre,
1: sí,
0: quan estava a la universitat, és a dir, que una persona molt... Sobretot es destaca, bueno, una persona molt, amb una personalitat molt acusada i molt independent, no? Vull dir que, bueno, una persona d'aquestes que... Igual ara faríem una enquesta pel carrer. Vostè sap qui era Gonzalo Suárez Morilla? La gent diria, no. En canvi, si dius qui és Tom Cruise...
1: Sí,
0: no. Sí, sí. Però que, bueno, també el cinema, jo sempre t'ho comento, es forja amb aquesta gent menys, no tan coneguda, però com tu deies, déu-n'hi-do, la filmografia, i no entrem ja en la producció literària que podíem estar...
1: Sí, també va adaptar...
0: Podíem estar fins la setmana vinent.
1: Teatre,
0: bueno, de fet, ell va fer el guió de La colmena, el guió de la pel·lícula de 1980, que la va dirigir Mario Camus, vull dir que, a part de tot, doncs, la relació amb el cinema no s'acaba actuant o dirigint, sinó que hi ha molt més papers. Tu et quedes amb Remando al viento, i en aquest cas, fa molt, no la recordo gaire, Remando al viento, l'hauria de recuperar, però sí que, ja que va ser guionista de La colmena, a mi La colmena m'agrada molt, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, i bueno, jo em quedo amb La colmena, tu amb Remando al viento, però... el que heu de fer és, els que no heu vist, no? Recomanem que veieu.
1: Recuperar aquestes pel·lis. És també, l'any passat li van retre un homenatge, li van donar el Goya d'Honor, la cerimònia dels Goya, va ser, mira, premonitori, perquè
0: premonitori.
1: Ja no li podrem donar.
0: No marxarem amb cap cançó, ni música, ni banda sonora relacionada amb Gonzalo Suárez Morilla, i sí que, per homenatjar una mica una actriu que a tu i a mi ens agrada molt, que es diu Maribel Verdú, que avui fa 56 anys, estupendos 55 anys.
1: Molt ben portats.
0: I marxarem amb una composició de Javier Navarrete, de la pel·lícula Laberinto del Fauno, on ella va participar.
1: Molt bé, doncs també una altra gran pel·lícula, Laberinto del Fauno. Bueno, ja teniu feina per recuperar aquest cap de setmana.
0: Maribel Verdú, tenim
1: discografia
0: per morir-nos. Doncs fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve, que vagi bé, bon cinema.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: Arriba el moment de saber quines són les propostes que us oferim des del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a Terrassa. Demà, de 11 del matí a 8 del vespre, quarta edició de la Fira del Llibre en Català, que se celebrarà al Raval de Montserrat. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, representació de l'obra de teatre Perfectes Desconeguts de David Salves i Paolo Genovese al Teatre Principal.
2: Gràcies, Sergi. Anem a les propostes de Sabadell. Pol Peiró.
4: A Sabadell, aquest cap de setmana està farcit de propostes. La Sala Malo enceta avui un cicle estable de concerts en directe que s'allargarà fins al pròxim mes de gener. El tribut Estopa per Part d'Estopa Parte dona el tret de sortida a una programació farcida amb un total de 13 actuacions. Continuem amb teatre, ja que Sant Vicenç estrena dissabte La Grande Funció, un espectacle que barreja por, paranoia i deshumanització i que es podrà veure fins al 15 de novembre. També aquest dissabte a les 9 del vespre a la Cava Orpí acull dintre del cicle de paraula l'espectacle Dos Senyoros de David Verdaguer i Òscar Manchancoses, una autoparòdia a ritme de música que permetrà veure el David Verdaguer més musical. Pel que fa a diumenge, el Teatre Principal de Sabadell acull una idea genial, una comèdia d'embolics protagonitzada pel sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi Mura, Susana Garachana i Anna Azcona. La història gira al voltant d'Arnau, convençut que la seva dona té una aventura amb el seu agent immobiliari.
2: Gràcies, Pol. Quines són les propostes de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Carme. D'aquest cap de setmana destaquem, per una banda, la Fira Modernista de Badalona, que tindrà lloc a la plaça de Pep Ventura els dos dies. De cara a dissabte, la Verge de Fàtima sortirà en processó des de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià. Per primera vegada, la Verge processarà en dissabte i ho farà a partir de les 6 de la tarda. I de cara a diumenge, els geganters de Badalona pujaran a peu a Sant Jeroni de la Murtra amb els gegants Jeroni i Badamar en el seu 80 aniversari. El recorregut s'iniciarà a 9:45 del matí a Cal Amigó. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Martí. I ara és el torn del Prat. Sara Vecino, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui té lloc la projecció del curtmetratge En Fuera de Juego, dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Roldán. L'acte serà a l'Auditori del Cèntric a 8:15. Una hora més tard, a 9:15, en Andreu i la seva bateria i violinista, Marina Rufat, oferiran a la capsa l'últim concert al Baix Llobregat de Vigília, el seu darrer àlbum. D'altra banda, diumenge les aus del Delta del Llobregat seran protagonistes. De Pana commemorarà el Dia Mundial dels Ocells als Espais Naturals amb una visita guiada, observació d'aus i un joc interactiu per a tota la família a partir de 11:15.
2: Gràcies, Sara. I a Castellà, quines són les propostes? Guillem Plans, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Doncs mira, aquest dissabte al matí se celebra un esdeveniment que fa moltíssima il·lusió a Castellà. Són les Presolimpiades, són unes proves en què diferents usuaris de residències de Castellà competeixen en proves com el bàsquet, el voleibol i també la reminiscència musical. Una prova en què doncs, es competeix per diferenciar diferents peces musicals i, per tant, els residents s'han de rascar la memòria. Tot això serà aquest dissabte al matí, al pavelló Puigverd.
2: Gràcies, Guillem. A Rubí, Mariona Jerez, què ens proposeu? Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana a Rubí es celebra la jornada d'intercanvi de música i cultura senegalesa Bok Shalat a la plaça Doctor Guardiet. L'activitat comença a les 4 de la tarda i acaba a les 8 de la nit. A més, la jornada tindrà pica-pica i música combinats amb debats oberts al públic per parlar de temes diversos com la convivència o la immigració. També el dissabte per al matí hi haurà la visita guiada de l'exposició de fotografia Nu, un recorregut del curador Carles Mercader per les diferents obres de fotografia exposades als carrers de Rubí. Dos plans per omplir el dissabte de cultura i diversió.
2: Gràcies, Mariona. I a Sant Cugat torna el Festival de Música Petits Camaleons durant tot aquest cap de setmana. Aquest any el festival celebra 15 anys, plenament consolidat i convertit en una cita imprescindible per a les famílies amants de la música. El cartell d'enguany està encapçalat per caps de cartell com els Amics de les Arts, els Pets, Miqui Núñez, Sidoní, Triquell, la Ludwig Band, el Pony Pissador o el Petit de Caleril. Les entrades i els abonaments ja estan disponibles a la web del Teatre Auditori. I si us agraden altre tipus de propostes, doncs sabeu que se celebra al llarg de tot el cap de setmana la festa del barri del monestir de Sant Francesc. Comença avui amb el pregó a càrrec de l'escola pública i un concert a càrrec de l'aula de so. Acabarà diumenge amb un migó musical, una paella popular i un impro show. Fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, tornem dilluns amb l'edició del primer dia de la setmana quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel Sindicato d'Inquilines i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils i imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
2: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
1: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
3: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
1: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Can Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.

0: solo voy con... Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema... el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia, es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial doncs els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar. Ho van
0: o no
2: van
0: ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aportant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure no? les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda, amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas veure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, no recordo si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res, que ja...
5: En cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable, és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, demostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs, no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com ho has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats? Sí. A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no?, i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no?, i hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no?, perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no?, i llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació O sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no, fer això. Mm-hmm. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no, o sigui, quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no? Però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no? Massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no? Des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi. No sé si comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no? I de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I de la por de que em tregui els recursos, no? Quan hi ha pocs recursos, no? I ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? Aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això

0: situació crítica, tensa, bueno, que de seguida s'encén, no?
1: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre, el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtclassista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats perquè la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
1: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però a la que estem disposats a dir a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
0: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migració Studio, no?, les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudium i comences a trobar-te amb una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, doncs això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar.

0: i a modificar. I bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no, que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem, a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies, Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de sobte, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase, han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors, passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. No? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
4: no, no, ja.
5: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí, i tant.
5: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no?, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui menowashing amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè hi ha amor, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
0: Sí, ja
1: no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat, per ordinador també per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Eliminar plans on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. Un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la 10a edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta 10a edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. Tres dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com diria això? Abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que
1: sí,
0: és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit, que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques... Bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge. I mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes, Jordi Fortià.
2: Els sindicats amenacen amb una vaga general, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades. I Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans dels que es pensen.
3: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
2: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
5: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
2: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
6: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
2: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça a Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
7: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
8: Segon duel de la setmana a Europa pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 2 del primer quart, el resultat és de 3-2 pel Besiktas.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis un dia més, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs encara hem de recordar que hi ha un parell de vies afectades de caràcter local, la Montsià, per les inundacions i la C12 en dos trams. Per tant, si us heu de desplaçar cap al Baix Ebre i al Montsià, mantingueu-vos informats. Pel que fa a l'àrea metropolitana, ha millorat molt la situació viària, però és cert que aquest migdia la situació era molt complicada. No hi ha, per exemple, retencions a la zona de la P7 i a l'Axi Sud-Nord. Queden petites retencions a uns 3-4 quilòmetres, tant a la via dels Vallès, del Vallès com la C33 com la C58. I també hi ha problemes a Barberà perquè hi ha un accident en sentit Sabadell. Pel que fa a àrees del Prepirineu, destaca les aturades que hi ha a Berga i a Cercs en sentit al túnel del Cadí. Són petites retencions, però ja anuncien les retencions de la tardor i molta mobilitat a rondes, com deia. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Asseguren que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, a les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Feijo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo, estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatges. Així ha anat la votació, Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens, quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. A aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a la plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de plaça Catalunya continua. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
9: Bona tarda. Nosaltres hem baixat al carrer a Plaça Catalunya, on des de dimarts s'ha instal·lat aquesta gran acampada i que no ha parat de créixer. De fet, des d'ahir a la nit ja sobrepassa les 200 tendes de campanya després de la cassolada d'ahir al vespre. Per conèixer les reaccions dels ciutadans davant d'aquest no a l'aprovació dels dos decrets al Congrés, hem parlat amb Kiara Monroy, portaveu dels convocants.
10: En un principio, las personas de base, las personas, la clase obrera, dijimos que queremos un único decreto. Esto ha pasado porque el gobierno tomó la decisión de dividir los dos decretos, una para mantener contenta la parte de la izquierda y otra para tener contenta la parte de la derecha. Totalmente, no sé qué ilógico lo que he realizado, porque de esta manera nos hemos quedado sin un avance, pero es que ya sabíamos, y él sabía, y era coherente, creo yo, que sabíamos que por parte del Junts y por parte de la derecha iba a votar que no a, lo, a los otros dos decretos. Ahora, el presidente y el gobierno, los ministros, tienen que saber que es la clase obrera. Ya no es ni Junts, ni Esquerra, ni PNV, ni H. Bildu. Es la propia clase obrera que la hará mirar hacia la izquierda.
9: Doncs ja ho heu escoltat. Ara es plantejaran des de l'acampada si adherir-se a la vaga general per continuar pressionant el govern.
0: Doncs des del sindicat de llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
11: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum de competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada: s'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins al vespre, fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona del Canà, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades. En el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar també una vintena de persones de dos habitatges. En qualsevol cas, anem en directe amb el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix estan en aquesta roda de premsa aquí al centre de comandament avançat. Ha fet la primera intervenció Albert Castellet, que és el cap d'intervenció dels bombers, i estan ara a l'espera de respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. El que sí que us podem explicar és que aquest episodi ha afectat a molts municipis de les Terres de l'Ebre amb afectacions de més de 200 litres per metre quadrat. De fet, els bombers han actuat en 302 avisos des d'ahir a la nit fins a les 6 de la tarda d'avui. Aquesta precipitació ara mateix ha anat baixant, però preocupa perquè s'està veient uns xàfecs al Delta de l'Ebre. Ara sí que estem en condicions de poder escoltar Albert Castellet, cap d'intervenció dels bombers.
14: En habitatges, en vehicles, no hi ha hagut cap dany personal important, que recordi un parell d'hipotèrmies lleus, però poca cosa més. Per tant, en aquest sentit són bones notícies, tot i que afectacions materials sí que han hagut diverses. Comparat amb l'episodi de l'any passat, ha estat un episodi menor, per exemple, a nivell d'afectacions estructurals, edificis, moltes menys que l'any passat. Així i tot, doncs, encara falta feina d'escotament d'aigües, de treure aigua de garatges, de baixos, i de netejar carrers i carreteres, i això encara estarem una bona estona. Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents, i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser salgut estar a lloc ràpid.
13: Doncs escoltem ara el cap d'intervenció dels bombers, que deia que estan pendents del que puguem passar les pròximes hores. Tot i això, aquesta tarda els esforços s'han centrat en assegurar les infraestructures.
0: Moltíssimes gràcies, David. I encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs, que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluja s'ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
15: Municipis com el Mas de Barberans han superat els 220 litres de pluja per metre quadrat, mentre que Santa Bàrbara s'han arribat a acumular 238 litres. A les cases d'Alcanar, el registre de 203. L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
16: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercer o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
15: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
17: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada animal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
15: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
18: Detectant molt bé aquestes urgències. Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
15: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Doncs efectivament, ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
19: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
20: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
19: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
20: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
19: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El judici pel cas Roger Español, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que es van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i la tensió que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
1: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també, la majoria són provinents del procés de regularització.
1: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
22: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
1: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
23: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de tentativa d'homicidi amb arma blanca, una Malgrat.
24: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
25: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
5: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
6: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
5: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant un nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al final del primer quart, el resultat és de 17-25 pel conjunt blaugrana. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i si guanyen aquest diumenge, ampliaran el marge amb les madridistes fins als 5 punts de diferència a la Lliga. Escoltem Cat Coll i Clàudia Pina.
3: Estan jugant molt bé, comunicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a totes gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
4: Nosaltres ens sentim bé, crec que hem anat de menys a més durant aquesta temporada. L'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions, també han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
2: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla, que té un punt menys que les catalanes, i per la seva banda, les blanquiblaves reben l'Alavés, una posició per sobre de les de Sara Monforte. Precisament, l'entrenadora Perica ha parlat abans d'aquest partit.
5: Però és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, doncs, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a l'Alavés, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc, i estar molt en camp contrari.
2: En futbol sala, el CatCas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. Dylan Vargas és jugador del CatCas.
6: Que hay que empezar a sacar resultados. Esa es una realidad también. Y bueno, nada, este viernes es un buen momento para empezar a sumar de a tres en casa con nuestra gente. Estar al 100 con todas las alarmas encendidas y tratar de jugar los 40 minutos de la misma manera. No vale estar desconectado ni un minuto, así que intentaremos en principal competir hasta el final.
2: I un darrer apunt en ciclisme, Lali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda, mentre que Benito no participarà per un virus.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
1: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
2: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
0: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
6: Les dones les tenien pitjor.
7: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
8: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
9: Españoles. Franco ha mort.
10: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge. I mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes, Jordi Fortià.
2: Els sindicats amenacen amb una vaga general, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades i Pedro Sánchez avisa als populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans els que es pensen.
3: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
2: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
5: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
2: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
6: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
2: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
7: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del

0: seu historial.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
2: En Europa, pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 5 del segon quart, el resultat és de 26-35 pel Barça.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb afectacions encara per els efectes de les pluges. Sílvia Delamo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs per l'efecte de les pluges, en aquests moments hem de dir que encara en posta entre Tortosa i Roquetes, a la C12, la via està tallada i que una de les vies locals que hi havia aquesta tarda han quedat normalitzades dos, ara només una, i és en concret entre el Godall i la Galera. Pel que fa a l'àrea metropolitana, la situació ha millorat força, ha estat molt intensa aquesta tarda. Ara tenim molta mobilitat a les rondes, no tenim retencions, per exemple, a l'AP7, algun punt de lentitud a la B30, al lateral de la pista que va dir en sentit Girona, i a punts de lentitud, per exemple, a la C16, en concret a Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí. Com sempre, demanar-vos cautela i mantingueu-vos informats. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla, assegurant que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, en les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo, estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatge. Així ha anat la votació. Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens, quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat la utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Gràcies, Carina. Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. A aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a Plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de Plaça Catalunya continua ara mateix reunits en assemblea. Anem cap allà. Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
9: Molt bona tarda. L'assemblea es plantejava si s'unien o no a la mobilització general. La resposta ha sigut unànime a sumar-se a una onada de protestes que començaran a partir del dia de demà i també han manifestat que l'acampada es mantindrà de manera indefinida aquí a Barcelona fins que no s'arribi a un acord. Amb un altaveu feien una crida a la població perquè la manifestació sigui massiva i que tothom surti al carrer per defensar i lluitar pels seus drets, com és el dret a l'habitatge digne i accessible. L'objectiu és fer força entre tots i totes i aconseguir una resposta per part del govern. A hores d'ara, l'assemblea continua en marxa a Plaça Catalunya amb convocants fent crits de vaga i organitzant els assistents de cara a les properes mobilitzacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I des del Sindicat de Llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
10: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: I ja ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
11: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins a les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades, ho sentíem ara, amb el servei de trànsit, i en el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tortosa, David Benito, bona tarda.
12: Bona tarda, doncs sí, estem en aquest centre de comandament avançat on han explicat que ja estem a la fase final d'aquest episodi. El cap d'intervenció dels bombers, Albert Castellet, ha explicat que els episodis han anat minvant, però que hem d'estar alerta en les pròximes hores, sobretot també en especial atenció diumenge.
13: Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser algú estar a lloc ràpid.
12: De fet, el que estem veient en aquest centre de comandament avançat és com a poc a poc van marxant també el nombre d'efectius i aquestes carpes que hi han també van desapareixent. Un episodi a les Terres de l'Ebre on molts dels municipis han rebut més de 200 litres per metre quadrat de pluja i ara mateix els bombers encara estan fent algunes assistències tècniques.
0: Moltíssimes gràcies, David. Encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
14: L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
15: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
14: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
16: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada a Niamal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
14: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
17: Detectant molt bé aquestes urgències. Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
14: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
18: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
19: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
18: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
19: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
18: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
20: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
21: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
22: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també, la majoria són provinents del procés de regularització.
21: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
23: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
21: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i l'atenció que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
1: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Camp Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, on a Malgrat.
4: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven quatre persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament d'Educació està treballant en una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial que s'ha fet aquest divendres perquè s'estan acabant de mirar els serveis tècnics.
3: A més, es treballa mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants en aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació que es van acordar el curs passat en el pacte amb alguns dels sindicats. En un comunicat, USTEC ha considerat insuficient el plantejament. La mesa sectorial d'aquest divendres és la primera del curs escolar.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
6: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent algunes d'elles les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
24: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
7: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Poni Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al descans, el resultat és de 40-52 pel conjunt blaugrana, que té a Kevin Panther amb 11 punts com el màxim anotador de l'equip. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid al Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van superar les blanques en els 6 duels que van disputar i si guanyen aquest diumenge ampliarien el marge amb les madridistes fins als 5 punts de diferència a la Lliga. Escoltem Cata Coll i Clàudia Pina.
8: Estan jugant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
9: Nosaltres ens sentim bé, crec que hem anat de menys a més durant aquesta temporada. L'altre dia el partit va ser molt bo, amb molts gols, bones sensacions. També han tornat moltes companyes que no estaven amb nosaltres, així que contentes i a per totes.
5: Els altres dos equips catalans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol, juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla i les blanquiblaves reben l'Alavés. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, ha parlat abans d'aquest partit.
10: Però és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat perquè si no, doncs, bueno, si el porten ells al seu terreny se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a l'Alavés i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
5: En futbol masculí, demà el Sabadell rep l'Andorra en una nova jornada a la segona divisió. Els de Ferran Costa volen continuar sumant de 3 en 3 a casa. Escoltem l'entrenador Arlequinat.
11: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
5: En futbol sala, el CatGas Energia rep el Saragossa a 2:15 de la nit. L'equip català s'enfronta al penúltim classificat, un conjunt que encara no ha sumat cap punt. Aquesta pot ser una bona oportunitat perquè el CatGas aconsegueixi la primera victòria del curs. I un darrer punt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda i Benito no participarà per un virus.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
25: Notícies en Xarxa, edició vespre.
26: La xarxa de comunicació local.
27: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
29: Braseria La Bolera.
30: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
29: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
30: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
29: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
30: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
29: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
31: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. És un programa especial.
7: Podem fer un aplaudiment. Només un
6: aplaudiment.
7: Un, dos, tres.
6: Ja està el Pedro. Segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre ningú.
8: Consecutiu,
9: És que el Martí no ha avisat amb temps, l'ha avisat més temps.
7: Un, dos,
9: el compte
7: tres,
9: enrere ho havia de dir.
6: Bé, va, xaval. Avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
8: Som els quatre de sempre,
9: i
8: afegidament.
9: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa, i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi.
7: Pedro, és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
6: Si veieu que deixem de respirar durant el programa, és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi. Tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells, de Castells de Sant Cugat. Com esteu? Com esteu? Què feu per aquí? Vull dir... Nàdia, ho pots començar tu, si vols.
10: Hola, moltes gràcies aquí per convidar-nos. No, res, sí, som unes enredades i el Martí em va dir, Nàdia, porfa, pots venir a parlar de Castells? I jo, com no sé dir que no, pues... Però aquí estem.
6: Quants anys... Bueno, Marta?
11: Res, doncs la Nàdia és una enredada i l'enredadora enreda la següent, que m'ha trucat aquest matí en plan, no vull anar sola, m'acompanyes?
6: Vale, preguntes clàssiques. Quant temps porteu a la colla i quina és la vostra posició? Què feu a la colla?
10: Jo fa poc que estic a la colla, fa poc més d'un any. Vaig entrar el juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
6: I tu, Marta?
11: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. Mm. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, toco la gralla.
7: Oh, molt bé. Wow.
11: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
7: Aquesta és la que m'agrada, que no es rebenta l'esquena.
5: Val, abans de començar amb la pregunta típica...
6: Bueno, diem abans l'estructura del programa.
7: Bueno, diem abans, crec que ja s'ho saben.
6: Home,
7: okay.
6: Bueno, ells crec que no s'ho sap.
7: Bueno, ja,
10: jo no
7: he dit
10: res.
5: Molt
10: avui.
5: Malament, no ho podria veure.
9: Sí, anem a fer una introducció.
6: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber quan Cuba no vol saber. És el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
7: Una miqueta de tot.
6: Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo de sobre el que em surt d'allà mateix. I llavors, al final acabarem doncs, fent el concursant.
7: La secció de... No, perquè... Primera! Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
6: I després
7: canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
5: Molt bé.
6: Joan, què anaves a dir?
5: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats
7: sí,
5: que venen aquí.
7: Tres, només tres paraules podeu dir, vale?
6: Que poesia.
7: Sí, totalment. Com us definiu?
6: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, d'això, aquest és el límit.
7: Aquest és el pic.
6: Aquest és el pic.
7: Pic de l'humor.
10: Sí, tal qual.
6: Sí. Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
10: Posició primera.
6: Ja està agafant. Ai.
10: Però m'entens... O sigui, tres adjectius que em defineixin.
6: Adjectius, paraules...
7: El que vulgueu dir.
6: Conceptes.
7: Tres coses.
6: No tenen per què ser adjectius.
10: Vale.
5: Qualsevol cosa produïa amb la veu. Si plou, amb la veu.
7: A, B, C.
10: Festa.
6: Festa.
7: Vale.
6: Concordo.
10: què més? Tu, sóc molt espavilada.
6: Això són més de tres paraules.
10: Tu, vale, festa, espavilada.
6: Vale.
7: Perfecte.
10: I guapíssima, ja està.
7: Ah, estupendo.
6: Oh, molt bé.
7: A veure, ha fet les tres paraules.
6: Ha fet les tres paraules.
7: Perfecte. Uau, siguiente.
6: Hi ha un superlatiu, O sigui, sobre...
11: La més guapíssima, això no sé.
10: No, perquè dic guapíssima. No he dit.
11: Vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un animal que ens representa i un adjectiu.
7: Ho pots dir, també. Sí,
6: animal,
7: també,
6: adjectiu i alguna més.
11: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
6: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu
7: pa.
6: I...
7: Pa.
11: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors.
6: En sèrio?
11: És que, bueno, està...
6: Plagi.
10: Està tardat. Fuet. La cosa és que està a l'atur.
6: Ah.
11: No, ni això.
6: Però llavors a quina feina t'ho han preguntat?
11: Bueno, no, ja. És igual.
6: Vale.
11: No, jo... Allí... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu, i soc sempre un eriçó curiós.
6: Eriçó curiós.
5: Eriçó curiós. Falta una paraula.
7: I tercera paraula és asseguda.
10: No, és verd.
7: Verd.
11: Verd.
10: Sí,
11: doncs verd.
6: Eriçó curiós, verd.
7: Estupendo.
6: Estupendo.
5: És una bona combinació.
7: Molt bé, doncs comencem el programa, no?
5: Comencem les notícies.
6: Joan, les notícies, sisplau.
7: La intro ha durat 50 minuts.
5: Sí, literal.
6: No passa res.
5: Que comenci l'informatiu.
6: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant auriculars menys al tècnic.
5: Gràcies.
6: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
5: Doncs, bàsicament, notícies... Passen moltes coses, en 2 setmanes, us he dit.
6: En 2 setmanes han passat moltes coses.
5: Passen masses coses, com la primera cosa...
6: Que ha passat.
5: Que ha passat.
7: Què ha passat, Joan?
5: Que ha passat. Que el temerari.
6: Que el temerari.
7: Ha sido comprado.
5: Temerari ha sido comprado.
6: Un fort aplaudiment.
5: Un aplaudiment, sisplau.
6: Història.
5: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble, o sigui, del poble i per poble. Perdó, això, els lemes aquests...
7: Programa de joves fet per joves, pel
5: sí,
7: joves...
5: Ens correm molt les
6: especial,
5: sí.
6: No
5: sé llegir.
6: No,
5: vale? Llegeixo en matemàtiques, ho sento. Bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des dels seus inicis, bàsicament des del seu local, que porten des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros en préstecs.
7: Aplaudiments.
5: a càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
7: O sigui,
6: han donat... Com tira el quinto?
5: El quinto sí, tira moltíssim. Ja. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa, vale? Sí. No és perquè vulguem.
10: I feu-vos sòcies.
7: Sí.
5: I feu-vos socis, també.
6: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
5: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims, d'euros, eh?
7: No, a veure, és que cèntims...
6: No pessetes.
7: No haguessin ni necessitat de quintos ni necessitat res.
5: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca, amb una banca ètica. O sigui que, realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que... 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal. Vist el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
6: Home, estem parlant d'una masia al panorama... centre de Sant Cugat.
5: Exacte. Vull dir. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
7: I que sapiguem que encara es poden seguir...
6: Home, clar, s'han de fer totes
5: les reformes. Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar a jugar.
7: Quinto, no només jugant al quinto. Donacions... Es pot fer donacions, socis, etc.
6: Sí, però... Ara podeu anar a consumir a la carn a taverna.
10: A la taverna.
6: A la taverna.
5: També, també.
6: El tamarari, que també s'ha... Les suguetes.
7: I les bombes, espectacle.
6: Uf. Ui, les braves. Bof.
10: I la truita de patates.
11: Ja.
7: Bueno, les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
6: Podem parlar un dia de fer un programa...
5: Al cal tamarari.
7: Ja. El tema, jo voto sí.
9: Si ens conviden a algú.
5: Votem tots, democràcia.
10: Jo també podeu votar. Vosaltres
7: veniu, no?
6: Com convidades, no?
10: Repetim, no?
6: No passa res.
5: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
7: Ha fet boom?
9: Sí, sí, sí.
6: S'ha buscat.
5: No ha fet boom, ha fet...
7: Fium. Ha fet una mica de diables.
6: Sí, sí. Dramon.
5: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a Avinguda de Bilbao. Val?
7: Bueno. Incendi, no? Van ser diables que es van...
5: Sí, clar. Com el xiprer, no?
6: Com el xiprer.
10: Quina colla eren?
6: Nosaltres, no, sisplau, ja està suficient.
5: Era els Esparreguera un altre cop. Segur, segur.
6: Sempre toquen els collons.
7: Torredembarra.
6: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
5: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
6: De sobte, pum.
5: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap, perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
7: van veure incendi,
5: i la causa encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors, doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
6: La flota.
5: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
7: Una pregunta, Joan.
6: Hauria agafat un bus?
5: És com la Renfe.
6: He agafat el 2... 2A o alguna cosa així. Sí, que no tenia ni la pantalleta.
5: Oh, sí, jo l'he vist.
6: Un cartell fet amb un...
5: Jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
7: Bueno,
9: de vegades n'hi va,
7: aquella pantalla. No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen... O sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de el 9, Avingudes, i algun altre que és literalment... A baix hi ha un cartellet que posa 9, Avingudes.
6: Però des de Terrassa, quan entres, sona per dintre...
7: Alguns sí, alguns no.
10: No, l'L2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
7: Bueno, a veure, comença
6: a... És que funciona tan bé, és increïble.
7: Totalment. Sí. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
9: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
5: Avui que Estefa feia caloreta, també. He posat la platxeta, avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hauria estat ara...
6: En la Renfe, a sobre...
5: No, la Renfe, poca conya. No.
9: Però tu vas en bus, no?
5: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
9: Volies viure l'experiència.
5: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardines.
7: Petita pregunta, Joan.
5: I la suoreta de tothom fa una suoreta característica.
7: Quan portem de programa?
5: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
7: Que bé, o sigui...
5: Perfectes.
7: Dos notícies.
5: Anem perfectes. Tu no...
6: Següent notícia, Joan.
5: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
7: Sí, ja.
5: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
7: Sí. Hola, no em ho esperava, ja no, això, Ja no és la... Oh! Oficina
6: ens
7: jove.
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia,
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia, llavors.
5: I ara, com es diu? Joves.
6: Joves.
5: A seques.
10: Sí. Pues m'agradava més el nom anterior,
6: Sí,
10: clar.
6: A
11: la O.
6: Oficina jove.
7: Saps per què no es pot dir oficina jove? Perquè no tenim els prous habitants per fer una oficina jove. Llavors s'havia de dir, oficina jove, perquè si algú digui, podia dir oficina jove.
10: Estic flipant.
7: Espectacle.
11: Té de dir, que no som els prous habitants.
7: Per fer una oficina jove necessites 100.000.
9: Ara sí, ara
10: és
9: sí
10: conya.
11: Que... Però ara ja estem allà, no?
7: Estàvem a 90 i alguna
11: cosa. 98.000
5: o... 95, 96.
7: Encara no en teníem.
5: Sí.
6: El cas, l'Ajuntament sempre copiant l'hora dels joves.
7: Totalment.
5: Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això, no pot ser.
6: Això no pot ser.
5: Reclamarem el copyright.
7: Bueno, és el seu últim any, no passa res.
9: És veritat, clar, ja, perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
6: Farà...
5: Qui vingui sí, després...
10: L'Ajuntament.
6: Pots donar el Trump al Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
5: Sí, sí, sí.
7: I tant, que pot.
5: Clar, clar, clar.
6: No, sisplau, eh?
7: Sí. Bueno, a veure, no, sisplau. Som una ràdio pública... tothom que sí, voti sí, qui vulgui.
5: I no mire pat,
6: sí. Opinió subjectiva.
7: Tothom que voti qui vulgui, però...
6: Però...
5: Però els de Cultura Popular estan... Els de Cultura del Carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
6: Bueno, només?
5: Bueno, només, ja.
10: No només.
7: Amb unes quantes persones més.
5: També.
6: Bueno, va, som, proseguim.
5: Bàsicament...
6: Podríem estar un programa sense queixar-nos del Josep.
5: Doncs això, la oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
6: Oh!
5: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
7: Sí.
5: M'agrada el logo.
7: Posa joves.
5: Posa joves i punt, però... Va,
6: joves què?
7: Joves. Això ja és està. Com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
10: Has de dir les unitats.
7: Exacte. Si no,
6: quants joves?
7: Què?
11: Això és com el problema de mates, eh?
6: Sí, sí, sí, sí, exacte.
7: Et ve el profe de mates i dius 14 què? 14 quilòmetres, pomes,
6: patates,
7: peres,
6: pomes...
7: Què?
5: I res, doncs, bàsicament, hi ha hagut aquest de rebranding, esperem a veure, han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat doncs, absolutament tot, i a veure si no ens confonen amb ells, més el Tibal, perquè sí,
6: el Tibal,
7: home,
5: si no, seria... els anunciarem per copy, ja veuràs.
7: Que de fet, l'oficina jove, o sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
6: En sèrio? És que, vale, un moment, o sigui...
5: El branding és la
6: està reus. Curiós el branding. Jo
7: vull dir, és curiós.
5: Està curiós, està
6: com a
5: curiós.
6: Com a jove santcugatenc no m'interpreta això.
9: Estic decepcionat.
6: No. Oh, joves.
5: El bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, no em sento interpel·lat.
9: No, he dit que estic decepcionat. Sí.
6: Me'n tornaré a Reus.
5: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
7: Ah, sí?
5: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
7: No, ara joder. Estem al mar.
5: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
6: Han fet tants canvis a Sant Cugat.
5: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
7: Perquè és una
5: perquè
7: ona.
6: Quan tocarà un canvi d'alcalde? Tants canvis, tio. Sí, no pot ser.
11: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ja en International Sant Cugat.
9: És molt millor shopping center.
7: International, i ara ens diem Ona.
10: No, és mediterrani o què?
6: No sé què és més que havia això, o el centre mormó,
7: perquè...
6: o el temple mormó que volen construir.
10: Hòstia.
7: La cosa és, estiu una, perquè volen que, en lloc de que es digui Eroski, que tothom
5: clar,
7: va
5: és que
7: a l'Eroski...
5: Tothom li diu Eroski o Carrefour o
7: el Mediamarkt.
10: Home, si encara li dius
7: comercial...
10: Eroski, va ser una mica tard.
7: Sí, però centre comercial, llavors volen que es digui Ona.
10: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, però...
6: Jo li seguiria dient
7: Eroski. Però bueno, ha fet 30 anys.
6: Tota la vida.
7: Un aplaudiment.
6: L'importa a...
5: Bueno, ja, mira, oye...
6: No.
5: Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
6: Pioners en pijismo.
5: També, exacte.
9: Com no? Marcant tendència.
5: Com no? Marcant tendència en el pijisme del Vallès. Pijisme vallesà. I res. I ja, jo ja no us he d'explicar res més.
7: Molt bé, Joan!
5: M'he allargat només 5 minuts.
7: Molt bé, vale? Joan!
5: Ho sento. Mai bat.
6: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb...
7: Les
6: històries absurdes. Què és el que no vol saber?
9: Quan no vol saber.
7: Grande, Pedro.
9: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció més esperada del programa.
7: Sí,
9: la secció d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
6: S'equivoca amb el seu lema i tot. Vull...
9: No.
7: El lema que es va inventar.
9: Bueno, comencem amb una notícia que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes. Tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
7: També t'he de dir.
6: El món ens mira. El món ens mira.
7: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
9: La moraleja. Lo dels semàfors és massa difícil. És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no.
6: Què estàs parlant de semàfors, ara?
11: Sí, no, sí, lo del captcha.
10: Verificació del robot.
11: Clica el que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxe.
6: Et vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com estressa a una porta, que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, un moment. On està el cotxe? Sí. Vale. Però... No sé, coses
9: molt... Sí, és que és massa difícil.
7: Jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
10: Li dones a següent directe.
7: Sí. Et pot, o sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li, o sigui, si no cliques alguna cosa...
9: Hi ha verificació no superada, m'agrada.
7: Sí, és que soy un robot.
10: No m'he trobat mai.
6: Ets un robot?
7: No.
5: Well, I think I'm not. Però...
6: Let that sink in,
9: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
6: Sant Agustín de Guadalix.
7: Quantes persones van morir?
11: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix?
9: No he aconseguit localitzar-ho.
6: És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
9: Sant Agustín de Guadalix.
6: Bueno, veure, comprat per Elon Musk, també, quan té el seu nom.
7: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
9: Ya, verga.
6: Verga es maco.
5: Ya, pero y que van a Luisito Comunica a dir, estamos en la verga.
9: Doncs, aquí a Sant Agustín de Guadalix estan...
5: Poca conya, 13.800 habitants,
6: A Sant Agustín de Guadalix.
5: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
6: Com saps que Guadalix?
7: Madrid.
9: Guadalix, tal com sona.
6: Guadalix.
5: Guadalix. Sí.
9: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
7: Molt bé.
6: Quina pena.
9: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
6: Quina pena, tio.
7: Ostres.
9: Això va provocar moments de confusió i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
7: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
6: Es diu ser imbècil.
5: Endesa no apoya la tauromàquia.
7: No.
6: Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
7: Sí, bueno, està
6: bé. Primo de Rivera.
5: No. Bueno.
7: Sí.
9: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
7: Moment,
9: nou rècord, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho
6: el que podria haver causat
9: l'augment de la tassa d'alcohol.
6: Los arbores,
7: també t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
9: És 0,25, no?
6: Si et para la poli...
11: Aquí no és World Record.
7: No. Ara vaig a buscar World Record.
9: No, m'ho he inventat. Lo del World Record... Perdó, lo del World Record, faig un matís, m'ho he inventat.
6: Però quin gazpacho has d'aprendre? Perquè...
5: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces un pol cinema i festa, noi.
7: Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, amb sang. Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
5: Polacos.
7: 13,74.
11: Oh! Hola!
5: Un aplaudiment.
11: Igual.
5: Un aplaudiment, sisplau.
6: Quina puta barbaritat. Hola, però quin express.
10: 13,74. Així, el meu respecte és cap a aquesta persona.
9: De pur alcohol.
10: Però això,
5: sang en alcohol.
10: Sí, aquesta persona està viva.
9: Sí, bueno...
10: Ha hagut d'estar prou conscient...
9: Jo crec que era un cadàver.
7: Va ser un home de 40 anys.
6: 40 anys?
5: Sang en alcohol, xaval. Sang en alcohol.
7: Ara, si voleu fer el rècord, heu de superar 13,74.
6: No.
7: Però,
6: des d'ara dels joves...
7: Podeu sortir al rècord Guinness. No. El llibre...
5: Do not try at home, guys. Do not.
6: Més d'un Berguedà sortint de la Patum, potser si t'adona aquests números. Home.
5: El d'Hasta aquí, Denis, este...
6: Hasta aquí, Denis.
5: Hasta aquí, de Moscatell.
7: Ah, bueno, també us he de dir que va ser a un accident de cotxe que li van fer a la tassa de colònia.
6: Tu, un moment, aquí és que estàs al terra.
7: Però va morir per les ferides, no per l'alcohol.
6: Surrealista.
11: Ah, que el tio la va pel
5: mar. No...
10: Bueno, sí, la va palmar, cantat, no? Sí,
7: però sí, perquè sí. Es va fotre una hòstia tremenda.
5: Oh, no, no jodas. No, mamà,
6: la tajada pobre. Se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
5: Oye, abans la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
7: Sí,
9: clar. No és mala, eh?
5: Clar, els metges als anys, quan no hi havia sí, anestèsies encara...
7: Recordo que és el 2013.
5: Bé, doncs encara no existia l'anestèsia.
6: Bueno.
5: No.
6: Polonesos.
5: No cola.
7: Què, Pedro, has acabat?
9: Fins aquí la meva secció.
5: Molt bé, Pedro.
6: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
5: En matèria.
6: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé el seu nivell de castells.
9: He perdut tot el meu coneixement.
7: Però o sigui, va haver una època que em va saps que és un pilar?
9: No.
6: Saps que és un pont?
7: Molt bé, el Pedro.
9: No.
6: Saps que és una pinya?
9: Sí,
5: sí.
6: Però... Acotxadors?
7: L'anxaneta,
9: sí,
7: nano.
9: Sí, això sí.
7: Vale.
9: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està, ja
7: mirava vídeos, bueno.
6: Mirava vídeos.
7: Entrem, home.
9: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
5: Endavant, castells.
6: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
7: Exacte.
10: Perfecte.
6: Vale, no la farem nosaltres.
7: M'agrada la idea.
6: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
10: La mare que va
6: parar. Així que, molt bé, procediu. L'antera de Cugat Media és vostra.
7: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
9: Ser castellers per tothom.
10: Sí.
6: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
11: Per saber parlar, has dit?
6: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh,
10: Mira, és diferent fer castells que comentar.
6: Doncs comencem per un punt.
9: Sí, jo la meva pregunta és, ser castellers per tothom?
10: Sí.
9: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
7: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
10: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
9: Però entenc que en funció baixos. De les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
10: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
9: Vosaltres a quina zona esteu?
6: Ho hem preguntat abans, eh?
7: Però... Sí, si no escoltes, ja és una altra cosa.
6: Sí, si no escoltes
5: el programa... A classe, Pedro.
9: I la gent que s'ha connectat al programa.
6: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves.
9: Recordem que estem en directe.
6: Cugat Media.
10: O sigui, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
9: Vale. Mm.
7: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan... Mira, un pilar tot dolent.
10: Pilar
5: tontorrona.
10: La Marta ha pujat a Pilars a plaça.

0: A l'Ajuntament.
1: No. A l'Escola de Música.
2: Vale, sí.
3: Allà a l'AMD. Sí. O sigui, tenim una plaça com la que ostres, tenim allà al Casalet, que és plana i supermega apta per fer castells i no ens havíem fet abans. I tenim l'estació, que també s'havien fet castells, fa ja... no sé quan. Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
4: L'anterior també.
3: Jo crec que l'anterior. No tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
0: Que bé, on... quina il·lusió.
5: Que divertit. És...
0: on aquest any han vingut Minyons.
3: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de nou en una rotonda. A mi se'm queda la cara de vergonya.
4: Sí. A sobre, sí, o sigui, realment quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
3: Bueno, o arbres. Era exacte. El punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
4: Exacte.
0: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer castells, abans es va fer Bastoners.
3: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, és que... bueno, no, a mi explica'm això, que no, jo no hi era.
0: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
5: món.
0: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
5: Ah, és veritat, jo no estava.
0: Parlem, Telecom.
2: Parlem, Telecom.
3: Què us va passar, Martí?
0: És que fa baixada al carrer.
3: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
0: No, hi ha més coses.
5: No, a Bastoners sí que es nota la baixada. Perquè no, quan has d'estar pujant, saltant...
0: No. Ens van... o sigui, l'actuació era a les 10.
2: Vale.
0: No hi havia ningú.
2: Ah, mira, que bé.
0: Ni de l'Ajuntament... bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos perquè som nosaltres.
2: Sí.
0: Però...
2: fiscalment.
0: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, que nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
2: Mentre l'Ajuntament...
4: a fer la presentació de la
5: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
4: Home, clar.
0: Sou mimats.
3: L'any passat van marxar tota la MD.
5: Local d'assaig a l'Ajuntament...
3: Però si... Mira.
4: Què has dit?
3: Has dit local, tant de bo que he dit.
0: Ui.
4: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
5: No, local no, és el lloc on assajar, estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
0: Ai. Ja ens hi posem, va.
3: Ai, és que
0: mira, anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís.
5: No, no es pot girar, està veient si està connectat al gir.
0: Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
5: Oh, historiquíssima.
6: Va! Que arrencarem, eh?
7: Som el sisè del Pilar.
6: Doncs va, gas a fondo, som-hi!
7: Sonen les gralles a la plaça de la vila de Vilafranca del Penedès.
6: Va, va, sí, aquí va, sí!
7: I puntes que proven els camins de Vilafranca amb descarregat.
6: I que marxa!
7: També, el Pilar de Vuit Enfolra i Marilles.
6: Va,
7: el Pilar de Nou en Folra, Marilles i Portal, una vegada carregat amb l'història dels castells.
6: Ei! Entra la marca!
5: No sé res, però... no! Ho identificar...
4: No ho hem vist en vídeo, ho hem vist a plaça.
5: Jo vaig veure les seves històries, van donar un fomo. Què penseu de Vilafranca? Estàs a Vilafranca.
4: Mira, la gent té molt hate, però jo...
5: No, jo però...
0: Era gent bons.
2: Per què li tenen hate?
0: Són bons.
3: És el Real Madrid dels castells.
2: Per què?
4: A veure, també se li diu Matafranca, no?
2: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els castells de Vilafranca ja tenien...
0: Era un moment que l'estan a punt de carregar.
6: Està molt bé.
5: Però el sol no sé que hagin carregat. La sol que hagin descarregat.
6: Feu a l'Espanya carregar! Sí! A baix la plaça de la vila! Vila de la Vila!
2: Què van fer, bàsicament?
0: Van
5: una barbaritat.
0: Carregar.
2: Sí, sí que va ser una locura, eh?
0: O sigui, però dins com de castelleres...
3: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, és una bogeria.
4: No, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos, aplaudint, i tu veus a la gent, en plan, realment celebrant algun molt heavy.
5: És que és molt heavy, eh? O sigui, quant deu pesar aquest castell?
0: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
5: les dades... És que clar, entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el Pilar. Però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
4: Com a soca.
5: Com a soca, perdó.
4: Vols morir.
0: Apa, vinga, som-hi.
4: No, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
5: O sigui, t'ho juro, jo no sé com...
3: Llarg, eh?
5: He fet alguns castells, però a Ganàpies, que ja és això, el tronyo del tronyo, però...
4: Vull dir... Amb Gausax també has vingut.
5: Amb Gausax també he vingut, també he fet de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre,

0: No, no sé com vas encórrer. Amb manilles i a sobre, a mi, després...
1: El dia d'aquest de la mica
0: sí, sí, els puntals.
1: Es fa un dia de la mica a Castellers de Sant Cugat.
0: Sí, vaig anar jo.
1: Jo hi vaig anar també i em van fer pujar a una cosa que... o sigui, jo estava a la pinya, però és que se'n pujaven tots a sobre meu. Perquè era per on passaven tota la penya. I jo, en plan... Nanos, no em podríeu haver posat a un altre lloc.
0: La regla, hilera.
1: No em podrien haver posat a un altre lloc. Aquell dia vaig acabar amb les espatlles. No, aquell moment no era tibual. Em van quedar les espatlles i l'esquena rebentadíssimes. Però bueno, no sé com podeu
2: veure. Però jo també he estat allà, eh? I també a la mateixa posició en què tu vas estar.
1: Mira, jo què sé. Sí.
3: Podem parlar de l'èpic que és el toc de Castells?
0: Sí,
3: molt èpic.
0: Però sí. Volia fer una pregunta molt...
2: Jo no, tinc jo una pregunta per vosaltres.
0: Ai. Vale. Puc fer la primera la meva pregunta?
2: Sí, vale.
0: Sí. Marta.
4: Què?
0: Estàs cansada de tocar el toc de Castells? Com a graiera?
2: Espero que no.
4: No, jo m'ho passo superbé.
0: Però, jo vaig tocar la graiera un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder... Tocar tanta estona el mateix... O sigui,
4: No és el mateix.
2: Però si s'emporta la graia de festa i la toca... O sigui, toca el toc de Castells de festa.
4: No sé de què m'estàs parlant.
0: Història,
4: és que tinc tota la graia, ara, de fet. Aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
3: Ben fet.
0: Compromís.
3: Vale, una cosa, he buscat l'estructura quan peso amb el pilar de nou en folre. Pilar de nou, folre, manilles i puntal... Calla't un mes,
0: va. Perdó.
3: Home, és que cago en nena. Pilar de nou, folre, manilles i puntals pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
2: Hòstia, xaval! Hola!
0: Joder.
2: 30 tones!
0: I quantes tones estaven
3: en
0: això? Sí, vale. És que clar, hòstia puta. I només la soca quan deu pesar?
1: No ho sé.
4: Vull dir... No, però la soca et l'aguanta al terra.
0: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tot folre, manilla, vull dir...
1: I un 9 de 9 amb folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
3: Uala.
1: Pim-pam, saps allò que diu?
3: Uala, apa, 40 tones.
4: Som-hi.
3: 40 tones de penya.
1: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
2: De gent amb camisa i faixa.
1: La pinya són unes 35 tones.
3: Un dos collons, eh?
0: No.
3: Increïble.
0: Parlant admirable. De Castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de Castells.
1: Bueno, la setmana que ve...
3: Bueno, fet, aquesta setmana.
1: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
0: Concurs de Castells.
2: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
4: Sí, us convidem.
0: Clar, perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
3: Llavors, aquesta setmana.
0: Estem...
1: Sí. Estem... Just a 24 hores de que comenci.
2: Ah, o sigui, demà...
0: Demà,
2: sí, demà comença.
1: La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
4: No, diumenge van les 12 primers colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
1: Ah.
4: O sigui, ho he dit bé, fa 2 anys era així, ara. Tinc por
1: de... Bueno, no, a veure, si tal. O sigui... Sí, no? Suposo.
0: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de Castells. Mm. Hi ha el famós vídeo del casteller empipat, de fotent merda sobre la competició dels Castells. O sigui, què penseu sobre la competició en el món dels Castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels Castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, eh? Però... Vull dir...
1: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
2: Campeja i reis,
0: cara. Campeja i reis,
2: o sigui... A veure, no, o sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no?, la nostra tradició, la nostra cultura. No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no?, pues va bé. En plan, vinga, va, a veure qui tira més. Uh-huh. Els nostres estimats saballuts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
4: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final... Jo crec que hem de dir, sobretot, que els castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant 2 anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada 2 anys sí que ens reunim per competir. O sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal. Vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor. Jo crec que tot s'ha de poder entendre.
5: Jo crec que també, d'alguna forma, fins a un punt, és, fins i tot s'ha de competir en el sentit de que, sí, d'alguna forma, aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
4: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que... Però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo, segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes...
0: És això, és això.
4: Per mi, aquí és on hi ha el límit, no és sa, o sigui, molt, el fet que competim, a veure, no, és que hi ha molta divergència d'opinions. A veure, aquí fa el castell més gran, no, el castell més complex està guai, però per mi hauria, no hauria de comptar tant un castell carregat.
1: La seguretat.
5: Ah, o sigui, clar, sí, ja sé. Ja, dins d'aquest concurs, tu carregar un castell et dona més punts que descarregar-lo.
0: No, al revés.
4: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo, et dona certa puntuació depenent del castell que estiguis fent, i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
2: Però, sí, i carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa galeta. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus, però, en el procés.
5: Sí, però llavors dius que hi ha colles que sí, fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
2: Clar, perquè jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré, saps?
6: Vale. I aconsegueixes els punts a només carregar.
4: Exacte. No els aconsegueixes tots.
1: Vale, bueno,
4: no,
1: sí, clar, però, sí,
4: però imagina't que doncs, un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
1: Jo només vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
6: Llavors, la competició... Sí, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran, no? O qui el té més gran.
1: Bueno, a veure,
6: sí, no?
1: Castellers també, o sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però clar, ningú no. El fot.
6: Bueno, és una competició de qui el té més gran, no? Claro. Perfecte, ja està. Era un breu apunt, gràcies.
0: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.
2: Puc fer un petit incís?
0: Digues.
2: Totes les persones són molt importants.
1: Ja, però... Apa, vinga, ja t'ho...
0: Deixa'm mirar la pregunta. Ara, fa res, bueno, fa unes setmanes es va fer molt... O sigui, es va parlar molt perquè es va estrenar un nou casc per la canalla.
6: O sigui, amb ulleres i tot. És casco tàctico, tu.
0: Amb visor. Llavors, què penseu d'aquest nou casc? És que no em deixeu mirar les preguntes. M'has de deixar acabar la pregunta, Nadia. Ja sé que sou tothom més important. Des de la persona que està fent pit allà a l'esquena fins a la persona que està pujant a dalt de tot. Va.
4: Bueno, s'ha estrenat a la persona de Tecla. No ha sigut la primera vegada on l'hem vist com a tal, ja.
2: L'hem vist posat amb un pilar.
0: Les Vision Pro.
1: Era un pilar caminat.
6: Porta les MetaQuests incorporades.
2: És bastant totxo. O sigui, fa bastanta gràcia, però clar, alhora penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu realment qui és.
6: Sembla l'Mbappé quan porta la màscara.
1: Sí, la tortugueta.
2: Però bé, s'entén.
0: Creieu que d'aquí uns anys serà raro, com ara és raro veure castells on la canalla no porta casc, serà raro veure castells on la canalla porti casc.
1: Bueno, de fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. O sigui...
2: Sí, ara de moment s'incorpora com a poc a poc a diferents colles, o sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir doncs, això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
1: I això suposo que ho farà, o sigui, això ho ha fet la coordinadora.
4: Sí.
1: I ha dit...
4: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... Ja saben per on anem.
4: Sí.
0: Fa una setmana llarga.
1: Una setmana.
0: Van estrenar un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
1: No, perquè ens salta el copy.
0: És veritat. Ai. Van estar un tamacle parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
4: No,
0: de
4: Tarragona.
0: Girona,
4: no,
0: perdó.
4: Ostres. De Girona.
0: Sí. Sóc dislèxic, jo em confonc.
6: Ha quedat un pèl lluny, eh?
4: No, però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els pilars caminats per les escales.
0: Què penseu d'aquest hitazo?
1: Dels marrecs.
4: Sí, o sigui, sempre estem arreglant les coses. Què n'opines?
0: Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
1: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
2: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
4: Una setmana.
1: Fa una setmana.
2: Ja, doncs jo vinc una setmana a la meva puta bola.
1: No jo tampoc l'he escoltat.
2: Gràcies, Martí.
4: Jo la tinc guardada a l'Spotify, ja. A mi m'agrada.
0: Està xula, també. Sí. Si jo he vist
4: Sí, però mola el videoclip, també.
0: El videoclip està molt xulo, home.
4: Ara mirem quan surti.
2: Vale.
0: Perquè es van caure, van caure a mitja escala.
4: Sí, sí, part, perquè parla del...
1: A part, van caure quan van fer lo de Som Únics a TV3.
0: I... Estaves dient que parla sobre el...
4: No, sobre el Pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
6: Buah, allà, allà sí, és un superbon spot per fer Castells. Feia, feia està com... guapo, queda, queda feia, guai.
0: No, però és que el xulo és que puja el Pilar...
1: Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia. Mm. I just quan va a TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és un, una cosa com molt guai, sí, de cultura popular, que es collen com diferents festes, sí, i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però sí, bueno, que és això, que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar, sí, i, sí, i ànims.
0: Bé, per acabar, la... la tertúlia, barra entrevista, barra conversa de bar.
1: Sí.
0: Nàdia, volies fer una pregunta?
2: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
0: Voleu entrar a Castells? No.
2: No, podria haver portat les targetes, no ho he pensat.
4: Espera.
0: Es podrien deixar aquí. Espera, la graia, dintre la graia. Vale.
4: No m'ho diguis, escolta.
2: Amb quina nota creieu que comença el toc de Castells?
6: Buah.
1: Espera, un moment. Moment, posem el toc de Castells.
0: Fa.
2: El vols posar?
1: Anem-lo a posar.
4: T'han dit... De gralla, que toques la gralla,
1: no saps tu. No. O sigui, segurament no és fa.
4: Tu no vas tocar la gralla amb bastoners?
0: No, jo vaig estar a punt.
6: És un fa. És un fa, jo crec que sí.
1: Vale. Sí, vols dir? No, no el puixis.
6: Però jo necessito una referència.
0: El DNI.
1: A veure.
6: A veure, estàs?
1: Toc de Castells. Un momentet.
6: Anem tard, Martí.
1: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
6: És que estàs... Que quedi per Cugat Mèdia, la targeta. Hem posat una...
2: Sí.
5: Ets perfecte per Castells.
1: Ojo, som-hi.
6: Som-hi?
1: Aquesta nota has dit, no?
4: Sí. Sí. Què posa el toc? Has posat el toc de Vilafranca?
1: No. De Reus.
6: Puta Reus.
0: Sol.
5: Sí, és un sol, sol sostingut. Ha sostingut.
0: Escolta, jo què sé.
2: No, però ho he de dir tots.
0: Perquè,
2: o sigui...
0: Perquè acabes de parlar gaire, però no tinc...
1: Jo dic un sol.
2: Què has dit tu, Martí?
1: Sol.
2: Vinga, va, què
6: és? És un fa. Fa o fa sostingut?
5: Jo fa sostingut allà.
0: Per tocar collons en la, saps?
2: Sí. Ara és quan vols dir tu la resposta?
4: És un sol.
0: Clar, però...
1: Que bo que sóc.
2: Ah. Ara ja
4: segur
2: teniu...
4: que vas fer el TikTok que va fer la Nàdia sobre
1: no.
4: això.
1: No, de fet no.
0: Vas fer un TikTok.
2: Tenim TikTok, tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diu Gausacs.
1: És molt bon
6: gràcies, Gausac.
0: Bert Gausac.
1: Vols passar de secció, però amb la música del toc de Castells?
6: No, perquè el Joni, si no, se m'enfada.
0: No, que va, jo...
6: No?
0: Va.
1: Tira, vale, tira!
6: Vinga, si senyors, no passem a les merdes...
0: Del Genís.
6: Genís... Què ens expliques avui?
0: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns
1: punts. No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
0: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació, bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar, i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per apagar el carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
1: No, claro, zona blava.
0: Ja, però...
6: Zona blava.
0: Sí, vale.
6: Ben Josep Maria i et fa pam.
0: És la integració, és la integració que has fet tu com a societat, però en quin moment...
1: Pagar-me!
5: És que si no, també jo crec que allà...
6: No vull pagar!
5: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
1: Bé, és igual.
0: Això de bé la grua...
6: Ara s'estan inventant les zones verdes... Ai, les zones grogues.
1: No, ara sí.
4: Ara
6: ja l'han posat.
4: Ara
6: sí, una.
1: No, dos.
0: Què penseu vosaltres? S'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar al carrer?
2: Que no tinc cotxe.
0: Ja, però jo tampoc, però...
5: Jo, mira, sí, jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí, que pots aparcar a zona verda una hora gratis.
1: El Plis Plas?
5: Sí, sí, sí, sí, està molt bé.
1: I es diu així, tal qual.
4: No, o sigui, tu quan vas a pagar et surt l'opció de plis plas matins o plis plas tardes. Sí.
3: Es diu plis plas?
6: Sí, sí, sí.
3: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, mira, sí, estic molt d'acord amb sí, l'Ajuntament. Posar plis plas. A la meva escola posaven petó i adeu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
6: El lloc... Cacaulat i dos pajitas.
0: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona.
2: Que bona.
3: No, però una cosa, que paguin.
6: Clar, llavors comencem a aprendre el català. No? Vale, està ben pensat.
0: Una altra de les estafes que hem assaltat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar l'ITU.
6: Has de pagar, saps per què és això?
0: Per impostos.
6: Per blanquejar diners.
3: No, que has de pagar el DNI.
0: No, no, però...
6: I només pots pagar en efectiu.
0: Però si és obligatori.
6: Això és un blanqueig de capitals. Policia Nacional actua.
2: Si ets família nombrosa, és gratuït.
3: Què, cabrons!
0: Jo no tinc gratis. No, vull passar directament amb la gent.
4: Jo només vinc a dir que jo... És que...
0: No tinc DNI.
4: No sumo molt ràpid. Si he estudiat un doble grau. M'ho han fet tot junt. Sempre. Quants títols creus que he pagat?
5: Buah, dos.
4: I per què dos?
3: Què?
4: Sí, he hagut de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
3: I estàs fent doble grau. Sí. Estupendo. Pues,
4: Però és que és un pastón.
3: No passa res. Jo no tens dos firmes de rei.
4: Sí.
3: Què més vols? Uau. Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare.
4: Potser sí, el seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
3: Ojo,
6: Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també. Genís, et queden
3: 30 segons.
0: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
3: No et queixis, eh?
0: No, però no és normal...
3: No et queixis, no et queixis que comencis a les 11, eh?
0: No és normal haver de fer classe quan és l'hora de dinar i a la migdia. Jo m'estic dormint fent...
5: Genís, haver estudiat.
0: Haver estudiat.
7: Aquesta queixa sí que no la comparteixo.
2: Jo tampoc. No,
0: tio. Que ell no parla perquè no fa una carrera universitària.
3: Jo començo a les 8 i acabo a les 11. Vinga,
0: fota't. Sereu burros.
3: Hombre, ja. Bueno... Anem a la meva secció.
0: No, una altra.
3: No, que ja està... Mira el temporitzador.
0: Que és molt bona, aquesta.
6: No. Tens un minut.
3: Escolta, m'està robant un minut a mi.
6: Tens un minut.
0: Per què hi ha putos carrers nous a tot arreu? No és normal que hi hagi carrers que siguin carrers nous si tots els carrers són nous en el cert món. Llavors, en quin...
7: Genís, tranquil. Genís.
0: No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou... I és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
3: Et recordo que
0: no,
3: hi ha...
0: No, és que no t'he sentit.
3: Et recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu Nou i que fa... És més antic que Nyitos. Vale,
0: m'ha repentit, però tampoc t'he sentit, però és que no és normal. Que
7: carrer Nou... Carrer Nou?
0: Carrer Nou.
4: On està el carrer Nou?
7: Carrer Major, ho
6: has de dir. Calma.
3: Tranquils.
7: És el Joubert.
0: Carrer
7: Major,
0: no? No,
2: de
0: Nou.
2: De
0: Nou.
3: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
6: Comencem. Martí?
3: Sí.
0: Ja està, ja m'he
6: acabat. Ara sí, Martí.
3: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
6: No.
7: Cuidadito, eh?
6: Has de dir puta Reus, això és...
3: Perdó.
7: No.
3: Ja, 1932. Vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust.
6: Vale?
3: Per tant, s'ha fet 30. Calculen, sus
6: 30
3: calculos,
6: per 90 anys.
3: Sus calculos,
6: sí, està bé.
3: I surten.
6: Enginyera, profs.
3: Ahir les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per Castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels Xiquets de Valls, 3 per joves de Xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels Xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
6: I Sant Cugat?
3: Zero. La cosa és...
4: Oh.
3: La cosa
4: és... No he preguntat a dissabte.
3: Bueno, dissabtes a mi m'importa bastant poc. Castellers quants, dissabte?
4: Uf, de Sant Cugat.
3: Sí.
4: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
2: Jo merda, segur que no hi era.
4: Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
3: Bueno, això ho escoltaran... tres persones.
0: Si feu que el programa s'escolti, s'exaga.
3: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
6: Està bé, això.
3: I va ser...
2: Entra?
3: Ojo, el 1952.
6: Uau!
3: Entra
0: la pregunta, no?
1: Nens de Vendrell? No, que no és
6: estem
1: concurs.
6: Estem parlant no de competicions de castells.
0: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
6: Llavors, vale. O sigui, i això com funcionava?
1: Bueno,
6: això...
1: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
6: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito el Chocolatero?
1: Jo què sé.
2: clandestí. I no pots fer uns penaltis?
4: No, mentre estava Paquito el Chocolatero només es van
1: saber
4: finals,
1: no
4: tradicional,
7: tio. Ara us ho dic. Shootout de castell.
1: Claro, a partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
0: Té sentit. Mm.
1: Aquí Franco mort.
6: Transició.
1: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat. Bé,
6: a tots Valls, Vendrell ja està...
1: Tots els altres, pues, Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua, que ja s'ha dit abans, si el carregues o uns punts, si el descarregues un altre. Però, si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pots fer un 3 de 9 tota l'estona i ja està, i et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en folre, no pots fer un 3 de 10.
6: Ah.
1: Perquè no pots fer els mateixos castells...
6: modificats.
2: Amb més pisos.
1: Amb més pisos. Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
6: Yeah.
1: O sigui, els pot, no pots fer més.
6: Si has de canviar totalment l'estructura.
1: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu, pots fer, si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors...
6: Bueno, aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
1: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano...
6: Bueno.
0: 3 de 11, no Sant Cugat.
1: Hòstia, quedarà molt guapo, un 3 de 11, quan
2: si
1: es faci.
2: Si el quinto ens hi posem tots...
1: Jo ho veig.
0: Crec que no.
1: Jo ho
6: tota sobre la carpa. Va.
7: Tots borratxos allà, sí.
1: Ojo, eh?
0: És que el que sé de que es fa el quinto ja critiqueja, perquè... O sigui...
2: Bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... O sigui, sobresurt. Una claro. Mica més i rebenta la carpa.
0: Per això,
2: la carpa.
0: Per això, perquè no arriba.
1: Però... Bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja però està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja...
6: La carpa és l'enxaneta, no?
1: Totalment. Llavors... Com es compta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell i dius... 7, i són 9. La pinya compta. És un pis.
7: Vale.
1: Això pel Pedro. Sí. És important.
6: Pinya one.
1: La pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
7: Vale.
1: Sí?
7: Vale, sí?
1: Més o menys?
7: Sí, sí, sí.
1: Llavors...
7: És com la planta 0, no? Però que comptes planta 1...
1: Efectivament. Sí. No és el subsol.
6: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
0: Número d'elements.
1: O sigui, no és un subsol. Vale. És el pis 1.
7: Sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
7: sí,
1: hi ha el folre, vale, que és una pinya més petita.
7: Vale, que estan damunt de la
1: que és el pis 2.
7: Sí. Molt bé, vale.
1: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
7: Vale. No poden haver dos folres? No,
1: no, no, perquè hi ha les manilles...
2: És diferent, després... sí, és, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya, vale, però o sigui, té
7: pinya,
2: diferents
7: folre, noms.
1: Però es va fer més petit.
7: Vale.
1: Claro. I llavors, després hi ha els puntals... Els puntals que són 4 persones, bueno, però que ja aguanten
7: algo. Els puntals que són els que estan de dos en dos així agafats.
1: No! Els puntals és una pinya, però més petita.
2: Una pinya, a sobre de la pinya, sobre la pinya, sobre la pinya.
1: Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX... amb folre, manilles i puntals, vol dir que ja tens 4 pisos.
0: Que és molt tot.
6: Com a mínim.
4: Que és
6: com a
4: mínim.
0: Sí que...
6: Folre, manilles i
7: puntals. Per exemple, 3 de 9, F, 4 de 10...
0: Quina és? La... Físicament, hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
1: Bueno, conxo, sí, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
0: Clar, però físicament, vull dir... Jo vull dir... A veure, és que arriba un punt on... No
6: heu de fer exoesquelets.
1: Totalment. Estaria molt guapo, la veritat.
0: Un nou folre, manilles o... No que sigui.
1: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no, diumenge.
0: Sí.
4: Diumenge. 3 d'octubre i 4 d'octubre.
1: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
4: A dissabte.
1: Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
4: Nosaltres.
1: Fantàstic.
4: Segur que no.
1: I el diumenge... Diumenge, ai, porra.
4: Vilafranca.
1: Vilafranca.
4: Matafranca del
2: Penedès. Sí.
1: Vilafranca, Genís.
0: És que... És
1: no
0: que...
1: saps a qui
0: sí,
1: concursa,
0: però...
1: no?
0: No, però que sí, però...
1: Hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
6: Puta Vilafranca. Sí.
1: Vilafranca.
7: Vilafranca. Vilafranca, però no puta.
1: Que sapigueu que no, seria el seu tercer consecutiu i el seu 14.
6: Que pesa, hòstia.
0: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dues convidades.
1: Gràcies per venir.
2: A vosaltres per convidar-nos.
0: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa que esperem que us hagi agradat. I que us,
6: com a
0: que
6: mínim.
0: Passat bé, no?
2: Ha estat sí. bé.
0: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
6: Tots els castellers han de passar per aquí.
7: Arroba hora dels joves.
6: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes a Spotify.
2: Ho intentarem.
7: Pròxim repte, fer un castell als Tudi 2.
6: No, jo crec que no arribo a pilar
7: vale,
6: de...
7: Joan, aguanta'm, vale?
1: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la Apple pròpia Music. Web de Cugat, i els altres no ho sabem.
6: Per la freqüència, no també.
0: També vull dir,
6: podeu escoltar que... el transistor, que també existeix encara.
1: I la ràdio del cotxe. Sí.
6: Clar.
0: Els programes es reemeten els diumenges.
1: Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
0: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
1: Sonarà la xarxa ja... L'hora dels joves!
0: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
6: Últimes paraules, noies?
0: Sempre igual.
6: Teniu una oportunitat.
2: No,
0: podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio, gravat en el...
2: Bueno, si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
1: I convideu a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
6: També.
2: Sí,
1: no.
2: Sí. I també podeu venir a Castells de Sant Cugat.
1: Ah, mira.
4: Som si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
2: Animant, a les festes. Les festes molen molt, també.
0: Nosaltres tenim jo tinc família castellera.
6: Birra.
4: A Nadia li agraden els castells, però és castellera de
6: bar. Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
2: El digestiu.
6: Doncs res.
1: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt ràpid, un castell borratxos.
7: Sí.
2: Home, Pilars, jo a Pilars només els faig borratxa.
0: Vale, acabem amb aquestes declaracions, que vagi molt bé, i apa, adéu-siau.
6: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Dues mobilitzacions per tallar el trànsit en protesta contra el rebuig polític al decret Mari Carmen afecten la circulació de vehicles als dos extrems de Barcelona, Avinguda Meridiana, amb Fabra i Puig, i plaça Espanya, Gran Via. El sindicat de llogateres a Barcelona ha decidit en assemblea començar a treballar per organitzar una vaga general imminent. La votació s'ha fet amb alçada i ha estat l'últim punt d'aquesta reunió convocada després de la caiguda d'aquests dos decrets. La seva portaveu, Carme Carazo, ha dit que ara és el moment d'anar més enllà i no quedar-se en mínims.
2: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: I Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que Interior ha rebaixat el pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès, això sí, un avís vermell de perill per intensitat de pluja de 5 sobre 6 per diumenge 4 entre la franja de les 6 de la matinada per comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, l'Oriental, el Maresme i la Selva. Poden caure fins a 40 litres a mitja hora. Ens n'ha parlat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
3: Una segona pertorbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima, i per tant que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
1: Entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia, l'avís passa a taronja des del Garraf fins a l'Alt Empordà, amb una situació que també afecta el litoral. L'avís taronja és el que afecta tot el litoral del Vallès i Ginorès el dissabte. Els bombers han rebut 304 avisos per incidències des de l'inici de l'episodi, el Baix Ebre i el Montsià, i han fet una vintena d'actuacions per evacuar tant persones com animals que també han quedat aïllats en els aiguats.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugos i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la meva música del segle XX. Som a punt d'obrir un cop més el nostre club, el vostre club, el Club Tortugues.

I seguim recordant la música d'ara fa ja 40 anys. 1986. Vam iniciar aquesta temporada la setmana passada parlant de balades, perquè ens venia a gust de balades. Teníem aquell, eh? Però ara, ben al contrari, anem a parlar del rock. Del rock de 1986. Que em va bé. Rock and roll, més aviat poquet, però rock, Déu-n'hi-do el que hi havia. S'havia de buscar, això sí, però n'hi havia.

I començarem el nostre Tortuga d'avui, el repàs del rock de 1986, amb un àlbum. El single va aparèixer a finals de 1985 per la banda sonora d'una pel·lícula, una pel·lículeta que es deia Iron Eagle, però que es va incloure en l'àlbum de 1986. Estem parlant de Queen i estem parlant de One Vision.

0: Doncs del seu àlbum A Kind of Magic era aquest tema One Vision, tema rock. Déu-n'hi-do. I ara anem per un músic nord-americà que va treure petroli d'una cançó de Jerry Lee Lewis publicada el 1957, que era The Wild One. Estem parlant de Iggy Pop, del seu àlbum Bla Bla Bla. I aquí la teniu. The Wild One, Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Un vell tema de Jerry Lee Lewis era aquest The Wild One, interpretat per Iggy Pop, el seu àlbum Bla Bla Bla de 1986, com tot el que escoltarem avui. I ara anem per uns altres clàssics amb un tema també clàssic. Estem parlant de The Rolling Stones, 1986, publicant l'àlbum Dare to Work, amb cançons clàssiques com aquest, Harlem Shuffle.

un tema clàssic dels 60, era aquest Harlem Shuffle, reinterpretat pel The Rolling Stones en 1986. Déu-n'hi-do. I ara anem per un altre clàssic. El qui fou el llegendari guitarrista de Ten Years After, Albin Lee, publicava àlbum el 1986, l'àlbum Detroit Diesel, amb cançons com aquesta que donava nom a l'àlbum. Detroit Diesel, Albin Lee.

Bé, deixem els clàssics de banda per un moment. Bé, els clàssics en aquell moment, perquè aquests que anem a posar ara també, ara ja són uns clàssics. Però el 1986 feien l'àlbum d'inflexió de la seva carrera musical. Estem parlant d'un grup nord-americà, un grup californià anomenat Metallica, que el 1986 publicaven Master of Puppets. Déu-n'hi-do quina cançó, són 8 minuts i poc, però 8 minuts i mig, però Déu-n'hi-do la màgia d'aquesta cançó. Metallica, Master of Puppets.

Bé, arribat a aquest punt, se'ns han encabritat totes les neurones. Ah, Déu-n'hi-do. Passo la tovallola. Bé, anem a tranquil·litzar jo una miqueta amb blues, perquè també va haver blues en 1986. Johnny Winter va treure el seu àlbum Third Degree, amb cançons com aquesta, Mojo Boogie, Johnny Winter.

Eren els Georgia Satellites. I ara anem per un clàssic també del country rock, com era John Fogerty sense els Creedence Clearwater Revival. El 1986 publicava Eye of Zombie amb cançons com aquesta, Headlines, titulars.

Era John Fogerty, amb el seu estil característic, la seva veu més característica encara, Headlines. Atenció, recordeu a Bonnie Tyler? Sí? Jo sí. Adivineu quina cançó va gravar el 1986, 3 anys abans que Tina Turner? Doncs aquesta.

Doncs era la versió original de Simply the Best, publicada el 86, 3 anys abans de Tina Turner, per Bonnie Tyler. Doncs ens anem per un àlbum nou, el 1986, de Huey Lewis and the News. Era l'àlbum 4, amb cançons com aquesta, Waller Loving.

No se n'ha parlat prou d'aquesta banda Huey Lewis and the News. Era amb el seu tema Huey, Lotta Lovin'. I ara anem per David Byrne, els seus Talking Heads. Nova proposta del 1986, Wild Wild Life.

Recordeu Pel·liculeta de 1986? Bé, doncs sembla que no n'hi ha per més, perquè ha arribat el moment de tancar la paradeta per avui. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres, i us espero aquí dissabte vinent, perquè tornarem amb el darrer programa dedicat a 1986. Ho dedicarem al pop, aquelles cançons que segur que recordeu, encara que algunes possiblement vulgueu oblidar-les. Mil gràcies per la vostra companyia. Us deixo amb la Pel·liculeta del 86, us deixo amb Joe Cocker, i, per cert, podeu deixar el barret allà on es roti. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Ara.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà. Però abans, deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Capdevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que hi havia al país, no?, mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò, i llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però clar,
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda d'Al Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o disjockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah, man!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJs.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu, diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Els Bee Gees la van publicar el 1967 i dos anys més tard així ho va fer Nina Simone.

la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bee Gees, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: never die.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. Bé, vaig quedar encantat i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: Just a Day. La cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil. Tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

mai quan t'enamores d'una dona bonica... Et comences a complicar la vida, però... Mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Resaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert, que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love. Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susy 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum, I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gentle Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos, los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hell, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que a la cara B, el títol també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, Fina Ventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
4: That's Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim nosaltres un company, un amic, ja conegut de fa molts anys, i a més que porta un festival més conegut encara. Petits Camaleons. Petits Camaleons, el dret dels nens i les nenes a la bona música. I també tindrem aquí uns companys, unes companyes en aquest cas, que fan teatre. Teatre en diuen amateur. Però teatre amateur no vol dir que en sigui un bon teatre, tot el contrari. Allà hi ha grans professionals del teatre amateur. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, l'estrany cas del Teatre de la Unió. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. La setmana passada parlàvem del nou aplaçament de la inauguració del Teatre de la Unió Sant Cugatenca, ara Teatre Unió Centre Cultural. El dia següent vaig rebre en el meu confessionari la visita d'una persona, m'atreveixo a dir, un personatge especial de seguida es va donar a conèixer. Es tracta del detectiu privat, Odot Altavull, nascut a Barcelona però santcugatenc des de fa molts anys, allò que alguns en diuen un nou vingut. La seva confessió pot explicar-se, perquè en aquest cas era gairebé uns pensaments en veu alta i, conseqüentment, al no tractar-se de coses personals i íntimes, el secret de confessió no és perceptiu. L'Odot Altavull va dir que, sense que ningú li demanés com una feina professional, s'havia interessat molt en els esdeveniments al voltant del Teatre de la Unió perquè creia que era un afer enigmàtic, amb algunes implicacions que podíem qualificar d'esotèriques, com ja li va passar en aquell cas, aquest sí professional, de l'assassinat de l'actor que interpretava l'abat Viure a la sala capitular quan es representava Pedra i Sang fa uns quants anys. Segons em va explicar, la història remunta a l'any 2010, però cal passar a la comissió mixta entre Ajuntament i la Societat Coral de la Unió de l'any 2013, creada per veure si hi havia alguna viabilitat per solucionar un deute econòmic que podria fer perdre l'edifici centenari de l'entitat. Quasi un any després, el 2014, es va crear una altra comissió per estudiar la situació i un any més tard, el 2015, el ple municipal aprova la creació del consorci que repartirà el nou edifici amb un 80% per l'Ajuntament i el 20% per la Societat Coral La Unió. L'any 2017 es constitueix el consorci i l'any 2020 es redacta l'acte de recepció de l'obra de rehabilitació, però el mateix any, el 2020, l'octubre, un decret de l'alcaldia dissol el consorci. Dissolució que en sessió extraordinària del seu Consell General esdevé definitiva. Arriba l'any 2021, el consorci dissol i el curs 21-22, entrada de les seccions de la Unió als nous espais. L'any 2022, decret per l'adjudicació de les obres escenotècniques. Atenció, atenció, aquí comença la cosa difícil d'entendre, si no és pensant, com deia Altavull, en l'acció externa d'altres galàxies, probablement. Perquè l'any 2023 es comproven i replantegen i s'inicien les obres d'escenotècnia i sembla, es pot sospitar, que hi ha algun element extern, segons Altavull, que crea imatges inexistents. Els encarregats de fer les obres, els tècnics que controlen, els autors del projecte, professionals reconeguts d'aquest món complicat de les obres i les construccions. Les obres escenotècniques segueixen un procés l'any 2024 i el 2025 estan resoltes en un 95%, encara que queda pendent l'escomesa elèctrica definitiva per poder anul·lar el quadre elèctric que impedeix finalitzar la porta acústica. Aquí, benvolguts germans, es manifesta el maig de l'any 2026, aquest any, on la sequera i les pluges inunden en poques hores els llocs més inesperats. Aquest any, l'Odot Altavull sap que un suposat error en l'execució de les obres fa impossible fer servir l'ús retràctil de les graderies mòbils. Atenció, això coincideix amb les visions de Altavull que abans he esmentat, que en un moment determinat d'aquests 16 anys, que han passat des que es va veure que calia fer alguna cosa per refer l'edifici de la Unió, les forces esotèriques han aparegut de manera sistemàtica, creant il·lusions oníriques i visuals, com ara creure que la graderia telescòpica i motoritzada formada per 12 plataformes, una fixa i 11 mòbils, funcionava. I, en canvi, era mentida. Era mentida, clar, per l'acció subversiva d'alguna força diabòlica que, segons Altavull, està a punt de descobrir qui és i on s'amaga per obligar-la a desfer aquest embolic i, finalment, la bona gent de Sant Cugat del Vallès pugui gaudir d'aquest espai que es mereix amb teatre, dansa, música i el que calgui. I mentrestant, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: I aquí nosaltres tenim, com deia abans al principi del programa, la persona que ha sigut capaç de tirar endavant amb una cosa tan fenomenal al cap dels anys, però ja des del principi, que és el Festival Petits Camaleons. Albert Puig, bon dia, benvingut al programa.
1: Bon dia, bona hora a tothom, i a tu especialment.
0: Bueno, escolta, tu han passat uns anys.
1: Uns quants.
0: Només 15.
1: Sí, sí.
0: Només 15, vas començar una cosa amb molta, suposo, emoció i a la vegada un cert dia, a veure com anirà. I això ha funcionat.
1: Jo sóc dels que penso que les coses, si estan ben treballades d'origen, si hi ha uns bons fonaments, l'edifici no pot caure. No? I els fonaments hi eren. No? Vull dir que tot això va ser fruit una mica d'analitzar tota una sèrie de situacions i a partir d'aquí és veritat que en aquests 15 anys hem anat adaptant coses, perquè sempre hem escoltat molt el nostre públic, un públic molt canviant, un públic que ara no té res a veure amb el públic que venia al festival ara fa 15 anys. Però sí que és veritat que, bueno, jo suposo que les coses ben fetes acaben funcionant, no? I aquesta és una d'elles. Hi hem posat molta feina, hi hem posat molt de carinyo i seguim analitzant, eh? Ara, per exemple, la nostra màxima preocupació aquest cap de setmana és la pluja. 15 anys no ens ha plogut, doncs ara, tot i que...
0: Va haver-hi un any que no va haver pluja, que era el 2017.
1: Ens ha parlat de tot.
0: Va haver-hi un altre dia. Va haver-hi un altre tipus de...
1: Avui ho parlava amb l'equip, perquè hi havia una certa preocupació. Dic, a veure, si hem passat l'1 d'octubre, si hem passat la pandèmia, perquè, a més, durant
0: també,
1: pandèmia
0: també,
1: vam fer el festival, dic, no vindrà per quatre gotes. Vull dir que això sí que no...
0: Però s'ha de dir que sàpiga tothom que el festival està, en aquests moments, preparat exactament
1: sí.
0: Per poder fer el dia 2 i el dia 3 exactament el que s'havia de fer.
1: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure. Però no em preocupa tant, perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res. A partir d'aquí, el que més ens preocupava aquests dies és perquè dimarts va caure una de molt grossa aquí a Sant Cugat, en general al Vallès, perquè va quedar força afectat, i la veritat és que ens ha deixat el terreny una mica malmès, no?, perquè... I ara estem en
0: la
1: aquest...
0: La carpa ja estava muntada.
1: La carpa estava muntada, però el problema és que, tot i que la carpa va aguantar perfectament tot el que va ser l'embestida de l'aigua, però és que van caure unes riarades per sota, que va fer que l'aigua corrés per sota i que ens ha deixat tot el terreny, doncs, que ara l'estem recuperant, diguéssim. Però, bueno, la mare natura, diguéssim, és sàvia i a més, que ja va bé que plogui també, de tant en tant.
0: Sí, el que passa és que es podia distribuir d'una forma més regular, no?, diguéssim.
1: Sí, el que passa és que
0: quan... Que no es concentrés allà...
1: Portem 15 anys de festival i només hem hagut d'anul·lar un passe de mitja hora una vegada perquè van caure quatre gotes quan teníem el pati encara al descobert. Per tant, amb 15 anys, que no ens hi hagi plogut mai amb 15 anys, també...
0: Això de dir que el pati en aquest moment està cobert.
1: Està cobert, està cobert. Tots els escenaris
0: estan coberts. Tots els escenaris estan coberts.
1: Tots els escenaris estan coberts. Recomanaríem a la gent, home, porteu el paraigües, us el deixarem entrar sense cap problema per si heu de fer algun desplaçament entre un escenari i un altre i en aquell moment just cauen quatre gotes. No tenim una previsió de tempestes, no hi ha una previsió perquè l'estem seguint i, a més, tenim la sort que hi ha gent que en sap molt que viu aquí a la ciutat, com és la Gemma Puig, per exemple, va fer el pregó de la Festa Major, la dona del temps de TV3, i ens està informant minut a minut una mica de com pot anar la cosa. Ara mateix tenim una previsió que pot ser que la tarda vespre de dissabte que plogui una mica. Però tenim plan B i plan C, o sigui
0: que... Tenim en compte que el festival és des de les 11 del matí fins a les
1: 7, 9,
0: fins a les
1: sí.
0: 7 de la tarda.
1: S'allarga una mica més pel tema de les signatures i això, però vaja, a les 7 de la tarda acaba l'últim concert.
0: Per tant, volia dir que si això està ja previst que sigui a última hora de la tarda...
1: Sí, però la gent que en sap d'això diu que és molt canviant.
0: No, és veritat.
1: Ara mateix la previsió, ara en aquests moments, deia que hauria d'estar plovent
0: sí.
1: I no plou.
0: El meu meteoròleg que porto la butxaca m'ho deia.
1: Sí, no?
0: Deia que a les 12 començaria a ploure.
1: Doncs, de moment, com pots veure, no s'està complint el pronòstic.
0: No, hi ha una altra característica que penso que és important de remarcar i de recordar, que és que tu mires qui actua, o sigui, la gent que actua, la quantitat de gent que actua, i qui són. I és al·lucinant.
1: Sí, sí, sí. No només aquest any, sinó històricament.
0: La pregunta, i com tu fas...
1: Home, són molts anys que ens dediquem a això, ens coneixem tots. Sí que és veritat que cada vegada és més complicat i jo sempre que vinc aquí aprofito aquests micròfons per fer aquesta mateixa queixa de que en aquesta indústria musical, no només la del nostre país, sinó en general a tot el món, jo crec que s'està produint una mena de bombolla, una mica com aquella bombolla immobiliària que vam viure fa molt temps enrere i que avui en dia encara continua existint. Crec que els preus estan per sobre realment del que és la possibilitat real de molts artistes d'omplir espais, i crec que hem entrat en una dinàmica que és una mica perillosa. Tot i així, a la teva pregunta, jo et diria, nosaltres fa molt temps que els coneixem, a tots els artistes, les seves oficines, els seus representants, fa molts anys que treballem amb ells, i sí que és veritat que l'atractiu de venir al nostre festival també és un altre, perquè el nostre festival és de dia, per tant, doncs, hi ha molts artistes que poden aprofitar i tocar aquí a la nit, anar-se'n a fer una festa major o fer qualsevol altra cosa, i a més és el dia que toquen davant d'un tipus de públic que és diferent. I també aprofiten molts per venir amb la família, vull dir que en general ens ho posen fàcil, però també et diré, vull dir, avui en dia, ja mira, som a tocar dels concerts, aquests quatre concerts que faran o que es gràcies a l'Estadi Olímpic, o que es gràcies crec que han vingut quatre vegades al festival, avui en dia seria impossible, seria inviable.
0: Home, llegir la llista, començant els Pets, Miqui Núñez, Urbic Band, Sidoní, els Amics de les Arts, que prèviament els Amics de les Arts, avui. Dijous, farà el concert del teatre, teòricament dedicat als pares i mares, però bueno, la veritat resulta que hi ha de tot.
1: En definitiva, un concert dels Amics de les Arts és un concert bastant familiar, ja per si. Ja, habitualment hi ha bastantes famílies en els seus concerts. Sí que és veritat que l'horari favoreix, és a les 8 del vespre, i per tant, doncs, bueno, aquí sí que ho fem obert, diguéssim. És un concert una mica per fer partícip a tothom, perquè també ens passa, i ens ha passat al llarg dels anys, que hi ha moltes famílies que ja els seus fills s'han fet grans i ja no poden venir al festival. És una manera també de tenir vinculats aquests pares, mares, avis, que ja no poden venir perquè no tenen canalla al seu voltant, i és una manera de que encara puguin gaudir del festival.
0: Encara no m'ha arribat el fet de que hi hagi un nen que va venir al festival i que ara vingui de pare?
1: No conec el cas.
0: Perquè suposant, per exemple, que hagués vingut als 12 anys, en tindria 27,
1: sí.
0: També tenint en compte que avui, en aquests moments, la natalitat
1: és més tardana, diguéssim.
0: Sí. És més tardana. Però d'aquí 4 o 5 anys, potser pots trobar-te amb aquest fet,
1: Bueno, algun cas hi pot haver, algun cas hi pot haver. Sí que és veritat que haurien de ser pares i mares prematurs, perquè avui en dia és més tard, però amb un parell d'anys això ja passarà, segur que passarà, segur.
0: Hi ha una particularitat que a mi també sempre m'ha sorprès, i és veure com, quan es fa els concerts, concerts curts, com apunteu, concerts, doncs, que tenen el nivell del volum, sigui més aviat baix o no sigui tan alt com habitual, i és que la participació dels nens de qualsevol edat, d'aquest grup entre 0 i 12 anys, en segons quin lloc és total.
1: Sí. Era un dels reptes. Ja, al principi, quan vam començar a muntar Petits Camaleons, no sabíem realment. O sigui, teníem molt clar que s'ho havien de passar igual de bé els pares que els fills, les mares i les filles, però no ho sabíem si això passaria. O sigui, no ho sabíem. El que passava habitualment és que quan tu portaves els teus fills a un espectacle infantil, tu t'avorries com a pare, i quan els portaves a veure un concert, doncs, què sé jo, en aquella època, me'n recordo, de Charango o de qualsevol altre grup, clar, era molt tard i els nens a la vegada s'adormien, es feia molt llarg. I amb els anys sí que hem comprovat que realment sí que es produeix aquesta convivència en família, aquest viure el festival en família. Ha canviat la manera de viure el festival, això sí. A mi m'agradava més anys enrere, vull dir, la gent tenia més interès per la cultura en general, la gent tenia més interès o era més respectuosa també amb allò que passava damunt de l'escenari. Jo crec que tot el tema de xarxes socials, tot plegat ha fet una mica que estem visquent els festivals d'una altra manera, i crec que un dels reptes del festival, i això ho vaig transmetent cada vegada més entre tot el meu equip, és el d'intentar recuperar també una mica tota aquesta manera de viure com vivíem abans les coses, sense tanta immediatesa, viure el moment, no ens preocupem tant dels vídeos, de les fotos, sinó que intentem recuperar una mica doncs el que és la cosa més orgànica, no? Jo no estic en contra de les noves tecnologies, ni molt menys, però sí que és veritat que si estem parlant d'una vivència en família, vivim en família, no? A vegades ara veus coses que abans no passaven, no? La gent a vegades surt del Teatre Auditori i se'n va directament ja a fer cua a la carpa, quan entremig hi ha una hora i mitja en la que hi passen moltes coses i en la que justament és aquell espai del festival que sempre hem apostat per les descobertes, perquè vagis allà i escoltis algú que no sabies què era i que t'enamori, no? Perquè cuidem molt també aquesta altra part de la programació. Però bueno, és un tema d'hàbits, és un tema de manera de fer, i a partir d'aquí doncs, intentarem fer el possible per anar revertint també tota aquesta situació.
0: No, i l'entorn acompanya molt que es pugui fer això.
1: Clar.
0: Perquè des del Teatre Auditori, bueno, a part del Conservatori, totes les sales, a les sales que hi hagin destinades, i el pati i la carpa, hi ha tot aquell espai que es pot passar tranquil·lament, m'acosto fins allà, això que deies tu.
1: Sí, és recuperar una mica aquestes ganes de tenir més interès per descobrir coses noves, no? Perquè avui en dia, ja ho veiem, en la música en català, els festivals de música habitualment tots tenen els mateixos noms en el cartell. I és perquè a la gent li costa molt d'arriscar a descobrir coses noves, no? Aleshores, clar, però això produeix un immobilisme, no? No ens movem dels 4 o 5 noms que són els caps de cartells a tot arreu i aleshores, doncs, de tant en tant surt algú nou, però clar, també s'han de produir relleus generacionals, han d'haver-hi coses noves, que crec que també forma part d'una mica... No estem exigint res més que vagis a un concert, pel qual has pagat igual que per l'altre, i que hi treguis el nas, eh? Vull dir que no... I que en comptes d'estar-te fent cua allà per entrar el primer, que al final entraràs igual, perquè l'espai està pensat perquè entreu tots... doncs que tinguis també aquestes ganes de descobrir altres coses, no?
0: Aquí teniu també diferents noms, no? Veig que la Isa, per exemple, d'aquí Sant Cugatenca...
1: Sempre treballem amb la gent de la PUA, de l'Oficina de la Música d'aquí de Sant Cugat, i cada any hi ha quatre bandes, que són quatre artistes que són d'aquí de Sant Cugat, i després hi ha coses que, per exemple, fem una aposta molt decidida per descobrir i els posem al Teatre Auditori. Aquest any, per exemple, hi ha la presència de Renaldo i Clara des de Lleida, i el cas de les Alosa, que és un duet que han sortit del taller de músics i que es dediquen a fer música tradicional catalana.
0: Taller de músics que Déu guardi.
1: Ah, sí, sí, sí. Però vinc a dir-te que són referències potser no tan conegudes, però els hi donem aquest protagonisme posant-los a l'escenari gran, al Teatre Auditori, perquè la gent realment vegi que hi ha vida més enllà dels grups de sempre, no?
0: El que també s'ha de dir és que, si no m'equivoco, el mes de juliol... hi havia una venda ja que pràcticament cobria, potser prèmium tot.
1: Sí, el mes de juliol, el dissabte, estava tot exhaurit, tenint en compte que es van posar les entrades a la venda el mes de maig, i el diumenge, sempre hi ha un dia que tira més que l'altre, aquest any ha tirat més el dissabte que el diumenge, però el diumenge prèmium ara ja fa molts mesos que no queda res, i l'única cosa que queda en aquests moments són, crec que són unes 20 o 30 entrades per al concert d'aquesta nit, que ja estem parlant de les últimes, i queden entrades bàsiques, que són les que et permeten veure-ho tot, menys el que està programat al Teatre Auditori, de diumenge. Dissabte està tot exhaurit, i les prèmium de diumenge estan totes exhaurides, o sigui que...
0: Home, això vol dir una cosa, Albert.
1: Sí, no, nosaltres
0: estem... Vol dir, per una banda, doncs, que hi ha una oferta molt bona, molt equilibrada, i per altra banda, que tampoc el tema de preus tampoc està exagerat.
1: Que va, si el tema de preus els portem sense moure des de fa bastant de temps. Sempre he tingut molt la consideració de que realment no es vas allà a comprar una entrada o dues entrades. Normalment són packs familiars de 4, de 5, de 3. Amb la qual cosa això ho tenim en compte. I no és només l'entrada que compres, sinó que després amb els teus fills allà menges, allà el nen et demana una samarreta, el nen et demana no sé què. I t'acabes gastant diners, això sí, però el preu de l'entrada és molt econòmic.
0: A mi m'encanta el pàrquing de cotxets.
1: Sí, aquest any si plou encara amb més motiu, no? Però vaja que sí, sí, sí. Són coses que estan pensades perquè tu, quan vagis amb la família, realment ho tinguis tot previst, no? Hi ha canviadors... Aquest any hem posat molta incidència també en tot el tema de les diferents disfuncionalitats, tant la gent amb problemes de mobilitat, la gent amb problemes de disfuncionalitat de tota mena. Vull dir que hi ha uns espais de silenci per si realment la gent ho necessita. Cada vegada tenim més present, doncs, que entre els nens i les nenes, doncs, hi ha molts casos de TEA, d'autisme, vull dir que són coses que les anem detectant i estem posant solucions, no?
0: El tema potser no és tant que no existissin, sinó que no es diagnosticaven.
1: Això sí, això és el que... Això és una cosa molt fàcil perquè tu pots veure en el teu entorn i que segurament avui en dia te'n dones compte que amics teus que ara ja tenen una edat en el seu moment haguessin estat diagnosticats d'alguna cosa. Bueno, jo crec que és bo, no? Perquè quan et diagnostiquen d'alguna cosa també és més fàcil trobar-hi remei o posar-hi solucions a les coses, i el fet de saber que tu tens alguna cosa, doncs et permet afrontar les coses també d'una altra manera.
0: Ara diré una cosa que també molta gent, o alguns no saben, i és que, clar, fas el concert avui de pares i mares, i etcètera,
1: sí, etcètera. Qui vulgui.
0: Després dissabte i diumenge, doncs el Peix i Camarons.
1: Però divendres hi ha un concert, també.
0: Divendres hi ha un concert?
1: Divendres hi ha concert per a les escoles. Des de fa 3 anys...
0: Ah, és veritat, és veritat.
1: El divendres fem un concert, que és un concert més de proposta familiar, que aquest any tenim un clàssic, com és el Pep López,
0: sí,
1: que celebra 20 anys de carrera. I fem, això és amb invitacions només per a les escoles de Sant Cugat.
0: I ho feu al Teatre Auditori?
1: A la Carpa.
0: A la Carpa.
1: Sí, sí, posem allà 1.600 persones.
0: Que són de quines...
1: Això ho trien les escoles, normalment són grups... Ara no recordo ben bé quins són els grups que trien, però són totes les escoles de Sant Cugat, públiques, concertades, privades, totes, i crec que normalment trien un parell de... Ara no et sabria dir quins cursos
0: quins
1: són.
0: Quins cursos són, sí.
1: Però, evidentment, se'ls dona al nen o la nena se li dona un pack familiar, perquè pugui anar amb el seu germà, perquè pugui anar amb els seus pares, vull dir que... Sí, sí.
0: I el divendres com t'ho faràs? Estaràs a Cerdanyola o a Sant Cugat?
1: El divendres estaré a Cerdanyola, estaré a Sant Cugat fins a una hora concreta i després m'aniré. Per fortuna, em permet el tema de tenir festival diurn aquí, em permet conciliar les dues coses, perquè allà comencem a les 9.
0: S'ha de dir que estem parlant del 35è Festival de Blues,
1: sí,
0: de Cerdanyola.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: O sigui que vas començar aquest festival... quan ets molt jovenet. Doncs
1: pues fa 35 anys, perquè sóc fundador. Sí, sí, jo vivia a Cerdanyola en aquest moment, ara ja fa, no sé, jo crec que farà 25 anys que estic visquent ja a Sant Cugat, per tant, em considero, encara que alguns diguin nouvinguts, però em considero santcugatenc.
0: Això que deia abans, nouvinguts.
1: Però sí que és veritat que Cerdanyola és on vaig néixer. Jo allà on vaig sempre deixo alguna cosa, eh? Cerdanyola Festival de Blues, aquí... aquí al Petits Camaleons, i no sé, si algun dia em vaig a viure a algun altre lloc, faré alguna cosa, segur.
0: Però a més a més, s'ha de dir, és un festival que té una projecció considerable, també,
1: sí, sí,
0: amb participació francesos, italians...
1: Sí, aquest any tenim francesos, tenim una guitarrista sèrbia, tot i que viu als Estats Units, que és l'Anna Popovich, tenim nord-americans, tenim anglesos, tenim gent de Múrcia, de Madrid, i catalans un munt, també.
0: Bueno, i continues amb un programa de ràdio.
1: Sí, sí, sí.
0: Des de fa?
1: Uf, no t'ho sé dir. Pues mira, ICAT ara celebrava 20 anys... però jo fa molt més que estic dedicant-me a la ràdio. Jo vaig començar la ràdio l'any 1985.
0: Delicatessen.
1: Delicatessen més tard, però sí, sí, Delicatessen. Sí, sí, ICAT FM. Continuem parlant de música, és una d'aquelles coses que m'agrada molt fer, i jo, quan em poses un micròfon davant, ja ho veus, que a mi parlo millor amb un micro davant que sense.
0: No, però a més aquest Delicatessen té una altra característica, penso, molt important, que és que, d'alguna manera... avances o intentes avançar presentant un tipus de música, un tipus de grup, un tipus de... que encara no és del tot conegut o que encara no és del tot...
1: Si no t'ho perdis, que des de fa 2 anys, aquest any fem la segona edició, hem inventat un festival nou també que es diu Feroe, que fem al poble espanyol, i que justament és una mica aquesta traslació de la filosofia Delicatessen, però portada damunt d'un escenari. O
0: sigui. I de la DAM, de la fàbrica DAM?
1: Fem Sant Jordi Musical, també. Sí, sí, fem cicles de concerts. Bueno, fem bastantes coses. A la vejez viruela, és que diuen.
0: Bueno, clar, i a més és curiós perquè això es diu no són hores. Vol dir que no sona.
1: Bueno, vol dir que bàsicament és que va començar tot plegat, eren feines que feia fora de la meva feina habitual, que era la de la ràdio, i aleshores era com, hòstia, no són hores ara de posar-se a seguir treballant, i sí, sí, va venir una mica per aquí, però vam jugar amb lo de sonoritat, li vam treure l'H, no són hores.
0: Bueno, en qualsevol cas, el que sí és veritat és que, i tornant ara a Petits Camaleons, que tenim un festival que està... totalment arrelat, per una banda, que per l'altra banda, des del punt de vista, diguéssim, tècnic i artístic, ho té tot.
1: Sí, sempre hem volgut que sigui un festival com els grans, però per públic petit, diguéssim. Sí, sí, a nivell de produccions hi ha hagut artistes que ens han posat problemes amb tràilers i pantalles, perquè és que aquí venen com si vinguessin a, no et diré a l'Estadi Olímpic, però si, com si toquessin a un gran festival.
0: Bueno, hi ha una cosa que és la reducció dels temps. Sí, sí. O sigui, cada concert està reduït en el temps.
1: Mitja horeta.
0: Mitja horeta.
1: Però dos

0: I fem un salt perquè passem dels petits camaleons a una obra de teatre que es presentarà el dissabte i el diumenge al Teatre de Mirassol i ho presenta i ho prepara Fila Zero, la companyia Fila Zero de la Unió, Sant Cugatenca, que no pot treballar a la Unió. Bueno, en fi, què hi farem?
1: No hi pot treballar ningú.
0: Teresa Canes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És una de les directores d'aquesta obra.
1: Sí.
0: I també tenim aquí nosaltres a l'Eva Maria Jiménez.
2: Bon dia.
0: Que ets l'altra codirectora.
2: Sí.
0: Bueno, a veure, jo aquesta obra, ja he dit que jo l'he vista en teatre i l'he vista en

0: cinema.
1: Que és diferent, eh?
0: Home, sí. I tant, i tant. Teatre és el teatre.
1: Això.
0: No hi ha volta de fulles.
2: Jo la vaig veure en teatre quan es va estrenar i em va enamorar. Però em va enamorar. Llavors, bueno, també l'he vista a la televisió i, bueno, llavors va ser quan vaig proposar de tirar-la endavant.
0: Sototeràpia de Matías del Federico, un argentí, es va estrenar aquesta obra a Buenos Aires l'any 2015 i aquí diu, a la presentació, jo llegiré el que diu aquí, diu, una obra brillant i intel·ligent que, com les bones comèdies, parla de temes molt seriosos.
1: Sí. En tall de broma, per això, eh?
2: Sí.
1: I perquè també hi ha molts gags. O sigui, que penso que és dramàtica, però que la gent riurà. Però és dramàtica.
0: Tenim quatre parelles que van a un lloc per fer teràpia, perquè fan teràpia. Tres parelles. Però es troben que la psicòloga no hi és, perquè hi ha uns sobrets, i aquests sobrets tenen un ordre determinat, i a partir d'aquí... Què passa, llavors?
2: Doncs, bueno, a partir d'aquí han d'anar, bueno, han d'anar obrint els sobres i han d'anar explicant el que han de fer, el que en el sobre els hi mana.
0: Però tenen a veure el que diu en cadascú?
2: Tenen a veure coses molt personals.
1: De cada parella.
2: De cada parella. Llavors, clar, van sortint coses, clar, que no t'ho esperes. És una teràpia molt, molt endins.
1: Les parelles, cada parella té un problema, que una miqueta tenen relació amb el problema final, diríem. Llavors, cada parella doncs, va parlant, va desencadenant el seu problema, però tot, que són temes dramàtics, però tot amb aquesta cosa de gràcia. Hi ha sempre, com amb totes les comèdies, hi ha el més xistós, el més seriós... I que penso que déu-n'hi-do, vull dir que molt bé, els personatges com els han agafat cada actor, diria.
0: Sempre hi ha algú, en un moment determinat, que hi ha... Això no m'interessa.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Sempre hi ha algú d'aquests. Sí, jo, algú... aquest és el que més tindria que fer, la teràpia.
1: Sí.
0: Hi ha un grup d'actors i actrius que són de Fila Zero, habituals, I pel que jo veig, segons està presentat en el programa, deu estar presentat perquè són les parelles, no? Que diu Agustí Sunyer i Roser Canes...
2: Són una parella.
0: Que és una parella.
1: Tiet i nebot.
2: A la vida real.
1: Tiet i nebot.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: És el meu fill i la meva germana. Sí, o sigui, tiet i nebot.
0: Que Canes, jo m'imaginava que tenia alguna cosa a veure. Després, Jaume Ramoneda i Mercè Florentí, l'altra parella...
1: Que és el meu cunyat. El Jaume és el marit de la Roser. O sigui, que dels sis, tres són família.
0: I el Ricard Arroyo i la Rosa Ponsi.
1: Sí.
0: Bueno, aleshores, quan heu seleccionat els actors i les actrius, suposo que han mirat el tipus de personatge, el tipus de forma d'actuar, el tipus de veu, el tipus de físic, el tipus...
1: Sí. El que passa és que tu ja saps que les companyies amateurs, d'alguna manera tu tens la idea del personatge, però falta que en el teu elenc trobis realment el personatge que cal. Déu-n'hi-do, Fila Zero són bastants i podem no triar i remenar, sobretot d'homes no, però sí, estic en compte amb cada obra i la Eva ho ha tingut en compte, sí.
0: La selecció ho he fet a les dues?
2: Jo li vaig proposar la selecció que jo volia, llavors, bueno, hi va haver algun canvi, però...
1: Sí,
2: la vam fer entre les dues.
0: I que hi hagués disponibilitat per part d'ells, evidentment.
2: Exacte. Jo, per exemple, amb la Rosa pensava un altre tipus de paper i al final ella em va dir, mira, la Rosa ha de fer aquest. I clar, me'l va fer veure i dic, hosti, és veritat. Aquí hi ha una altra cosa, és que jo, o sigui, la Teresa és teatre de tota la vida. Ella té visió de teatre, ella té visió d'escenari, jo tinc visió de pantalla plana. Jo sense ella, aquesta obra, no sé com hagués sortit. I ella m'ha ajudat amb tot el muntatge, amb característiques dels personatges, en com s'han de desenvolupar, en com han d'actuar, en com han de fer. Sí, clar, jo també he dit la meva, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Al principi vas fer una mica la selecció de l'obra.
2: Sí.
0: O sigui, m'agradaria fer aquesta obra perquè m'ha arribat, perquè considero que està bé, que s'ha de fer, i la realitat és que moltes companyies amateurs estan fent.
2: Sí,
1: sí, però és difícil, eh?
2: Molt complicada.
1: És difícil. Difícil i cansada pels actors. Pensa que dura una hora i tres quarts i no entra ni surt ningú de l'escenari.
2: Estan tota l'estona.
1: Entren i estan una hora i tres quarts parlant, movent, i és cansada.
0: Això que, dius, això que dius que no es mouen a l'escenari és molt important i molt diferent amb el teatre fa molts anys.
1: Sí.
0: Tres actes, recordes?
1: Sí,
0: tres actes, dos descansos pel mig, etcètera, etcètera. Durava molta estona, però l'altra cosa és entrava un personatge, sortia...
1: No tornava
0: a sortir fins al cap de 20 minuts.
1: Clar. Dona un altre ritme a l'entrada i sortida de personatges. Ells el ritme l'han de tenir doncs amb el que diuen, amb entrar a temps... I això és difícil. Vull dir, els hi ha costat i bueno, ja ho aconseguiran, ja ho han aconseguit, però és difícil, Difícil i cansada. I sí. Jo, els assajos, acabo cansada.
2: Jo també.
1: Acabo cansada, els assajos.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, vull dir, estàs en bans i estàs no sé què, després dir-los no sé què, no sé quantos, això... Jo acabo cansada, arribo a casa cansada.
0: Si es fa el 1er d'octubre, vol dir que havíeu començat a assajar el...
2: Vam començar a assajar...
0: El maig, juny?
2: No, vam començar a assajar abans, sobretot el tema de llegir passar l'obra.
1: El maig, no abans...
2: Assajar tota l'obra així a partir del maig,
1: sí. Sí, ja hem fet un parell de lectures al maig. Però els inconvenients són els inconvenients de sempre. Vull dir que a la Unió hi ha molts més grups que espais. I llavors, vull dir, has de compaginar els espais amb els grups que hi ha. I llavors tens uns dies, no pots fer més dies... O sigui, tens els teus dies i no en pots fer més. I, a més, tens sales petites, per tant, és una obra que dura una hora i tres quarts, entre que no muntes l'escenari i desmuntes, i només tenim una hora i mitja d'assaig, per tant, no es pot fer seguida. Hi ha molts inconvenients, però no.
0: En el Teatre del Mirasol heu fet algun assaig?
1: No. Bueno, sí, perdona, sí.
2: Estem...
1: Ja n'hem fet dos.
2: N'hem fet dos, ara.
1: Tota la setmana estem.
0: Esteu allà.
1: Sí.
0: I això perquè a vegades hi havia molts problemes en aquest sentit.
1: No.
0: Perquè només es podia fer una sola vegada.
1: No. De moment fem tota la setmana.
0: I clar, si estàs assajant en un espai determinat i canvies l'espai, doncs això marca molt precisament aquest tema de moviment dins de l'escenari.
2: Hem pogut aconseguir que tota aquesta setmana puguem assajar, menys el dilluns, tota la setmana podem assajar Mirasol.
0: És un dels problemes que tenim.
1: No, i els hi vaig dir, veureu que quan us pugeu a l'escenari... Les veus sonen diferents. Vull dir, és que no té res a veure actuar dalt de l'escenari com actuar en un espai. No té res a veure.
2: Jo em vaig quedar molt de pedra.
1: Sí. Clar, és que l'Eva, d'alguna manera, és molt primerenca.
2: No, soc novata total.
1: No, és que no havies fet mai teatre. La primera que la vas fer la vas fer amb mi.
2: Correcte.
1: Sí, la primera obra que va fer. I es va voler embrancar amb aquesta i bueno, ja... l'hem fet juntes i ja està, però vull dir que ella és primerenca total en quant a teatre.
0: Bueno, però això ha de continuar, no, Eva?
2: Bueno, continuarà. Ah. Sí, faran cosetes.
0: Ara tindríem que esperar i demanar a qui cregui en Déu que dins del nou teatre de la Unió...
1: No me'n parlis.
0: Avui n'hem parlat. Dintre de la Unió, una companyia com Fila Zero i totes les companyies, de la ciutat tinguessin la seva opció, per una part, per assajar, el teu espai per assajar, i després per poder presentar les seves obres.
1: Bueno, però és que jo diria una altra cosa, i des d'aquí, que no pot ser que totes les companyies de Sant Cugat només puguem assajar, estrenar una obra a l'any. Pagada per l'Ajuntament. Si te la pagues tu, en pots fer més. Però, esclar, obrir el Mirasol, la Unió no sé el que costarà, però obrir Mirasol val lo seu. Per tant, si tu no vols pagar, només tens una obra a l'any. Una companyia es pot mantenir fent una obra a l'any? És que no pot ser. Ara tindrem la Unió. No sé si podrem fer una a la Unió i una a Mirasol. No ho sé, però això és... No pot ser. Ens hi hauríem de posar i de dir, com a mínim, dues obres a l'any. És que és el mínim que podem fer. Però bueno, és igual, ho deixo aquí.
0: No, no, però és una de les coses que va sorgir més, cada vegada més, tenint en compte doncs, que estem parlant des de l'any 2010 fins al 2026.
1: Sí, sí. I que no s'arregla.
0: No estem parlant d'abans d'ahir.
1: No.
0: Crec que és un problema. Si és la primera obra que tu dirigeixes, en aquest cas compartint amb la Teresa, havies actuat?
2: Sí, havia actuat.
0: Havies actuat amb la mateixa companyia Fila Zero?
2: Sí. Amb
1: mi?
2: Amb ella.
0: Amb ella.
2: He fet dos o tres. Jo amb ella n'he fet una.
1: Romeu i Julieta.
2: Romeu i Julieta.
1: D'en Fabra.
2: I després vaig fer la del Drapaire.
1: Ah, el Drapaire no la vaig fer jo, per això.
2: No,
1: o sigui...
2: aquesta no la vas fer tu, la va fer el Pep.
1: Ah, va.
0: El Drapaire és una obra que havia fet...
1: No, sí, la Rosa Sica. La Rosa Sica.
0: La Trini Escriuela.
1: La Trini.
0: La Trini Escriuela. Havies fet aquesta obra?
2: Sí.
0: Però l'havies fet amb...
1: En fila zero.
0: Sí.
1: És que per un dia mundial del teatre es van agafar trossos de l'obra de la Trini i nosaltres vam agafar el Drapaire.
0: I en aquest moment, considerant que la ciutat ha crescut molt, o cal dir, tots família de tota la vida de Sant Cugat, i pensar en aquells 15.000 habitants de l'any 65, amb els quasi 100.000, no sé com, perquè això del cens...
1: 8, quan jo vaig néixer. 8.000.
0: 8.000
1: quan tu vas néixer. Vaig néixer.
0: Doncs, aquesta evolució, creus que hi ha una evolució similar amb quant als llocs on es pugui fer arts escèniques?
1: Una regressió. Jo quan he fet teatre, doncs, fent de nen Jesús als Pastorets, o sigui que sota la rectoria nosaltres fèiem una obra cada dos mesos, fèiem.
0: No recordo.
1: Una obra cada dos mesos, ja ho saps. Aleshores, vull dir, evidentment només hi havia l'agrupació teatral Maragall, d'acord? Però d'haver-hi a sota la rectoria, haver-hi la Unió, perquè quan hi havia la Unió tampoc no se podia fer, tenim Mirasol. Vull dir, d'acord que hi ha més companyies, però això es pot... no totes les companyies voldran fer dues obres, per exemple, però que es puguin sol·licitar. Doncs jo penso que ha sigut un regressís. No ha evolucionat gens. Home, quan es va inaugurar el Teatre de Mirasol...
0: El 23.
1: Ens imagina't. El 23.
0: Passen 3 anys.
1: Bueno, no ho sé, haurem de posar-nos a actuar a la plaça o...
0: Bueno, en algun moment hi va haver-hi un intent amb la Corrupció Dramàtica Maragall, precisament això. Hi va haver-hi un intent, es va fer a la plaça
1: Octavià. El Joan Llames, això.
0: I va ser molt, molt interessant. La dificultat, jo penso, és que, malauradament, el tema de la cultura, tothom en parla, tothom s'omple la boca, i a l'hora de la veritat, doncs resulta que...
1: Ningú fa res.
0: Bueno, sí, fa alguna cosa, però no ho suficient com perquè valgui la pena.
1: Sí, sí. No, manquen espais, vull dir, com s'ha de fer un altre teatre? No ho sé. Però penso que organitzar una miqueta més la cultura, parlo concretament amb teatre, perquè, esclar, la cultura també és el ball, també és el cant, també és... Però parlo concretament amb el teatre, penso que una bona organització amb la demanda de cada grup de Sant Cugat es podria fer. No s'ha fet, ni es té ganes de fer. La taula de les escèniques no serveix per res. Només ens reunim per veure què fem el Dia Mundial del Teatre. És pobre. I jo penso que els grups de teatre no tenen ganes de posar-se. Jo he proposat moltes coses al Dia Mundial del Teatre, però les companyies no s'hi posen. Jo per aquest any, que es havia de fer la Unió, jo vaig proposar de fer una obra, ja tinc un parell d'obres que surt totes les companyies. No vull dir tipus el tren, eh? No, tampoc no tant. Però una obra en què sortissin totes les companyies. No tenen ganes. Cada companyia fa la seva. I jo penso que aquesta desgana és també perquè no s'impulsa a nivell
0: Bueno, es fa difícil a vegades tenir aquest tipus d'interès i cada vegada s'ha de demanar molt, s'ha d'anar al darrere, i les respostes no són ni a temps, ni el fons ni la forma,
1: sí.
0: Volíem dir. Això és molt fumut.
1: Sí.
0: Bueno, ens estem posant molt tristos tots.
1: Ai, no, no, voldríem... no, però l'obra que vingui, no, que l'obra voldríem... és guapa.
0: Exactament, o sigui, recordem-ho, que el dissabte i el diumenge, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 7, doncs hi haurà aquesta obra de Sota Teràpia i que, segons deia també la Eva, doncs aquí veurem tres parelles que surten, que comencen a parlar entre elles, que comencen a estar guiades des de lluny, se suposa, per aquelles cartes que tenen allà posades, aquells sobres que tenen posats.
1: Van traient els trapets del
0: sol. I van sorgint coses. Hi ha un tipus de cosa que es produeixi entre dues parelles... que un personatge d'una parella o un de l'altra...
2: Hi ha enfrontaments, sí.
1: Sí.
2: N'hi ha algun.
1: Bueno, no sé si a què et refereixes.
0: Això.
1: Sí, sí, no, hi ha enfrontaments.
2: Hi ha enfrontaments.
1: Com tornes a posar la mà a sobre...
0: Però no arribem.
1: Sí, però no arribem.
2: No arribem.
0: Es queda amb la paraula.
1: I per la part d'embolicat, tampoc.
0: No, això, perquè això passa, eh? A vegades
1: sí. Hi ha
0: un tipus de persona que acabes de veure, no la coneixes, i et sembla una cosa, i alhora, quan ja fa una hora, dius, sobretot si ha begut una miqueta, perquè aquí hi ha un sopar, no?
1: No,
0: hi ha un sopar.
1: No, no és un sopar.
0: Ah, ja estava convençut.
2: No.
1: Però és un espai que lloga la psicòloga, i allà hi ha begudes, sí que poden beure cafè, poden beure i tal, però només hi ha una taula i cadires i prou.
0: Ah, jo tenia, no sé, em venia al cap com si hi hagués un sopar, i no, clar, on naturalment es bevia, i llavors hi havia el fet de... L'efecte de la beguda també propicia que hi hagi algunes coses,
1: no?
2: També hi ha beguda i divertit.
1: I l'escenografia, com puc suposar, del Santi
0: Salido.
2: Sí, espectacular.
1: A més a més, hi ha un quadre, ja el veureu, del Santi Salido.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'escenografia és que és simple, vull dir, és a l'alemana, tot càmera negra, però... Bueno, els efectes és... El Santi és únic amb escenografia.
0: Bueno, ja que diem que esmentem el Santi, esmentem a més gent. L'escenografia de Santi Salido, ajudant de direcció en Jordi Solà...
1: I el Jordi Solà també és un crac.
2: És un crac.
1: Sí, no, si és el Jordi, no es pot tampoc fer res.
0: La Mercè Serra i la Júlia, el maquillatge de l'Oriol Castanyer, l'utillatge de l'Anna Sali, el vestuari de l'Àngels a la Garreta.
1: Sí, sí.
2: L'Àngels i la Núria.
1: L'Àngels i la Núria, que han fet un bon vestuari.
2: Molt bon vestuari.
1: I també hem de parlar de la Mercè Serradell, que ens ha fet una feinada, perquè, clar, és molt de text, i ella ens ha fet d'apuntador tota... I, a més a més, revisant molt. Vull dir, recolzar, diu, no, és donar suport. I ens anava rectificant coses. Des d'aquí,
2: no,
1: la Mercè...
2: La Mercè s'ho ha currat moltíssim, molt. I l'Anna Sara, també.
1: I l'Anna Sara, també, sí. Tenim una utillera,
2: sí.
1: Que és que cada dia ens porta cafè, cada dia ens porta...
2: Tenim uns tècnics
1: que no ens els mereixem.
2: No.
1: Que no ens els mereixem.
2: Espectacular.
0: Està bé, no?
1: Molt, clar.
0: Molt bé, per això ho dic. Perquè moltes vegades hi ha el públic que no se n'ha adonat que darrere les que estan a l'escenari hi ha moltíssima gent.
1: Sí.
0: Que si no funcionés, aquella obra no funcionaria.
1: Sí. Sí, claríssim.
0: Les llums, la so, el moviment, l'escenografia, el vestit adequat...
1: Això és
0: importantíssim.
1: No, és molt
0: important.
1: Quan
0: tu veus aquella llista, dius, l'obra tal, i surten dos intèrprets, i llavors veus la llista i n'hi ha 24 darrere dels dos intèrprets.
1: Sí.
2: És una feina que no es veu, però realment hi ha molta feina. I ho fan molt bé, ho han treballat tot perfecte.
0: Bueno, doncs escolta'm, a veure si el dissabte i el diumenge tenim el Teatre de la Meia Sol ple, que és el que
1: està. Esperem
2: que sí.
0: Que és el que està. I Teresa, gràcies per haver vingut. Eva, gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ja veus que com si no tinguessis el micro davant.
2: Sí.
0: No?
2: Sí. La primera experiència superada.
0: Haguessis dit el mateix, no?
2: Exacte.
0: Però moltes gràcies i molt èxit.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A part de dir-ho.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir